0: una escapada, con quién planean empezar este fin de semana, qué se les ha venido a la cabeza según han abierto el ojo, pues todo esto en el 638-313466, con una nota de voz de unos 25 o 30 segundos, aunque les podemos permitir 40, venga. Aquí esperamos sus primeros pensamientos.
1: Hoy me he levantado con ganas de felicitaros por este programa. Hola, soy Ana, de la tienda IKEA San Sebastián de los Reyes. Yo no piso asfalto, piso pasillos. Mientras vosotros abrís la radio, yo abro la tienda, con vuestra voz de fondo, colocando sillas, enderezando cojines. Sois nuestra banda sonora de las 7 de la mañana.
2: Hoy me he levantado pensando en felicitaros por este programa. Soy Adriano, de Logística de IKEA. Me levanto a las 6 de la mañana todos los días y vosotros sois mi verdadero despertador, ya que el mío lo silencio 3 veces.
3: Hoy me he despertado temprano, como hago todos los días, y con un café en la mano quiero daros la enhorabuena por vuestra compañía mañanera. Soy Laura Ruiz de Galarreta, de Comunicación de IKEA, la que necesita saberlo todo antes de las 9.
4: Muchísimas gracias. Y aquí nosotros también pisamos pasillo, ¿eh? Así que no estáis solos.
5: Buenos días. Soy una trabajadora de correos desde hace más de 30 años y llevo días súper indignada por lo que oigo por el voto por correo. Ya quisieran los políticos que sus procesos de trabajo fuesen tan limpios como lo es el del voto por correo. Y si no, que alguien cuando se acerca a correos y lo vea, se cree que es llegar allí y dejar el voto. Y no, hay que pasar por un montón de pasos para que la trazabilidad sea perfecta.
6: Hoy me he despertado pensando en mi hija Leire. Se fue a estudiar a Galicia y a empezar una nueva vida allí y la echamos mucho de menos, pero hoy vuelve a casa unos días. Tenemos muchas ganas de verla y la verdad es que se nos hace raro no tenerla por casa. Te queremos mucho, Leire. Un beso. Kaiku desde Cercedilla.
4: Un abrazo a todos los oyentes. 7-10, 6-10 en Canarias.
7: El Club Caprabo fa 30 anys i aquest dissabte 10 d'octubre el 100% de la teva compra gratis en carnisseria amb vals de descompte. Compra mínima de 12 euros en carn. Només amb el Club Caprabo, més estalvi per tu. Vols estalviar a mi? Caprabo. Més informació a caprabo.com.
8: Nuestro mundo cambia sus reglas. Geopolítica, economía, democracia. Los desafíos globales se analizan en Wall in Progress. El 2 y 3 de noviembre en Barcelona, líderes y expertos debaten el futuro que ya estamos construyendo. Regístrate en wallinprogress.com. Impulsado por Grupo Prisa, El País y la SER, con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat de Cataluña.
9: Hoy por hoy, Cataluña. Ferran Dalmau.
10: Hola, bon dia. L'Ajuntament de Barcelona ha comprat uns 3.000 pisos en els darrers anys per evitar que s'expulsés els veïns que hi vivien. Ho ha assegurat l'alcalde Jaume Collboni aquí a la SER, a Hora 25.
11: Pues en los últimos años, casi 3.000 viviendas en diferentes operaciones. A veces son pisos concretos, a veces son fincas. Y es una medida más que se adopta en Barcelona. Una más.
10: Collboni ha defensat la compra de la finca del carrer Llenguadoc de Sant Andreu per evitar el desnonament de desenes de famílies vulnerables després del cas de la Mari Carmen a Madrid.
12: L'alcalde barceloní considera que si el seu cas hagués passat aquí, l'Ajuntament hauria fet tot el que estigués a les seves mans per evitar el desnonament, a diferència de Madrid.
10: Andrea Villoria, bon dia.
12: Bon dia, Ferran Dalmau. Collboni ha defensat també que la regulació dels lloguers ha ajudat a frenar la crisi de l'habitatge.
11: Nosotros, desde que aplicamos la regulación hace dos años, ahora tenemos en la ciudad 2.000 viviendas más en alquiler que hace dos años. No aparecen en las webs inmobiliarias, es verdad, porque ahora funciona mucho pues el boca-oreja, porque hay mucha demanda.
12: Son paraules de l'alcalde entrevistat per José Luis Sastre en un especial d'Hora 25 des de Barcelona.
10: Especial per on hi va passar també l'advocat de l'Olga, la dona que va suïcidar-se després de ser desnonada a l'Hospitalet de Llobregat.
13: Olga tenia una hija menor d'edat i nosotros considerábamos en ese caso que en base a esto nosotros podíamos argumentar la paralización del desahucio al menos ese día. La respuesta judicial fue tirar para adelante y abrirme a mí un expediente por mala fe procesal.
10: L'advocat Jordi Nay assegura que la justícia va tirar el cas endavant tot i tenir documentats els seus problemes de salut mental.
12: Preguntat per si una major exposició mediàtica hagués ajudat al cas de l'Olga, Nay ha demanat no comparar els casos de l'Olga i la Mari Carmen, tot i que admet que són vasos comunicants.
13: Y destaco que en el caso de Mari Carmen pues haya servido pues para intentar evitar que hi ha més casos, Olga.
10: Avui a la tarda hi ha convocada una manifestació a Barcelona en record de totes dues, de la Mari Carmen i l'Olga, amb el lema El negoci de l'habitatge mata.
12: La mobilització serà a les 7 de la tarda a la plaça Universitat. En paral·lel, als sindicats d'habitatge també han demanat a tothom que avui al migdia es faci un minut de silenci a tots els llocs de treball en memòria de les persones que han perdut la vida mentre lluitaven per mantenir casa seva.
10: 6:53 i l'artista urbà italià TV Boy ha dedicat a Barcelona la seva darrera obra a la Mari Carmen.
14: Pues me parece que es como una cosa de, no tanto por el autor, sino por la víctima, ¿no? Ella.
15: Entonces lo que no entiendo es cómo luego la gente lo vandaliza. Porque hay tantas... Yo también lo he visto enseguida. Y tiene una sensibilidad que conecta.
14: Sí. Y las pinta a mano.
15: Sí.
14: Pero muchas veces he ido al día siguiente y no está allá.
12: Per sempre, Mari Carmen, ha escrit l'artista, que l'ha dibuixat com si fos un àngel vestida de blanc, amb ales i amb una clau d'una porta a la mà. Molts seguidors de l'artista van anar de seguida a la cruïlla del carrer Rec Comtal amb les basses de Sant Pere per veure-ho.
10: Més de 200 treballadors del sector de la intel·ligència artificial perdran la feina a Barcelona. Són empleats de la multinacional nord-americana Transperfect, que entrena els sistemes d'IA d'Apple. Ha anunciat un ERO que afecta 208 persones de la capital catalana.
12: Els afectats se'n van amb la indemnització mínima marcada per la llei després que no s'hagi arribat a cap acord amb la companyia.
10: Més detalls, Oriol Soler.
16: L'empresa justifica els acomiadaments per la pèrdua del seu contracte amb Apple per a qui treballava des de 2020. Aquesta multinacional es dedica a entrenar sistemes d'intel·ligència artificial i molts dels treballadors es dedicaven a avaluar la qualitat de les respostes d'una plataforma similar a ChatGPT. S'acomiada a Espanya a 266 treballadors, gairebé tots a Barcelona, sobre una plantilla de poc més de 1.000. Els afectats deixaran l'empresa la setmana vinent amb una indemnització de 20 dies per any treballat. L'empresa ha fet un comunicat on diu que, malgrat que ha fet els màxims esforços per trobar solucions, no s'ha arribat a cap acord.
10: I atenció a un altre cas molt greu del sector tecnològic. La família d'una moderadora de continguts violents demandarà a Meta pel suïcidi de la seva filla. És una jove que va treballar a Barcelona fins l'any passat revisant vídeos pedòfils o de suïcidis que corrien per Facebook, cosa que li va provocar greus problemes de salut mental. El seu advocat Jordi Vilella va passar ahir pel balcó.
17: Que el cas de la Inés no és un cas aïllat, que no té sentit que per maximitzar els beneficis d'una empresa s'acabi amb la vida d'aquestes persones.
10: És una víctima d'una demanda col·lectiva que agrupa a més de 700 moderadors que tenen estrès posttraumàtic després de passar hores i hores veient vídeos violents.
12: En el seu cas es deia Inés Mendoza, era francesa, tenia 34 anys, però va treballar com a moderadora de Facebook, Instagram i Messenger a la Torre Glòries de Barcelona del 2022 al 2025, quan va plegar perquè no podia més després de diverses baixes de salut mental. Aquest cap de setmana es va suïcidar a Lió, saltant d'un cinquè pis, tal i com va avançar La Vanguardia i ens va explicar la seva família. Ja ho havia intentat abans, el 2023, quan encara treballava com a moderadora de Meta. En aquell moment ho va atribuir directament a la feina, ja que es dedicava a retirar vídeos violents a les xarxes durant hores i hores.
17: La Inés ens va explicar que li havia afectat molt tot el contingut amb abús sexual de menors, molta pedofília. També va veure molt suïcidi. Ningú està preparat per veure el contingut que veien durant tantes hores i durant tants anys.
12: I és que la Inés estava al rànquing dels millors moderadors, era molt efectiva i justament per això li donaven els continguts més violents. Els advocats reclamaran una indemnització a Meta i no descarten acusar l'empresa també d'homicidi involuntari.
10: 4 minuts i seran les 7 del matí.
18: Ave Francino, els que volen venir a veure't a Tarragona et saluden.
19: Divendres 16 d'octubre obrim la ventana des de l'Amfiteatre de Tarragona. Carles Francino juga a casa per celebrar que el conjunt arqueològic de Tàrraco és patrimoni de la humanitat des de fa més de 25 anys.
20: No us espereu pa i circ, com a l'antiga Roma, però sí una tarda per gaudir del coneixement i passar-nos-ho bé.
19: Si vols assistir-hi, descarrega't la teva invitació gratuïta a través de sercatalunya.cat. L'Amfiteatre de Tarragona, escenari excepcional per la ventana de la cadena SER. Divendres 16 d'octubre a partir de les 4 de la tarda.
21: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
10: 3 minuts per les 7 i de la crònica de successos. Els Mossos han detingut a Valls un quart home relacionat amb el tiroteig de la setmana passada a Terrassa contra dos agents de la Guàrdia Civil. Martí Oliver.
22: Els altres tres sospitosos ja van ser detinguts poc després de l'atac. Ara mateix estan en presó provisional i els Mossos i Guàrdia Civil, tot i aquesta quarta detenció, mantenen oberta la investigació. Recordem que els dos guàrdies civils anaven de paisà, estaven seguint un grup de lladres quan els van descobrir i els van disparar. Un d'ells va rebre 4 impactes de bala a l'abdomen i a les extremitats, a més de diversos cops de pal mentre era a terra, i l'altre un tret més.
10: I a Lleida, l'Audiència ha condemnat un home a un any de presó per donar una bufetada a l'alcalde de Lins en un bar l'any 2023.
12: L'home li va recriminar la resolució d'un conflicte amb l'Ajuntament relacionat amb el transport escolar dels seus fills.
10: Acusat i demandat han pactat. Mercè Marc.
0: El processat ha expressat disculpes per haver donat una bufetada a l'alcalde i s'ha arribat a una conformitat.
1: ¿Está usted conforme con los hechos y con las penas que le han sido solicitadas?
2: Sí, yo en la anterior declaración ya pedí disculpas porque no me comporté de la forma correcta.
0: A més de la condemna a un any de presó, també haurà d'indemnitzar l'alcalde Manel Pérez amb 4.000 euros per danys morals.
10: I més de 25 anys després del crim, encarem ara la recta final per decidir si l'assassinat de l'Helena Jovany acabarà en el judici.
12: Sí, la jutge que investiga l'assassinat de la jove bibliotecària fa 25 anys a Sabadell ha citat l'únic acusat, Santi La Iglesia, d'aquí una setmana exacta. Divendres vinent se celebrarà l'audiència prèvia, que és el tràmit per decidir si el jutge envia La Iglesia a judici amb un jurat popular a l'Audiència de Barcelona.
10: Un minut i seran les 7 del matí. Arranca ara l'Aquí Catalunya des de Sitges. Marina Fernández, bon dia.
23: Hola, com esteu? Bon dia. Aquí estem, al Festival de Cinema Fantàstic, i fantàstica és aquesta edició número 59. Bé, el Dani De Vito celebren els 50 anys de Carrie, una pel·li mítica de terror, que justament parla d'assetjament escolar, de fanatisme ideològic, de la inacció de les institucions, és a dir, que d'alguna manera no ens ressona tan pretèrit tampoc. Nosaltres tindrem l'alcaldessa d'aquí de la ciutat. Ahir ens la vam trobar a la festa d'inauguració i et dic que estava pletòrica. No sé, li demanarem que aquí que existi més el papa o la mama, si estima més el festival o el carnaval de Sitges. Tenim la gent del festival, tenim el Vaquero, tenim la Neus Sanz, tenim l'Anna Barratxina, que vindran a jugar al Sembla Mentida. En fi, un gran programa.
10: Doncs de seguida, les freqüències de SER Catalunya arrenca l'Aquí Catalunya, amb la Marina Fernández. Marina, gràcies. I a les Adeu. Freqüències de la SER continua l'Hoy por Hoy amb Aymar Bretos. Arribem a les 7 del matí.
4: Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
21: En la SER, hoy por hoy, con Sara Canals.
4: La derecha y ultraderecha conseguirían la mayoría absoluta en estas elecciones y lo harían con mucha ventaja. Es lo que destaca la encuesta de 40DB que publicamos esta mañana en la serie El País, la primera tras la convocatoria de las generales. Si hoy hubiera elecciones, PP y Vox obtendrían 198 escaños, cuando la mayoría absoluta está en 176. Los de Feijóo tendrían 132 asientos, 5 menos de los que tiene ahora, pero los escaños de Vox se duplican. Pasarían de 33 que tienen ahora a 60. Isabel Villar, buenos días.
12: Buenos días, Sara. A pesar de la ligera caída del PP, que sacaría 5 diputados menos, que en 2023 es la gran subida del partido de Santiago Abascal, que duplica escaños, lo que lanza al bloque de la derecha y la extrema derecha.
23: L'accés només va baixar un 10% al trànsit a l'àrea metropolitana. Uns aiguats que també han tingut costos, 117 milions perduts, segons la patronal de la petita i mitjana empresa. En les últimes hores hem tornat a tenir mobilitzacions per la Mari Carmen. Si la seva història va encendre al carrer, la seva mort l'ha acabat d'inflamar. Avui, per cert, els que escalfen motors abans de plantar els tractors a Barcelona la setmana que ve són els pagesos. Avui surten a Lleida i a França s'està escalfant la cosa, i de quina manera, ja anirem d'aquí una estona amb el corresponsal del País allà, amb el Daniel Verdú. Tot això a les portes de la campanya electoral que ha agafat a molts partits amb els pixats al ventre. L'espai a l'esquerra del PSOE vol tirada de Colau. Ella, per ser candidata, vol no haver-se de barallar amb Podemos. I allà mateix, a les esquerres, la direcció d'Esquerra busca un pla B perquè Rufián encara s'ho està rumiant, encara busca la manera de convèncer el seu partit d'anar de bracet de Colau i companyia. Avui a la sèrie El País publiquem enquesta, dibuixar victòria folgada per Feijóo i Abascal, sobretot perquè Vox doble resultats, però el gran problema és que l'esquerra s'enfonsa encara. Tot i que si anessin junts, mitigarien bastant la caiguda. I no tot és campanya. Avui sabem que la família d'una moderadora de continguts violents, de pedofília, de suïcidis, això a Facebook, una treballadora que es va suïcidar, demandarà a Meta, que és l'empresa on treballava.
21: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández.
23: Ara passant dos minuts llargs de les 7 del matí. Jordi Carbó, què tal? Bon dia.
24: Què tal? Bon dia.
23: A veure, divendres, ens havies dit, divendres això ja escampa, ja no ha de seguir plovent. La gent que vulgui fer plans per aquest de setmana, cap de setmana, ho pot fer amb tranquil·litat, amb la tranquil·litat que no passarà com el passat?
3: S'ha acabat ja, el xàfec d'ahir a la tarda i al vespre, fins a primeres hores de la nit, encara forts, però van ser els darrers, i entrem en una nova situació meteorològica que torna a prometre allargar-se força dies. I el balanç, bé, ja ho hem vist, no? En uns quants dies s'han batut alguns rècords d'acumulats de pluja, i tot i així, encara amb sequera a moltes comarques catalanes, sobretot les situades més a ponent, especialment cap al Pla de Lleida, poca aigua han rebut, i alguns cultius, sobretot el de l'oliva, està patint molt aquesta manca d'aigua. Però bé, així és el clima mediterrani, i el que toca ara és, avui per començar, temps radiant, sol, molt bona visibilitat, encara bufa la tramuntana als Pirineus i a l'Empordà i el mestral a les Terres de l'Ebre fins al Golf de Sant Jordi. No desapareixerà del tot, però sí que amb el pas de les hores anirà afluixant. I ara fa fresca o fins i tot fred a l'interior i als Pirineus. A la ciutat de Barcelona, 13 graus de mitjana, 13 també a Tarragona, 9 a Lleida i Girona. Baixem dels 5 a molts punts de la Catalunya central, febles gelades, com dèiem, als Pirineus, no només a cotes altes, també a algunes valls. Però, com dèiem, el dia serà radiant, sol, molt bona visibilitat, és a dir, poca humitat, de manera que el sol serà molt efectiu i, si bé l'ambient no arribarà a ser càlid, sí suau durant la tarda, amb màximes al voltant dels 20 graus arreu de Catalunya. I els pròxims dies, doncs, bàsicament sol, pocs núvols veurem, pujaran les temperatures, farà una mica de fred a les nits i als matins, però a les tardes l'ambient cada cop es notarà més suau, sobretot a partir de dilluns.
23: I escolta'm, Carbó, ens expliquen o diuen els experts que durant els aiguats que van caure a Catalunya, sobretot al litoral i al prelitoral de Barcelona, es va generar una mena de cicló tropical al mar Mediterrani. Això, com s'explica, si és així, si hi ha algun matís?
3: No es va arribar a generar. Hi havia, recordes, no?, que hi havia un pronòstic d'un huracà, que era així com
23: sí,
3: molt contundent.
23: Un medical, un deien, un huracà del Mediterrani. Sí.
3: Un mini huracà, van dir, quan el nom tècnic és medicant. No va arribar ni això, va arribar un altre tipus de tempesta que són freqüents al nostre entorn, els sistemes convectius mesoescalars. Per entendre'ns, és la tempesta de les tempestes. Són tempestes que es van regenerant elles mateixes, i si una tempesta normalment té una vida d'una o una hora i mitja, aquestes es poden allargar durant moltes hores. Normalment estan sobre el mar, són molt freqüents que es formin davant de la costa de Barcelona, per exemple. La peculiaritat d'aquest cas va ser que va apropar-se i va enviar gran part de la precipitació, que és molt típica de pluges tropicals, com ho vam poder comprovar, no?, en grans acumulacions d'aigua en poca estona, doncs va entrar a Catalunya. Però, insisteixo, no és un fet inèdit que arribin aquestes tempestes de tempestes, els sistemes convectius mesoescalars, i no va arribar un sistema tropical que tenen una magnitud encara més alta.
23: Carbó, gràcies, fins ara.
3: Que vagi bé.
23: Ara passen 5 minuts llargs de les 7 del matí. Continuen les mobilitzacions per l'habitatge. Prop de 20.000 persones van sortir ahir als carrers de Madrid en memòria de la Mari Carmen, el símbol de la batalla per aconseguir que les persones vulnerables no puguin perdre els seus pisos de lloguer, per aconseguir que tenir un habitatge o viure, poder-se pagar un pis, no sigui un luxe, un privilegi. Ahir va ser a la capital espanyola on es va formar una marxa de 4 quilòmetres des de la Puerta del Sol fins l'edifici on vivia justament la Mari Carmen, fins que va ser desnonada ara fa 15 dies. Avui toca aquí, avui toca a Barcelona. Sergi López, què tal? Bon dia.
5: Què tal, Marina? Bon dia.
23: Per aquesta tarda hi ha convocada manifestació a Barcelona, en record d'ella, de la Mari Carmen, també de l'Olga, de la persona, de la dona que es va suïcidar ara fa unes quantes setmanes abans que esclatés el cas de la Mari Carmen. El lema, el negoci de l'habitatge mata.
5: Convoquen tots els moviments socials en defensa de l'habitatge, Sindicat de Llogateres, Sindicat d'Habitatge Socialista, la COSAC i també la PA. La mobilització serà a les 7 de la tarda a la plaça Universitat. En paral·lel, els sindicats d'habitatge també han demanat a tothom que avui al migdia es faci un minut de silenci a tots els llocs de treball en memòria de les persones que han perdut la vida mentre lluitaven per mantenir casa seva.
23: Un minut de silenci que ahir el PP i Vox van vetar a l'Assemblea de Madrid, al Senat també, ja veus, dins del Partit Popular, que creuen que aquesta crisi de l'habitatge, que la indignació que ha generat després, els pot passar factura electoral el proper 29 de novembre. L'advocada de l'Olga, d'aquella dona que ara us deia que es va suïcidar després de que l'haguessin desnonat a l'Hospitalet, assegura que la justícia va tirar el cas endavant, tot i tenir documents amb els seus problemes de salut mental.
5: Jordi Naya ha dit a l'especial que ha fet Hora 25 des de Barcelona, és l'advocat d'aquesta dona, que perquè no es repeteixin casos com el de l'Olga o la Mari Carmen, el millor que pot fer un afectat és buscar el suport d'un sindicat d'habitatge.
6: El apoyo social del barrio, de un sindicato de vivienda, puede hacer que venga una comitiva judicial y estén tres personas que cojan las maletas y se vayan, o que hayan 2.000 personas en la puerta.
5: També a l'especial d'Hora 25, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha dit que la diferència entre la capital catalana i Madrid és que aquí l'Ajuntament hauria fet tot el que estigués a les seves mans per evitar el desnonament, per exemple, de la Mari Carmen.
23: Un Collboni que ha sortit a defensar la compra de la finca del carrer de Llenguadoc, això és el barri de Sant Andreu a Barcelona, per evitar el desnonament de desenes de famílies vulnerables.
11: Pues en los últimos años casi 3.000 viviendas en diferentes operaciones, a veces son pisos concretos, a veces son fincas, y es una medida más que se adopta en Barcelona, una más.
5: L'alcalde ha assegurat que aquesta solució s'ha aplicat a milers de pisos, però que no sempre s'explica.
23: Tot això en ple compte enrere per les eleccions generals. Avui a l'ACER us expliquem la nova enquesta que portem conjuntament amb el País i apunta que PP i Vox tenen un avantatge claríssim.
5: Tot i la lleugera caiguda que té el PP, el gran increment de suports de Vox fa que el bloc de la dreta assumi sense problemes una majoria per governar. El PSOE cauria 9 escons respecte de les últimes eleccions, però el problema per a l'esquerra està sobretot en la caiguda de Sumar, ara amb el nom de Front Ampli, que passaria de 33 escons a 7, i Podem, que passaria de 5 a només 2. Això, si es presenten per separat, si anessin junts, passarien del 7, que sumarien en aquest compte que acabem de fer, a 15. Escons.
23: El problema del Front Ampli és haver de conjugar els interessos de tots els partits que estan a Sumar, que estaven a Sumar, però també Podemos, i intentar-se tornar a unir amb aquesta formació. Ada Colau ha obert la porta a poder-ho fer, però diu, jo no em vull barallar, jo vull que hi hagi acord amb Podemos. L'escoltem.
7: Ella ha dicho que estoy dispuesta a ayudar, pero estoy dispuesta a ayudar para que estemos todas, porque todas somos necesarias.
23: Aquestes negociacions, de moment, s'han d'accelerar perquè, vaja, la setmana que ve han de resoldre quina seria la candidatura. Podemos, de moment, diu que el més important són les seves primàries i allunya així la seva entrada en aquest Front Ampli, malgrat la via Colau. La setmana es tanca el termini, la setmana que ve, perquè els partits puguin presentar les coalicions. I després hi ha els conflictes interns per decidir la candidatura d'Esquerra Republicana. Ara escoltareu què deia dimarts en aquest programa l'Oriol Junqueras sobre Gabriel Rufián.
8: Segur que serà candidat per Esquerra Republicana. Esquerra Republicana és un partit amb 95 anys d'història. És el gran partit de referència de l'esquerra a Catalunya i, per tant, és el partit que ha d'assumir la responsabilitat de defensar el nostre país en totes les circumstàncies.
23: Ell reia i deia que segur, quan li demanava si estava tot clar amb Rufián, resulta que no ho està tant, que ja tenen preparat un pla B a Esquerra per si Rufián finalment trenca les negociacions sobre aquestes llistes per les properes eleccions. El diputat al Parlament, Jordi Albert, que és de la corda de Junqueras, seria la persona alternativa per si Rufián acaba fallant. Tot això s'ha de resoldre abans de diumenge. Laura Pons.
9: Sí, Jordi Albert ja ha començat a recollir avals per poder presentar-se com a candidat quan finalitzi el termini aquest diumenge. La direcció continua prioritzant que sigui Rufián el cap de llista, però la relació amb la cúpula fa temps que no és fluida i tampoc ho ha sigut la relació amb els seus companys al Congrés. Rufián diu que vol presentar-se per Esquerra, sí, però també reclama unes mínimes condicions per ser candidat, per poder tenir un equip i uns diputats de confiança, tot i que el partit vol acotar-li el terreny i intentar que no vagi tan per lliure com consideren que ha passat en aquesta passada legislatura. La negociació continuarà en els propers dies, però la direcció ja pressiona Rufián amb una alternativa de la confiança de Junqueras.
23: I més enllà de les eleccions, o justament fent bullir la prèvia de les eleccions, primera tracturada d'aquesta tardor avui a Lleida, els tractors tornen a prendre les carreteres. Mercè Marc, des de Ràdio Lleida.
0: L'organització assenyala que el gasoll agrícola s'ha encarit un 62% en només 6 mesos, que els fertilitzants ho han fet en un 50% i que moltes explotacions treballen amb una rendibilitat cada cop més reduïda. Perquè omplir el dipòsit, diu Joan Carles Massot.
13: Però quan parlem d'un tractor de 200 cavalls o un tractor de 70 cavalls, doncs té un consum molt important de gasoll i estaríem parlant de si abans te costava 100 euros omplir el dipòsit, doncs ara te'n costa 300.
0: Set columnes de tractors ja han sortit de diferents punts. A les 10 del matí faran cap a les portes de la delegació d'Hisenda Lleida, des d'on començarà la manifestació.
23: I un dia més, violència masclista. La Guàrdia Civil investiga com a crim de gènere l'assassinat d'una dona de 37 anys a qui han trobat mort aquesta passada nit al costat del cos de la seva parella a Valverde de Xúquer. Això és a Conca.
5: Els agents han anat a l'habitatge després que una persona truqués a emergències en no poder entrar. La dona no estava al sistema de casos previs de violència. Tenien dos fills, de 6 i 14 anys, amb la seva parella. En el que va d'any, en el conjunt de l'estat, 41 dones han mort a mans de les seves parelles o exparelles.
23: La família d'una moderadora de continguts violents demandarà a Meta pel suïcidi de la seva filla. Treballava a Barcelona fins l'any passat revisant vídeos pedòfils o de suïcidis que corrien per Facebook, cosa que li va provocar greus problemes de salut mental. Això és el que deia l'advocat de la filla.
14: Que el cas de la Inés no és un cas aïllat, que no té sentit que per maximitzar els beneficis d'una empresa s'acabi amb la vida d'aquestes persones.
5: És el que explicava Jordi Vilella, que va passar ahir pel balcó.
23: I què més sabem d'aquesta persona, d'aquesta noia?
5: Aquesta jove es deia Inés Mendoza, era francesa, però va treballar com a moderadora de Facebook, Instagram i Messenger a la Torre Glòries de 2022 a 2025, quan va plegar perquè no podia més després de diverses baixes de salut mental. Aquest cap de setmana es va suïcidar a Lió, saltant d'un cinquè pis, tal i com ha avançat la Vanguardia i ens ha explicat la seva família. Es tracta d'una víctima d'una demanda col·lectiva que agrupa a més de 700 moderadors que tenen estrès posttraumàtic després de passar hores i hores veient vídeos violents.
23: Doncs encara sobre tecnològiques, hi ha una multinacional nord-americana que es diu Transperfect, que resulta que té persones treballant aquí a Barcelona i que ha anunciat un ERO pel qual acomiadarà 208 persones aquí a casa nostra.
5: Aquesta empresa es dedica a entrenar sistemes d'intel·ligència artificial d'Apple i els afectats se'n van amb la indemnització mínima marcada per la llei després que no s'hagi arribat a cap acord amb la companyia.
23: Oriol Soler.
15: L'empresa justifica els acomiadaments per la pèrdua del seu contracte amb Apple per a qui treballava des de 2020. Aquesta multinacional es dedica a entrenar sistemes d'intel·ligència artificial i molts dels treballadors es dedicaven a avaluar la qualitat de les respostes d'una plataforma similar a ChatGPT. S'acomiada a Espanya a 266 treballadors, gairebé tots a Barcelona, sobre una plantilla de poc més de 1.000. Els afectats deixaran l'empresa la setmana vinent amb una indemnització de 20 dies per any treballat. L'empresa ha fet un comunicat on diu que, malgrat que ha fet els màxims esforços per trobar solucions, no s'ha arribat a cap acord.
23: I avui coneixem unes quantes conseqüències més del temporal dels últims dies. La patronal de la petita i mitjana empresa calcula que els aiguats dels últims dies han costat 117 milions i mig d'euros.
5: Càlcul. Per fer aquest càlcul, deia en Pimer que ha consultat les empreses afectades del Barcelonès, el Baix Llobregat, el Maresme i els Vallesos.
23: Ens amplia la informació el Pol Valero.
16: Tres de cada quatre companyies consultades ha patit afectacions i la majoria han hagut d'aturar o reduir l'activitat en algun moment. Només al Vallès Oriental les pèrdues són de 55 milions d'euros. Un exemple és l'Eric, propietari del restaurant Casa de Menjars de Vilanova del Vallès.
24: Jo vaig arribar a les 9 que vam obrir i estava tot regirat, totes les neveres plenes d'aigua, tot tirat pel terra, o sigui, tot anegat. Pensa que va arribar als nivells a un metro i mig d'aigua a dins del restaurant.
16: Per això, PIMEC reclama reforçar els ajuts directes a aquestes empreses i considera insuficients els 5 milions d'euros que ha previst el govern.
23: Que sobre aquest temporal, aquest cap de setmana passat, que va ser grossíssim, ja ho sabeu, ho vam patir tots, malgrat les prohibicions de mobilitat que hi havia per aquelles pluges i inundacions, el trànsit rodat resulta que va baixar menys d'un 10% a l'àrea metropolitana. Sergi.
5: Sí, són dades del Servei Català de Trànsit a les que ha accedit SER Catalunya. El dia on es va notar més reducció va ser diumenge i sobretot a Girona, però altres zones com el Vallès el trànsit va ser gairebé igual que qualsevol altre dia, malgrat les restriccions.
23: Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dijous a Valls un quart home relacionat amb el tiroteig de la setmana passada a Terrassa contra dos agents de la Guàrdia Civil que van quedar ferits. Ell estava en cerca i captura des que va passar tot, des que van produir-se els fets. Martí Oliver.
16: Els altres tres sospitosos ja van ser detinguts poc després de l'atac. Ara mateix estan en presó provisional i els Mossos i Guàrdia Civil, tot i aquesta quarta detenció, mantenen oberta la investigació. Recordem que els dos guàrdies civils anaven de paisà, estaven seguint un grup de lladres quan els van descobrir i els van disparar. Un d'ells va rebre quatre impactes de bala a l'abdomen i a les extremitats, a més de diversos cops de pal mentre era a terra, i l'altre un tret més.
23: Doncs aquesta és l'actualització. Ara el que fem és obrir una finestra al món. Comencem als Estats Units, perquè allà el secretari de Guerra ha anunciat que es retransmetrà en directe a l'execució d'un exmilitar mitjançant un escamot d'afusellament.
17: Serà el proper 3 de desembre i es tracta de la primera execució a un militar amb aquest mètode des de la Segona Guerra Mundial.
23: Ha estat una nit de protestes a Nova York.
17: Un agent de l'ICE, que són els encarregats de fer complir les lleis d'immigració, ha disparat i ha ferit un home que anava al seu vehicle acompanyat d'un nen de només 5 anys. El govern de Donald Trump assegura que és una persona migrant d'origen dominicà i suposadament vinculat a bandes criminals. L'alcalde de Nova York, Zoran Mamdani, ha demanat en una trucada al president dels Estats Units que retiri la policia migratòria de la seva ciutat.
23: I a França, una mica més escalen encara les protestes massives.
17: Els estudiants van omplir ahir la plaça de la Bastilla a París. Les mobilitzacions han guanyat intensitat els darrers dies i ara tenen el suport d'altres sectors i de més universitats. Una de les imatges que més ha cridat l'atenció de les últimes hores és la de l'alcalde de Saint-Denis, que va acabar gasejat per la policia quan es va interposar entre els agents i els manifestants.
23: I a Ucraïna, l'exèrcit rus llança bombardejos indiscriminats contra civils a diverses ciutats. Això ha passat en les últimes hores.
17: En una ciutat a l'est del país, un bombardeig va provocar la mort de 33 persones, 18 més van resultar ferides, es desplaçaven en un autobús. I un dia abans va ser una ciutat del nord la que va rebre l'impacte de les bombes en un edifici, causant la mort de 22 persones.
23: I de la cultura... Enrique Vilamates, l'escriptor barceloní, s'ha tornat a quedar a les portes del Nobel de Literatura.
17: Que ha estat per la poeta i assagista Anne Carson, que ha estat qui ha obtingut el premi. El jurat ha destacat la seva obra audaç i inventiva. L'últim que ha escrit aquesta dona és un article sobre l'experiència d'anar a un concert de Rosalía.
23: I a part del tercer concert dels Oques Grasses, del tercer concert de comiat, que serà avui la Shakira... Dai, dai, que parla més català a Miami que quan la teníem aquí a Catalunya.
18: Para que no nos entiendan mucho. Si cuando ellos no quieren que los amiguitos se entiendan, me hablan en catalán. Hablo más catalán en Miami que en cuando vivía en Cataluña.
19: Es bonito esto, ¿eh? Tú con tus hijos sí. En Miami. Sí. ¿Qué es este fach?
18: ¿Pero qué fach, tío?
19: ¿Ha dormido?
18: ¿Qué fach?
19: Y la gente sí, en Miami sí, está poseída. Ay, Virgen Shakira, se le fue la cabeza. Está loca.
23: Això li ha dit el Broncano a la revuelta. Temps pels esports. Montserrat, què tal? Bon dia.
20: Què tal, Marina? Bon dia.
23: Avui sí, per fi torna a la Lliga.
20: Deixem enrere 3 setmanes d'aturada de seleccions. Torna al futbol de clubs i ho fa amb un Màlaga espanyol a les 9 de la nit a la Rosaleda. Els blanquiblaus van marxar deixant dubtes amb dues derrotes consecutives. Són 15ens i amb males sensacions de joc. Se sent Manolo González qüestionat? Resposta molt de Manolo.
22: El que passarà no ho sé. No sé si avui jo, quan creu un carrer a Màlaga, m'atropellarà un cotxe. Llavors jo no tinc ni puta idea del que passarà. Però jo, a mi el club em transmet tranquil·litat, em transmet confiança, els jugadors també, el vestidor també. Jo dia avui no sento això. Quan anava en cinquers tampoc va venir la gent a posar-me un pis, ni a regalar-me un cotxe, ni un Rolex, ni res d'això. Llavors, hòstia, ni tanto ni tan calvo.
20: El Màlaga ara mateix és QE, no ha guanyat encara en les 7 primeres jornades i només suma 3 punts.
23: Demà li toca al Barça, que continua entrenant sense Rafinha.
20: La resta de la plantilla s'entrena ja sota les ordres del tècnic alemany. Rafinha va entrenar-se al marge del grup al gimnàs, però la previsió que hi ha és que avui pugui provar-se amb el grup i que estigui disponible pel partit que el Barça jugarà demà a 6:45 al Camp Nou contra el Getafe. Avui, roda de premsa de Hansi Flick.
23: Com demà jugarà també el Madrid, ells amb un ull posat a Mbappé.
20: Recupereu la masterclass, si podeu, ahir de l'Anton Mea en el que t'hi jugues, explicant la situació del Madrid. detecta que el principal problema és que la relació al vestuari no ha millorat i no han volgut canviar-la, i que des del club tanquen files amb Mbappé dient que no hi ha cas. Veurem si el xiulen o no demà a les 9 de la nit contra el Villarreal al Bernabéu. Roda de premsa avui de Mourinho.
23: I conseqüències de la vaga general anunciada aquesta setmana que toquen a l'esport. El Barça femení demana a la UEFA avançar el partit contra l'Arsenal.
20: Sí, partit de Champions. El partit està planificat que es disputi el dimecres 11 de novembre, dia de la vaga. El club blaugrana ha proposat que es jugui el 10 de novembre, és a dir, un dia abans, com aquesta data alternativa, un partit que s'ha de jugar al Spotify Camp Nou.
23: En bàsquet, el Barça rep avui al Palau als Alguiris.
20: A 8:45 de la nit, en la quarta jornada de l'Eurolliga, el tècnic blaugrana Alexander Sekulić parlava ahir de l'oferta de compra de la NBA rebutjada per part de l'Eurolliga.
23: En marxa el Gran Premi d'Indonèsia de MotoGP.
20: Bezec hi ha estat el més ràpid en els primers entrenaments, amb Marc Márquez segon i Jorge Martín tercer. A les 9, la pràctica.
23: Cap de setmana també de Gran Premi a Singapur, això a la Fórmula 1.
20: A partir de 10:45 del matí, primers entrenaments lliures. Bona oportunitat per l'Aston Martin de Fernando Alonso, qui per cert ahir va desmentir els rumors que el situaven disputant el Dakar aquest mes de gener.
1: I read those rumors, but not demanding programs.
20: Diu que
1: like
20: és pràcticament impossible complir amb les exigències físiques del Dakar i de la Fórmula 1 a la vegada.
23: I en vol victòria europea del Barça.
20: 34-27 contra el Dinamo de Bucarest.
23: I quan són les 7:23 minuts arriba la reina del mandú. Que ens porta una nova docu-sèrie sobre els grans cantants espanyols. Cristina García, bon dia.
2: Bon dia, nois. Sí, parlem del gran Rafael.

0: desmuntar la fake news de la setmana, com cada divendres a aquesta hora. Joan Tejedor, Guillem Favó, com esteu?
1: Hola,
2: bon dia, Marina.
1: Bon dia.
0: Quin és el titular de la fake news de la setmana?
1: Doncs el titular seria Mari Carmen culpa Pedro Sánchez del seu desnonament.
0: I l'escampa aquesta fake news.
2: Hem hagut de fer foto finish per veure qui arribava abans, però hem d'atribuir la fake news al compte de Twitter de Vox.
0: Però què vol dir això de que heu hagut de fer foto finish, a veure?
1: Doncs que dimecres al vespre, quan feia una hora que s'havia conegut la mort de la Mari Carmen, Vox va fer un tuit que deia: han matat la Mari Carmen sense cap escrúpol, han utilitzat el patiment d'una dona gran per muntar una campanya que amagui la responsabilitat del govern al desastre de l'habitatge, la responsabilitat de Pedro Sánchez, com va dir Mari Carmen, que se sàpiga qui ha portat la ruïna i la mort. Apagada d'Anna Adamús Ceuta. Passa-ho.
2: Aparcarem un moment això de qualifiquin l'Ada en el sac de Pedro Sánchez. Ens centrarem en responsabilitat de Pedro Sánchez, com va dir Mari Carmen, perquè adjunten un vídeo al tuit amb 12 segons d'una entrevista a Televisió Espanyola dos dies abans de ser desnonada.
3: ¿A quién responsabilizas tú de todo lo que te está pasando?
4: A Pedro Sánchez. No se entera la cantidad de desahucios que hay diarios. No se entera o no quiere enterarse.
1: I hem hagut de fer foto finish perquè el tuit de Vox és a les 9:15 i a les 9:20, 5 minuts més tard, OK Diario publicava una notícia amb el titular així culpava Mari Carmen a Sánchez del seu desnonament amb el mateix fragment exacte de vídeo.
0: Ràpidament es va començar a escampar com una taca d'oli, això ho fan, les fake news. Per què? Perquè és fals, perquè és un bulo aquest vídeo.
2: Perquè falta una part de la resposta. És a dir, és veritat que Mari Carmen posa al davant de tot el president del govern a l'hora d'assenyalar culpables, però en aquesta entrevista, en aquesta pregunta que li fan, reparteix culpes per totes les màximes autoritats de l'Estat, també de la Comunitat de Madrid i també de la ciutat.
3: ¿A quién responsabilizas tú de todo lo que te está pasando?
4: A Pedro Sánchez. No se entera la cantidad de desahucios que hay diarios. No se entera o no quiere enterarse. Después iría a la señora Isabel Ayuso, que es la presidenta de la Comunidad de Madrid, y creo que le viene un poco grande. El señor Almeida, pues lo único que está haciendo es cargarse Madrid.
3: ¿Y a Urbagestión?
4: Cargo de gestión, pues que tiene padre y madre. Y a lo mejor el día de mañana a sus padres los van a ver en las condiciones que yo estoy.
0: Ai, això de tallar els vídeos per on ens convé perquè diguin el que no diuen en el seu conjunt. I a més és que ha acabat de passar una cosa, a més inèdita. Quina?
1: Doncs sí, el mateix compte de Ràdio Televisió Espanyola ha respost al tuit de Vox amb el vídeo sencer i aquest text. Mari Carmen Abascal, en la seva darrera entrevista a Ràdio Televisió Espanyola, va responsabilitzar totes les administracions de la crisi de l'habitatge que travessa el nostre país.
2: Passa poc, que una televisió pública respongui un tuit d'un partit polític, però en aquesta ocasió, com que era contingut seu, Televisió Espanyola ho va fer.
0: Clar. I algú més se n'ha fet ressò de tot això?
1: Doncs aquests dos dies no, però com que l'entrevista és de fa dues setmanes, la declaració sí que havia tingut recorregut.
2: Hi ha mitjans com La Razón, El Español, Libertad Digital, El Debate, que havien titulat així, Mari Carmen culpa Pedro Sánchez, però després el cos de text sí que citaven la declaració completa, assenyalant també Ayuso i Almeida, i els que adjuntaven vídeo posaven tota la resposta que hem escoltat ara, citant tots els càrrecs polítics, que això no seria tan fake news com clickbait del dolent.
1: El fragment escapçat de manera interessada sí que l'ha fet servir la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, això deia ahir al ple de l'Assemblea Madrilenya.
5: Recuerdo una de las últimas declaraciones de Mari Carmen cuando le preguntan ¿a quién responsabilizas tú de todo lo que está pasando? Y dice ella, con toda claridad, a Pedro Sánchez.
0: Ay.
5: Literal, dijo Mari Carmen. Resulta que es desahuciada por una ley socialista, que el gobierno que ejecuta el desahucio de Mari Carmen es el de Pedro Sánchez, con la Policía Nacional, pero la culpa es de Ayuso. Es genial. Es genial.
1: Que Ayuso, Marina, s'ho porta preparat perquè va mirant els papers, llegeix la pregunta i la resposta de l'entrevista, o sigui que el seu equip havia tingut temps, sembla que havia tingut temps de mirar-se el vídeo sencer, la presidenta madrilenya que treu el vídeo en la rèplica als socialistes sense que els socialistes l'hagin mencionat abans.
2: O sigui, Ayuso cita amb la paraula literal la part de la declaració, Mari Carmen parlava de Pedro Sánchez, omet deliberadament la resposta, que la resposta també la interpel·la a ella, per tant, s'ha de tenir ganes de ser mal pensat per veure una instrumentalització política de la mort d'aquesta dona per part de la dreta.
0: Doncs sí, perquè l'omissió de la informació també és alimentar les fake news. Gràcies, nois. Fins ara.
2: Fins ara.

0: Són 7:45. Després de la setmana intensa que hem tingut, potser molts ja aneu pensant en els plans pel cap de setmana. En principi, el temps ha d'estar tranquil. Jordi Carbó, què tal? Bon dia.
1: Bon dia. S'ha acabat ja aquest llarg episodi de pluja que, malauradament, no ha deixat molta aigua a Ponent, al Pla de Lleida especialment, on continua la sequera. I avui ja no esperem que plogui a cap punt de Catalunya. Farà molt de sol, pocs núvols veurem, ara amb una mica de fred, a la tarda el sol ambient una mica més agradable. Ara tenim a la ciutat de Barcelona 13 graus, 13 també a Tarragona, 9 a Lleida i Girona. Arriba a gelar feblement algunes valls del Pirineu. Les màximes, gràcies al sol, se situaran al voltant dels 20 graus i el vent que ha bufat fort les últimes hores de tramuntana i de mestral anirà desapareguent al llarg del dia. Cap de setmana, igualment molt de sol, amb temperatures més altes, sobretot les màximes.
0: I fem un cop d'ull a les carreteres. Ferran Aràndiga, què tal? Bon dia.
2: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui divendres pendents d'aquesta operació i sortida que comença aquesta tarda a hores d'ara. Pel que fa a retencions, de moment tenim força fluïdesa, algunes retencions habituals, sobretot en direcció a Barcelona. Tot i així, hem de recordar que continuem amb el túnel de les Franqueses del Vallès tallat en ambdós sentits a la marxa per inundació. Des d'ahir a la tarda, doncs també es talla la BP-5002 per esfondraments a l'altura de Vilanova del Vallès. Per altra banda, tenim dos accidents i una avaria. El primer ha estat a la C-25 a Rajadell en direcció a Lleida, amb un carril tallat. El segon accident ha estat a la P7 a Sant Feliu de Buixalleu, en sentit nord, amb els vehicles al voral. I per últim, el vehicle variat obliga a tallar un carril amb 2 quilòmetres de lentitud a la B10 entre Sant Adrià de Besòs i el nus de la Trinitat en sentit nord. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
0: Claudi Arcarons, què tal, com estàs?
3: Bon dia.
0: I Arnau Montserrat, hola.
4: Hola, Marina.
0: De què es parlarà avui?
4: Doncs de si les esquerres són capaces d'entendre's, Colau amb Podemos i Rufián amb Esquerra, de la nostra enquesta que confirma una victòria còmoda del PP, de les protestes de França que pugen de to, evidentment, d'habitatge, i esperem que una mica menys de Rodalies, o no, mai se sap, però sembla que el servei va tornant a la normalitat.
0: Per aquesta tarda hi ha convocada manifestació a Barcelona, en recorda la Mari Carmen, però també de l'Olga.
5: Amb el lema el negoci de l'habitatge mata, convoquen tots els moviments socials en defensa de l'habitatge. En paral·lel, els sindicats d'habitatge també han demanat a tothom que avui al migdia es faci un minut de silenci a tots els llocs de treball en memòria de les persones que han perdut la vida mentre lluitaven per mantenir casa seva.
0: Avui a Lleida també hi ha tracturada de la JARC, dels joves agricultors i ramaders. Comencen a escalfar ja les protestes que vindran la setmana que ve a Barcelona amb els seus tractors. I parlant de protestes, a França estan molt lluny de paivagar-se.
4: Les classes continuen suspeses. Fins dilluns segur, els estudiants van prendre la Bastilla. Les mobilitzacions han guanyat intensitat els darrers dies i ara compten amb el suport d'altres sectors i de més universitats.
0: Ahir coneixíem el Nobel de Literatura, avui sabrem el de la Pau.
5: Les sales de resposta d'emergències del Sudan, les organitzacions humanitàries i els tribunals internacionals encapçalen les previsions. Es decideix avui a Oslo i l'any passat va ser coincidit el líder opositor veneçolana Maria Corina Machado. L'ha demanat, com no, Donald Trump.
0: I també els Premis Nacionals de Cultura.
4: A l'Auditori Pau Casals del Andrei, l'acte institucional està previst a partir de 1:15. Són el principal reconeixement institucional a la cultura catalana. L'encapçalarà aquest esdeveniment el president de la Generalitat, Salvador Illa.
0: Sabeu que estem fent programa especial aquí al Festival de Cinema Fantàstic de Sitges, edició número 59. Què hi ha previst per avui?
5: La Muerte de Drácula, dirigida pel col·lectiu Burning Percebes, s'estrena en una segona jornada del Festival Internacional de Cinema de Sitges, en què també farà parada el director Nicholas Winding Refn amb Her Private Hell.
0: I que per aquí passa la plana major, Peter Jackson, Danny DeVito, sí. Eduardo Noriega, pels 30 anys de tesis. Tu ahir vas passar por, eh?
5: Déu-n'hi-do.
0: El rotllo, més mal rotllo, sí, que por a la pel·li d'estrena.
5: Sí, em vaig quedar bastant parada de que la gent no crida. Aplaudeix molt, però la gent ja està curada d'espans, es veu.
0: Shakira, una ambaixadora més del català.
4: La cantant va passar ahir per la revuelta.
6: Para que no nos entiendan mucho así, cuando ellos no quieren que los amiguitos se entiendan, me hablan en catalán. Hablo más catalán en Miami que en cuando vivía en Cataluña.
7: Es bonito esto, ¿eh? Tú con tus hijos.
4: Sempre fa il·lusió, no?, que una autoritat com Shakira, doncs, parli del català.
0: Ja està bé, sí, sí. I els amants dels videojocs, Avui s'estrena a Barcelona la saga Barcelona Game Fest. Això és important, eh? En teoria, pels friquis, sí.
5: Ai, perdó. Ja ho has dit, Marina. El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, participa en l'acte inaugural. És un nou gran esdeveniment dedicat al món dels videojocs que vol convertir Barcelona en un punt de referència del sector al sud d'Europa. Combina videojocs actuals, cultura retro, competicions d'esports, d'eSports, primera edició que s'estrena avui fins diumenge.
0: I a qui voleu que felicitem avui?
4: Doncs avui felicitem a tots els valencians.
3: I he tornat a vagar desficiós pels carrers del meu poble, paisatge de gruers i pols, en van ofegant les hores.
4: Avui és la Diada del País Valencià, juntament amb la festivitat de Sant Donís, coneguda tradicionalment com el Dia dels Enamorats. A més, Sant Donís és el patró dels forners i pastissers valencians, així que també felicitats.
0: I la nostra estimada Aitana Romà, que ens farà d'ambaixadora als Gossos Sorda avui allà, al seu poble, a Pego. I la banda sonora del dia, qui la posa?
5: Rihanna. Ella, la cantant, ha tornat a despertar les expectatives sobre un possible retorn discogràfic després de revelar que conserva almenys 170 cançons inèdites. Ho veurem.
0: En dos minuts, obrim els diaris.
7: Ser Catalunya, Barcelona. Aquest matí som a Sitges amb l'Aquí Catalunya. Des del cor del 59è Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom. D'aprofitar la força de l'aigua per generar energia el 1922, a aprofitar els residus orgànics per generar gas verd el 2026. Més de 180 anys buscant altres energies més sostenibles cada dia. Naturgy, cada dia. Every day.
8: Cada dia 40 persones pateixen un ictus a Catalunya. Detectar-lo a temps pot salvar vides.
9: A la Fundació Ictus treballem per prevenir-lo i per acompanyar les persones afectades i les seves famílies. Amb els nostres programes ajudem a superar l'ictus fent la vida més fàcil després de la malaltia. Fundació Ictus. Salvar vides. Superar l'ictus.
10: De clubs de lectura n'hi ha molts, i que et permetin conversar amb els autors dels llibres, només n'hi ha un, el Club del Quadern del País. Apunta't a la trobada mensual entre escriptors i lectors a l'Estudi Toreschi de Ràdio Barcelona. El dijous 22 d'octubre a les 7 de la tarda, als Erms, amb Carlota Gurt. Una història d'obsessió al Pantà de Sau. Premi Llibres Anagrama de novel·la. Registra't al país.cat.
8: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

0: Cadena Ser i Ser Catalunya. El so de la vida.
1: Avui el Festival de Sitges és protagonista de l'Aquí Catalunya amb Marina Fernández.
2: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Hoy amor, como siempre.
0: Aquí Catalunya.
4: El diario no hablaba.
0: Amb Marina Fernández.
4: El diario no hablaba de ti. El diario no hablaba de ti. Ni de mí.
5: 8 minuts passat a 2:15. Joan Tejedor, bon dia de nou.
6: Hola un altre cop, Marina Fernández i Torné.
5: De què parlen avui els diaris?
6: Parlen d'eleccions, parlen de campanya, parlen de Mari Carmen i parlen de Rússia. Comencem per l'aspredol de Mari Carmen, augura una campanya electoral bronca, és el titular de portada de La Vanguardia, amb el rebuig del PP de Madrid i del Senat, de fer un minut de silenci. La precampanya és tensa per la mort de Mari Carmen Abascal, titular principal de l'Ara. El PP rebutja els homenatges i acusa el PSOE de manipulació emocional. I al País, Mari Carmen monopolitza la precampanya. L'esquerra carrega contra els fons voltor i la dreta acusa el govern d'utilitzar la dona morta. Fotografia de la marxa d'ahir a Madrid. I al Mundo, a l'interior, Mari Carmen incendia la campanya, però la jugada electoral del titular principal és una altra. Sánchez anunciarà la pujada de les pensions a 2 dies del 29N. Les previsions apunten a una revalorització del 3,5% que afectarà 9 milions i mig de pensionistes.
5: Però el titular principal, el més novedós, és el que publiquem, l'enquesta que publiquem conjuntament amb El País sobre les eleccions generals.
6: L'hem comentat a l'informatiu de la SER, recalquem que PP i Vox en aquesta enquesta parteixen amb un clar avantatge a la cursa del 29N, és el titular del País, aquest clar avantatge perquè el sondeig els dona 198 escons entre tots dos. La majoria, recordem que són 176, per tant, els en sobrarien 12. Vox doble els 33 que té ara, s'enfilaria els 66 segons el sondeig, el PP en perdria 5, mentre el PSOE cauria 9 escons i Sumar passaria de 31 a 5. També a les portades, la confecció de les llistes. Al punt de mira, la d'Esquerra Republicana. La candidatura de Rufián per Esquerra trontolla. Per falta d'enteniment, al País, Esquerra estudia un pla B per si Rufián decideix renunciar. És el titular a La Vanguardia. Esquerra negocia amb Rufián mentre prepara una alternativa i Colau pressiona Podem perquè s'assumi el front ampli a l'Ara. I al periòdico, Esquerra postula Jordi Albert mentre Rufián no es decideix. En canvi, La Razón, el PSOE pugna amb l'Esquerra per incloure les llistes Indignats de Sol.
5: I clar, els editorials i els articles d'opinió avui carregats d'habitatge i d'eleccions.
6: L'ús penós de la mort de Mari Carmen, editorial de La Vanguardia. Els partits s'embranquen en un debat estèril. El problema de l'habitatge no resoldrà en paraules destemplades, sinó en pactes. L'urna i la vaga, editorial del País. La convocatòria és legítima i canalitza un ampli malestar, però no ha de servir per exacerbar la bronca partidista. És la primera, sense origen en retallades socials o laborals, i és un toc d'atenció a la classe política en conjunt, després d'anys de bloqueig sobre una crisi que per milions ja és una emergència. L'editorial de l'Ara, eleccions, habitatge i Mari Carmen. La batalla electoral s'ha tenyit ara mateix de lluita per l'habitatge. I un interrogant. Fins a quin punt beneficiarà Sánchez? El Mundo, l'editorial, parla de l'obscenitat d'instrumentalitzar la mort de Mari Carmen, una comprensible commoció social que el govern no té dret d'instrumentalitzar. Un govern responsable no buscaria extreure rèdit electoral de la mort de Mari Carmen, sinó afrontar el repte de l'habitatge portant solucions estructurals i duradores. I al periòdico, Joan Cañete Baile, la política de la crueltat, humiliar l'adversari i els símbols de les seves polítiques, tot i que siguin persones vulnerables, és una estratègia política i comunicativa. S'ha arribat al punt en què l'esbirro del pati se'l recompensa per la seva crueltat. Són els temps dels bullies, de les riallades, de la política de la crueltat.
5: Sobre aquesta crisi de l'habitatge, una dada interessant que trobem avui al País és que la meitat dels pisos protegits que s'entreguen al conjunt de l'Estat són a Catalunya.
6: La construcció de pisos assequibles marca la millor dada en 15 anys, aquest 2026, en el que portem d'any, amb un repunt del 70%. El 47% del total d'habitatges de protecció oficial a Espanya es troba a Catalunya, xifra que, en el cas específic dels que són lloguer sense dret a compra d'aquests habitatges de protecció oficial, s'enfila fins al 60% els que hi ha a casa nostra. L'Ara enfoca aquestes dades perquè la construcció de pisos protegits a l'Estat equival al 20% del mercat lliure. És a dir, per cada pis protegit que es fa, se'n construeixen 5 al mercat lliure.
5: A les pàgines internacionals també hi apareix l'últim atac de Rússia i, òbviament, el ressò de la protesta dels estudiants a França.
6: Els estudiants prenen la Bastilla en una altra tensa jornada. El País, el periòdico, també destaca en aquesta consigna el titular. Ocuparem la Bastilla i una altra que també es va sentir ahir als carrers de la capital francesa. Quan es cremen els contenidors, l'única que té por és la porqueria. I a Rússia, el cop a la resistència, titula el periòdico amb fotografia de portada. Rússia llança bombardejos indiscriminats contra civils a diverses ciutats ucraïneses i mata 30 persones a Kramatorsk. Imatge dels bombers que apaguen un edifici calcinat. Putin s'acarnissa amb els civils ucraïnesos amb fotografia d'un autocar cremat a La Vanguardia. L'Ara, Rússia bombardeja dos autocars civils a Kramatorsk.

0: Per tant, ha pujat molt més el preu que el seu consum. Un 94% de les llars en consumeix perquè és una forma de proteïna fresca d'alta qualitat que resulta molt accessible.
1: Sí, home, sí, que visquin els ous, però clar, si ens els pugen de preu malament. I les cases de colònies malament també, pateixen la vaga de mestres.
0: El negoci de les cases de colònies ha caigut un 80%. És un sector que mou 50 milions d'euros a Catalunya, compta amb uns 3.500 treballadors associats a l'activitat escolar i el 70% del negoci són petits emprenedors i pimes. La patronal de l'oci educatiu tem una sagnia de tancaments si les protestes del professorat s'allarguen en aquest sentit. Les ajudes i els crèdits de la Generalitat no es podran activar fins al gener del 2027. És el tema del dia del periòdico.
1: Ja que parlem d'escoles, 7 de cada 10 a Barcelona superen el límit de la contaminació.
0: Els nivells de diòxid de nitrogen han millorat un 40% des del 2018, però només el 26% de centres de Barcelona, és a dir, una de quatre escoles, compleix el marc legal que fixa la Unió Europea com a objectiu pel 2030. Hi ha 4 anys de marge per seguir-ho rebaixant, però és un informe de l'Agència de Salut Pública de la ciutat que també trobem al periòdico.
1: I avui els diaris glossen la guanyadora del Nobel de Literatura, la canadenca Anne Carson.
0: Un poeta entre dos mons, Eduardo Lago al País. El diari de Prisa hi dedica 4 pàgines. El mateix diari, l'Una Miguel, poesia més enllà dels seus límits. Els seus versos de vegades semblen poesies, d'altres tractats teològics i d'altres gimcames filològiques i sentimentals. Reina de Grècia i de Suècia, la bateja La Vanguardia a la Crònica. A les anàlisis de Marilena de Chiara i Antonio Lozano la anomenen El cinquè element i Un monstre enamorat. I al periòdico, Inés Martín Rodrigo diu que amb ella vam aprendre a nedar. La seva sensibilitat, humor i vast coneixement de la naturalesa humana requereixen un tacte que no tots els lectors estan disposats a segellar.
1: I els esportius? L'aire de Barça-Madrid.
2: Marató al clàssic a la portada de Mundo Deportivo. El Barça l'espera un calendari dur en tornar de les seleccions amb el partit contra el màxim rival a l'horitzó. És el gran repte de Flick a la portada de l'esport.
1: Comparacions que són odioses.
2: Decepcions i encerts dels 450 milions en fitxatges de Barça i Madrid. El periòdico compara el rendiment fins ara dels reforços. 213 va invertir el Barça, 240 al Madrid. El Barça 5 dels 6 arriben al notable. El Madrid, en canvi, només un notable, dos suspesos com són Diomandé i Bernardo Silva.
1: Un multiusos.
2: I si el central és Bernal? És la pregunta que es fa a La Vanguardia, amb l'opció de que el mig centre de la Masia, amb l'alta competència que hi ha al mig del camp, doncs acabi jugant de central.
1: Marxa en pau.
2: Leo Messi, he pres la decisió correcta, a la portada del diari AS.
1: L'entrevista del dia, la trobem al País.
2: Amb Pipa York, un nom que no sonarà a ningú, potser els més veterans sí que el sona Robert Millar, un ciclista americà dels 80, que en una Vuelta a Espanya es va perdre en una etapa navacerrada i gràcies a això Perico Delgado va guanyar la general. Tornem a Robert Millares. Pipa York ha canviat de sexe. Explica que mentre estava en actiu va decidir aparcar la seva disfòria i enfrontar-s'hi més endavant. Un cop retirat es va divorciar, va superar una depressió i va sotmetre's a l'operació de canvi de sexe a Tailàndia abans d'escollir el seu nom actual.
1: I el titular per emmarcar avui què? Quin destaquem?
2: Dia fluixet, va ser una tarda tranquil·la ahir a les redaccions. Hi ha dies que s'hauria de recuperar el carretó de les begudes després de la reunió de continguts. Ens quedarem amb que després de l'ambient estrany amb Mbappé, que ha tornat tard i malament de França després de lesió, el Mundo situa en pàgines interiors Mbappé sota la lupa.
1: Bruixet, sí. Bruixet. I de cartes al director, avui triant i remenant, què ens hem quedat?
0: No us ha agradat la portada del Marca, eh? Mourinho dient que va viure els pitjors anys del cas Negreira.
1: Pel que sigui.
0: Pel que sigui. Hem triat la de Salvador Bella, El País, de carta al director. Democràcia sense democràcia. L'ultradret està de moda, vol aconseguir guerres sense sancions internacionals, pau sense pau, països sense immigració, igualtat sense feminismes, justícia sense jutges justos, economia sense repartir beneficis, polítiques sense drets civils, govern sense ètica i polítics sense vergonya. El segle XXI ha portat la cervesa sense alcohol, el refresco sense sucre, la llet sense lactosa, el cafè sense cafeïna i ara la democràcia sense democràcia. Quiero suerte en el amor, en el dinero, por
1: favor. Léeme mi horóscopo si el futuro está cañón. Aquí li llegim avui l'horòscop.
0: Home, amb tanta incògnita amb Gabriel Rufián a les portades dels diaris, anem a intentar descobrir com acabarà desfullant la Margarita, no? Ja que ens en parlava Oriol Junqueras aquesta setmana aquí a Catalunya. Rufián és del 8 de febrer, és aquari.
1: Com servidora.
0: Sí, senyora. Com t'agrada que els hi faci l'horòscop als aquaris, eh? Si fas un 2x1.
1: Home, i tant, a la Shakira, al Piqué, al Rufián. Som una bona colla, els aquaris.
0: Doncs, encara que la teva vida sigui estable, sentirà desitjos de canviar especialment la teva llar.
1: Ai, mare.
0: Això vol dir que Rufián deixarà Madrid?
1: Clar, uf.
0: li diuen, vigila les

0: despeses. També, en un altre diari, el periòdico, aquest era de La Vanguardia, el periòdico li diu: una setmana intensa comença a donar-te una mica de treva. Els temes econòmics, mantenir el pressupost que t'havies marcat serà la manera d'arribar tranquil al cap de setmana. Li parlen molt de calés, eh? I a tu també, Marina, vigila. I l'horòscop del Mundo li diu a Rufián: al llarg del dia lluiràs un humor esplèndid, gaudiràs de la companyia de qui més estimes i et fan sentir especial.
1: Home, això és veritat, que l'estan fent sentir especial, perquè ell sap que és un actiu com a candidat, com a mínim, a Madrid. Això és evident i és claríssim. Ara, també és notícia, el que està fent Esquerra, justament pel que deies, eh? Vam tenir l'Oriol Junqueras nosaltres el dimarts dient: no, no, serà Rufián segur el nostre candidat, i ara resulta que ens n'assabentem que ell encara no ha dit que sí, que ell encara aspira a poder teixir una aliança amb la resta de partits de les esquerres, que això al seu partit no ho acaben de veure gens clar. En fi, veurem com acaba. Gràcies, Teje, fins ara.
0: Fins ara.

0: signo.
1: Arribarem a les 8 del matí amb la cançó del dia.
2: Aquí Catalunya. Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
1: Hola, Pol Corredoira, com
3: estàs?
1: Hola,
3: Marina, què tal, com estàs?
1: Què ens portes avui?
3: Doncs tristor. Tristó i desolació.
1: Home, doncs no.
3: Porto molt malament.
1: Ja pots girar cua i marxar cap a casa.
3: No, porto molt malament això de la tardor. La tardor astronòmica, com en diuen, ara ja és tardor a tots els efectes. Perquè hi ha una conseqüència molt immediata, que és l'escurçament dels dies.
1: Ai, sí.
3: Ja no tenim tanta llum solar.
1: Però els que ens llevem ben d'hora, ben d'hora, que hem d'anar a dormir ben d'hora, ben d'hora, ens va bé que s'escurci el dia.
3: Clar, jo sóc més noctàmbul, veus? Clar. Aquí em passa al revés.
1: Se't nota, sí. A la mirada.
3: Amb aquesta veu que porto avui, no? Per això avui us porto cançons per quan cau el sol. Si has...

0: xarangues.
1: Són les trompetes, marca de la casa, denominació d'origen xarango, evidentment. Una de les que rescato d'aquesta fantàstica formació, també pel nom, quan cau el sol. Just va sortir aquesta cançó quan ens desconfinàvem de la pandèmia.
2: Ai.
1: 18 de juny de 2020, que estaven passant moltes coses, era un moment informativament molt potent, segurament el recordareu aquí a la casa també, que sí. Déu-n'hi-do.
2: Sí, sí.
1: Aleshores, aquell 2020 semblava que els dies passaven d'allò més lents. Los días...

0: mirada. Passaven els dies i les nits i ens havíem d'acostumar a una realitat aquell 2020 que per sortir de casa havies o de fer esport o de tenir un gos. I a mi la del gos mai m'ha semblat bé i, no, I la de l'esport encara menys.
1: Per tant, si et fan triar entre una cosa i l'altra?
0: No, jo gat. Jo sóc de gat.
1: Ui, però els que teníem gat, persona,
0: Sí, sí, sí. Passa que no, amb un gat no podia sortir de la pandèmia.
1: No colava treure-la a passejar.
0: No colava, sí.
1: Imagina.
0: Ni amb la box aquella, no?
1: Segur que algú devia intentar-ho.
0: Home, clar. Home, i si tens un animal que no fos ni gat i gos, també, no? Mm. Imagina't que tens un senglar. Ha de passejar.
1: O un company de pis.
0: També. Som molta
1: gent
0: allà.
1: Que es comporta com un animal.
0: 6 anys després, poses el cap contra el vidre del bus i veus com cau el sol al ritme de Maria Jaume i de Triquell.

0: obrir un subgènere que es digui cançons de tornada a casa.
1: Mira.
0: Després de la feina.
1: Ah, és que aquesta cançó... Dir després de la festa, que no seria el mateix.
0: No, aquesta segurament no seria per tornar. De fet, jo sóc més de tornar en silenci.
1: Ja.
0: I mirant i pensant què faig.
1: Jo, mira, a mi m'agrada tornar caminant.
0: Sí?
1: Sí.
0: I veus la gent...
1: I perquè crec que el cervell no el tinc enlloc. En aquell, no sé, igual caminant cap a casa tinc 15 minuts, una cosa així des de la ràdio. Crec que sóc incapaç de pensar en res durant aquella estona. I està bé, vull dir que segurament si em posés música, no sé si m'acompanyaria.
0: És ment en blanc, eh?
1: Sí.
0: També després de tants estímuls aquí,
1: sí,
0: com teniu el programa,
1: masses,
0: és una cosa sensacional. Però he de dir que a l'equip de l'Aquí Catalunya li agrada bastant la festa, també.
1: Ah, sí?
0: És un equip, sí.
1: Dones fe?
0: No, imagino.
1: Imagino.
0: És una suposició.
1: D'acord, està bé, està
0: bé. Jo crec que podríeu formar part
1: així,
0: de...
1: Així va el món, eh? De suposició en suposició.
0: No, fake news. Jo crec que sou del tipus de persona que espera amb delit l'arribada del vespre, això sí, del vespre del cap de setmana. En aquest cas, sou del grup dels amants del Tardeo.

0: Els amants del tardeo, que són persones amb prou ganes de festa com per sortir, però no amb tantes com per quedar-se fins a les 5 de la matinada, jo crec que estarem d'acord, prou amants de la nit com per esperar el DJ i per aplaudir-lo, però no tant com per moure més que el cap i la copa a la mà.
1: Mm-hmm.
0: Per tant, a favor d'aquest grup de gent...
1: Gent mesurada.
0: Sí, sí, sí. Sí. Allò de... com era el dicho latín aquell, no?, que hi havia, que tot havia de ser la seva justa mesura.
1: Mm-hmm.
0: Doncs és exactament la definició, i la definició d'aquesta cançó, evidentment, Sun Goes Down, de Robin Schulz, un dels cracs del tardeo, faltaria més. Avui arribarem a les 8 a l'Aquí Catalunya amb un tema sensacional que parla no d'una ruptura amorosa, sinó del després, de celebrar que heu estat junts i no de lamentar que ja heu trencat, de celebrar que el dia ja s'acaba i que ben aviat arribarà la nit.

0: Mira que l'altre dia parlàvem del flying free per llevar-se com a despertador, igual no, però aquesta, mira, crec que és prou progressiva com perquè es presti a posar-la aquesta hora del matí per acompanyar-te.
1: La posarem a preferits, aquesta màgica Coldplay.
0: I a tu també et posarem els preferits.
1: Oh, que maco.
0: Pol Corredoira, gràcies.
1: Un plaer, com sempre. Adéu. Que tingueu bon dia.

0: Bon dia a tothom, són les 8, tanquem una setmana absolutament frenètica, per moments terrorífica, i ho fem des de l'epicentre de l'horror, des del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges.
1: Aquí, Catalunya, amb Marina Fernández.

0: Hem entrat a la tardor sense anestèsia. Ja tenim plans, de fet, pels propers mesos. Eleccions a Espanya el 29 de novembre, la vaga general just la vigília de la campanya, el dia 11, un dimecres, el retorn de Puigdemont, quan sigui, i abans de tot això els americans voten si ja en tenen prou de les excentricitats de Donald Trump i els israelians si a Netanyahu se li ha passat ja l'arròs per seguir governant apalancat sobre una massacre. Però és que entre cita històrica i cita històrica, o histèrica, la vida va passant i el que passa a la vida és que últimament és una cursa d'obstacles, sobretot per la classe obrera, la que cada dia agafa un tren per anar a treballar sense cap garantia de poder arribar a l'hora, la que aspira a viure amb uns mínims. Segons l'IDESCAT, el 47% dels catalans tenen dificultats per poder arribar a final de mes i una quarta part de la població es troba en risc de pobresa, a més, o d'exclusió social. Un de cada quatre catalans. Només cal alçar la vista del mòbil i mirar al nostre voltant. L'edició del Festival de Sitges d'aquest any, que se celebra aquí a l'Hotel Melià de Sitges, on som ara mateix, la número 59, rememora la Carrie de Stephen King, la radiografia de l'assetjament escolar, el fanatisme ideològic, la inacció de les institucions, i mig segle després resulta que tot això no ens sona tan pretèrit. Ara són les 8 i 2 minuts gairebé i esteu escoltant l'Aquí Catalunya des del Festival de Sitges, des de l'epicentre del terror. Guillem Favo, què tal? Com estàs? Bon dia.
1: Hola, Marina, què tal? Bon dia.
0: Aquesta tarda, nova manifestació a Barcelona.
1: Ahir va ser a Madrid, la marxa en record de la Mari Carmen. Avui serà a la capital catalana en memòria de la Mari Carmen i de l'Olga, la dona que es va treure la vida a l'Hospitalet 5 mesos després de ser expulsada del seu pis. Al migdia hi ha convocats minuts de silenci.
0: El baròmetre electoral que publiquem avui, la sèrie El País, pressiona les esquerres.
1: PP i Vox tindrien una folgada majoria. Sumar i Podemos millorarien resultats si es presenten junts i no per separat. Així i tot, perdrien la meitat dels escons de les passades eleccions. I de moment Podemos no sabe. Això mentre Esquerra preparen un pla B per si Rufián renuncia a ser el candidat.
0: A França els estudiants han anat fins a la Bastilla.
1: Una jornada de molta tensió als carrers. El primer ministre Le Cornu no se'n surt i l'anunci de contractar més professors està lluny de paivagar la ràbia als carrers. Professors, agricultors i bombers s'han sumat a les protestes.
0: Imatge icònica aquesta de la Bastilla. A Catalunya avui també protestes. Primera tracturada d'aquesta tardor.
1: A Lleida, els tractors tornaran a prendre les carreteres. En aquest cas està convocada per l'Agrupació de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya per exigir a les administracions mesures concretes davant l'escalada dels costos de producció, sobretot de l'encariment del gasoil.
0: La família d'una exmoderadora de Meta, de contingut violent a Facebook, demandarà la companyia arran del seu suïcidi.
2: El més flagrant d'aquesta història és que ha fallat tot. Ha fallat una empresa com és Meta, que ja havia passat altres vegades. Cal destacar que ja s'havien suïcidat tres moderadors durant els anys que va estar l'empresa operant a Barcelona, que ja havia passat prèviament als Estats Units.
1: Es deia Inés Mendoza, era francesa, però va treballar com a moderadora de Facebook, Instagram i Messenger a la Torre Glòries de 2022 a 2025. El seu advocat ahir al balcó, l'advocat de la família, explicava, confirmava que hi haurà aquesta demanda.
0: I a Girona, encara dura la ressaca del temporal, els trens en tornen a tenir, però pocs.
1: A la línia R11 s'ha reprès el servei i per les limitacions de la infraestructura entre Granollers i Sant Celoni es redueix l'oferta fins a nou avís. S'ha recuperat la circulació de trens a la línia R2 Nord.
0: I fins a nou avís s'acaba també aquesta tongada increïble de pluges que hem tingut aquests dies. Arriba amb una refrescada general de la temperatura, Jordi Carbó.
3: De fet, ara mateix fins i tot fa fred. Ens movem en temperatures entre el 0 i els 5 graus positius a la Catalunya central i als Pirineus, a les valls, perquè cotes altes, a partir dels 2.000 metres, gelades significatives. A la ciutat de Barcelona ara mateix 13 graus, 13 també a Tarragona, 8 a Lleida i Girona. El dia serà radiant, assolellat, amb temperatures màximes al voltant dels 20 graus, en un cap de setmana, també dilluns, en què farà molt de sol, una mica menys de fred a les nits i als matins. A les tardes, l'ambient cada cop serà més suau.
0: Pol Llergo i Jordi Orós a la tècnica, Carles Penya i Cristina García a la producció i Cristian Rodríguez de les xarxes. És divendres. I a partir de les 9, a l'Aquí Catalunya,

0: per davant un programa molt cinèfil. Som al Festival de Sitges, us ho dèiem, l'alcaldessa vindrà el director d'aquest certamen, ens faran d'anfitrions, conversem amb qui va ser la inauguració d'aquest festival ahir, l'autora de Cerdita, la Carlota Pereda. Parlarem amb el jurat, amb membres del jurat, i jugarem com cada divendres al Sembla Mentida, el joc de l'impostor aquí a la ràdio, avui amb veïns il·lustres de Sitges, amb l'Anna Barrachina, amb el José Mari Vaquero i amb la Neus Sant, l'actriu. Ens podeu seguir en directe des d'ara fins a les 12 o ens recupereu després a l'app de la SER o a la nostra pàgina web, a sercatalunya.cat.
1: L'home els hi diu que en Bruce Willis és un amic seu, però ningú...
2: Aquí, Catalunya. Amb Marina Fernández.
0: Passen 6 minutets de les 8 i comencem amb l'enquesta que avui publiquem a la sèrie El País. Així comença la cursa al 29N. Sense sorpreses de moment, perquè el PP i Vox parteixen amb una clara avantatge.
3: Aglutinant més del 50% de l'estimació de vot, tot i la lleugera caiguda que observem en el Partit Popular, el gran increment de suports en el partit d'Abascal fa que el bloc de la dreta sumi sense problemes una majoria per governar, fregarien, Marina, els 200 escons.
0: Clar, és que quan parlem d'un gran augment de suports a Vox, parlem de que estarien doblant el nombre de diputats que tenen ara mateix. En canvi, el PSOE en cauria 9 respecte a les últimes eleccions, però el panorama és més desolador encara a les esquerres, a l'esquerra del PSOE.
3: Si es presenten Junts, Sumari i Podemos, sota la marca, la nova marca de Frente Amplio, traurien entre 15 i 19 diputats, però és que el 2023, a les darreres generals, van aconseguir-ne 31. Però és que si no hi ha entesa, seria encara una hecatomba més gran. Frente Amplio sense Podemos només obtindria entre 5 i 7 representants, i Podemos només 2.
0: Clar, i sembla fàcil la condició que ha posat Ada Colau, però no ho és. Per ser la candidata, ella diu, no ens barallem, anem de la mà amb Podemos.
4: Porque si se entiende que yo puedo ser una persona de consenso que ayude a hacer realidad ese Frente Amplio, pues por supuesto que me honra y ya he dicho que estoy dispuesta a ayudar, por supuesto. Tenemos que lograr que no hayan dos o tres papeletas de la izquierda en las próximas elecciones.
0: Això diu ella. Què diu Podemos?
3: Doncs de moment no s'hi avenen. Els morats no negociaran si no hi ha primàries i pot haver-hi un escull afegit perquè des de Mas Madrid, que forma part d'aquesta coalició ara rebatejada com a Frente Amplio, no volen cedir els llocs de sortida a la llista per Madrid, que són les posicions amb més possibilitats de treure un escó.
0: I el que també està a l'aire és la candidatura de Rufián amb Esquerra Republicana.
5: Segur que serà candidat per Esquerra Republicana. Esquerra Republicana és un partit amb 95 anys d'història. És el gran partit de referència de l'esquerra a Catalunya i, per tant, és el partit que ha d'assumir la responsabilitat de defensar el nostre país en totes les circumstàncies.
0: Fa gràcia perquè reia el Junqueras quan li demanava per si Rufián seria el candidat, per si això estava clar, i ell deia segur, segur, segur. Doncs no és tan segur. Això ens ho deia dimarts, però resulta que Rufián encara està posant condicions i encara no ha dit que sí. Per tant, Esquerra el que fan és preparar un pla B, un diputat del Parlament que es diu Jordi Albert. Laura Pons.
6: Sí, Jordi Albert ja ha començat a recollir avals per poder presentar-se com a candidat quan finalitzi el termini aquest diumenge. La direcció continua prioritzant que sigui Rufián el cap de llista, però la relació amb la cúpula fa temps que no és fluida i tampoc ho ha sigut la relació amb els seus companys al Congrés. Rufián diu que vol presentar-se per Esquerra, sí, però també reclama unes mínimes condicions per ser candidat, per poder tenir un equip i uns diputats de confiança, tot i que el partit vol acotar-li el terreny i intentar que no vagi tan per lliure com consideren que ha passat en aquesta passada legislatura. La negociació continuarà en els propers dies, però la direcció ja pressiona Rufián amb una alternativa de la confiança de Junqueras.
0: En canvi, més organitzats que no pas les esquerres, tenim els moviments per l'habitatge. Més mobilitzacions, a part de la de Barcelona que hi haurà avui. Ahir 20.000 persones van sortir als carrers de Madrid en memòria de la Mari Carmen. I avui això es trasllada cap aquí.
3: Sí, a Barcelona a la tarda hi haurà una manifestació en record de la Mari Carmen, aquest símbol de la lluita per l'habitatge i contra els fons voltors, però també en record de l'Olga, la dona que va suïcidar-se després de ser desnonada del seu pis a l'Hospitalet de Llobregat.
0: Dues persones mortes que han estat desnonades. El lema, per tant, serà el negoci de l'habitatge mata.
3: La convoquen tots els moviments socials en defensa de l'habitatge, la mobilització que serà a les 7 a la plaça Universitat.
0: I pel migdia, minuts de silenci.
3: Minuts de silenci que ahir van vetar PP i Vox al Senat, a l'Assemblea Madrilenya i també a l'Ajuntament de Madrid. Els moviments de l'habitatge volen doncs, que es guardi aquest minut de silenci avui als centres de treball, al migdia, en memòria de totes les persones que han perdut la vida mentre lluitaven per mantenir casa seva.
0: Just ahir, el Sastre, a l'hora 25, va conversar amb l'advocat de l'Olga.
7: Destaco que en el caso de Mari Carmen pues haya servido pues para intentar evitar que haya más casos Olga.
3: Assegura que la justícia va tirar el cas endavant tot i tenir documents tenir documentats, volia dir, els seus problemes de salut mental. Naya va estar ahir en aquest especial des del recinte modernista de l'Hospital de Sant Pau.
0: I a Barcelona s'ha sumat a les protestes per la Mari Carmen l'artista TV Boy amb un mural.
8: Pues me parece que es como una cosa de, no tanto por el autor, sino por la víctima, ¿no? Ella,
3: no ha passat desapercebut per totes les persones que des d'ahir han passat en algun moment per la cruïlla del carrer Rec Comtal amb les basses de Sant Pere. La Mari Carmen surt com si fos un àngel vestida de blanc, amb ales al darrere i amb una clau d'una porta a la mà.
0: En aquest context de crisi de l'habitatge, l'Ajuntament de Barcelona treu pit d'haver comprat 3.000 pisos en els últims anys per evitar justament desnonaments.
9: Pues en los últimos años casi 3.000 viviendas en diferentes operaciones, a veces son pisos concretos, a veces son fincas, y es una medida más que se adopta en Barcelona, una más.
3: L'última, la finca del carrer Llenguadoc de Sant Andreu, a mitges amb la Generalitat, declaracions de Jaume Collboni també a l'hora 25 d'ahir a la nit. L'alcalde assegura que si el cas Mari Carmen hagués passat a la capital catalana, haurien fet tot el que estigués a les seves mans per evitar el desnonament, a diferència de Madrid.
0: Que si aquí els carrers bullen, no us explico a França.

0: pot ser més simbòlic com ha acabat la cosa en les últimes hores. Els estudiants han volgut prendre la Bastilla. Per l'anunci del govern francès d'incorporar 3.000 professors que, vaja, ha estat innocu, no ha servit per apaivagar els ànims. Sergi.
1: Els estudiants van omplir ahir la plaça de la Bastilla. A París, les mobilitzacions han guanyat intensitat els darrers dies i ara tenen el suport d'altres sectors i de més universitats. Una de les imatges que més ha cridat l'atenció de les últimes hores és la de l'alcalde de Saint-Denis, que va acabar cassejat per la policia quan es va interposar entre els agents i els manifestants.
0: D'aquí una estona en parlem amb el corresponsal del País allà a París, amb el Daniel Verdú, que cada vegada tenen més adeptes, els estudiants.
1: Sí, perquè també hi ha treballadors, per exemple, s'han unit a les marxes els agricultors, els bombers i també els professors.
0: Ara que parlaves dels agricultors, aquí a Catalunya s'estan mobilitzant també. Fa dies que ho expliquem. Avui hi ha la primera tracturada d'aquesta tardor. Comencen a Lleida, però el més gros serà dimecres que ve. Volen arribar amb els seus tractors a Barcelona. Recordareu les imatges d'ara fa uns anys de com va anar tot. Reclamen mesures davant l'escalada del preu del gasoil. Mercè Marc.
2: L'organització assenyala que el gasoil agrícola s'ha encarit un 62% en només 6 mesos, que els fertilitzants ho han fet en un 50% i que moltes explotacions treballen amb una rendibilitat cada cop més reduïda. Perquè omplir el dipòsit, diu Joan Carles Massot.
3: Però quan parlem d'un tractor de 200 cavalls o un tractor de 70 cavalls, doncs té un consum molt important de gasoil i estaríem parlant de si abans te costava 100 euros omplir el dipòsit, doncs ara té un cost 300.
2: Set columnes de tractors ja han sortit de diferents punts. A les 10 del matí faran cap a les portes de la delegació d'Hisenda Lleida, des d'on començarà la manifestació.
0: Que a Nova York també hi ha hagut protestes en les últimes hores.
1: En aquest cas, protestes després que un agent de l'ICE, que són els encarregats de fer complir les lleis d'immigració, hagi disparat i ferit un home que anava al seu vehicle acompanyat d'un nen de 5 anys. El govern de Donald Trump assegura que és una persona migrant d'origen dominicà i suposadament vinculat a bandes criminals. L'alcalde de Nova York, Zoran Mamdani, ha demanat en una trucada al president dels Estats Units que retiri la seva policia migratòria de la ciutat de Nova York.
0: Ara són gairebé les 8:15 i us expliquem una demanda a Meta pel suïcidi d'una de les seves moderadores de contingut.
4: El cas de la Inés no és un cas aïllat, que no té sentit que per maximitzar els beneficis d'una empresa s'acabi amb la vida d'aquestes persones.
0: Aquest que heu escoltat és l'advocat de la família de la Inés. La Inés era moderadora de contingut a Meta. Parlaven amb ell, amb l'advocat, ahir els companys del balcó. Ella es va treure la vida aquest passat cap de setmana.
5: Es deia Inés Mendoza, era francesa, però va treballar com a moderadora de Facebook, Instagram i Messenger a la Torre Glòries de 2022 a 2025, quan va plegar perquè no podia més. Després de diverses baixes de salut mental, la jove va treballar a Barcelona fins l'any passat revisant vídeos pedòfils o de suïcidis que corrien per aquestes xarxes socials. Estava al rànquing de millors moderadors perquè era molt efectiva i justament per aquest motiu li passaven els continguts més violents.
0: Clar, i aquí la cosa és que ja havia intentat matar-se abans, el 2023, quan encara treballava com a moderadora de Meta.
4: La Inés ens va explicar que li havia afectat molt tot el contingut amb abús sexual de menors, molta pedofília, també va veure molt suïcidi, ningú està preparat per veure el contingut que veien durant tantes hores i durant tants anys.
5: Es va suïcidar diumenge a Lió saltant d'un cinquè pis, tal com explicava la seva família. Els advocats reclamaran una indemnització a la companyia i no descarten acusar l'empresa d'homicidi involuntari. Mentrestant, en paral·lel, millor dit, Marina, s'està gestant una demanda col·lectiva contra la companyia que agrupa més de 700 moderadors que tenen estrès posttraumàtic després de passar hores i hores veient aquest tipus de vídeos.
0: Però és que encara sobre tecnològiques, avui sabem que més de 200 treballadors del sector de la intel·ligència artificial que estan ubicats aquí a Barcelona se n'aniran al carrer amb la indemnització mínima. Eren treballadors de la multinacional nord-americana Transperfect, que entrena els sistemes d'IA per a Apple. Oriol Soler.
6: L'empresa justifica els acomiadaments per la pèrdua del seu contracte amb Apple, per a qui treballava des de 2020. Aquesta multinacional es dedica a entrenar sistemes d'intel·ligència artificial i molts dels treballadors es dedicaven a avaluar la qualitat de les respostes d'una plataforma similar a ChatGPT. S'acomiada a Espanya a 266 treballadors, gairebé tots a Barcelona, sobre una plantilla de poc més de 1.000. Els afectats deixaran l'empresa la setmana vinent amb una indemnització de 20 dies per any treballat. L'empresa ha fet un comunicat on diu que, malgrat que ha fet els màxims esforços per trobar solucions, no s'ha arribat a cap acord.
0: 7 i gairebé 18 minuts.

0: És una informació que us avancem aquí a Ser Catalunya. La suspensió de la mobilitat per les pluges i inundacions va fer baixar el trànsit rodat en els últims dies, en aquestes setmanes que hi ha hagut aquests aiguats intensos, menys d'un 10% a l'àrea metropolitana de Barcelona. Clar, això vol dir que la majoria de persones es van passar per l'Arc del Triomf, les restriccions de mobilitat. El dia on es va notar més aquesta reducció va ser diumenge, sobretot a Girona, però en altres punts, com el Vallès, per exemple, el trànsit va ser gairebé igual que qualsevol altre dia, tot i aquestes restriccions. Andrea Villòria.
1: De mitjana, a l'àrea metropolitana, el trànsit va baixar només un 9% respecte al cap de setmana anterior, quan no hi havia cap emergència. En particular, dissabte, que és quan es va prohibir la circulació, el trànsit va reduir-se un 5% i diumenge, amb inundacions més greus, un 14% a l'àrea metropolitana. Més marcat ha estat el cas a Girona, tot i que allà les restriccions van durar més temps. Dissabte va baixar un 11% i diumenge van circular només 2/3 del que és habitual, tot i que la prohibició de mobilitat va durar fins les 9 de la nit a l'Empordà. Altres punts de pas analitzats pel Servei Català de Trànsit en un informe al que ha tingut accés Ser Catalunya, la situació va ser quasi normal. És el cas de Sant Boi, on dissabte van circular més cotxes que de normal i diumenge els mateixos. També a Montgat, al Maresme i a Ripollet, al Vallès, dos punts negres del temporal, on quasi no va haver-hi diferència amb qualsevol altre dia.
0: Que els aiguats dels últims dies haurien costat, ja sabem, la factura 117 milions i mig d'euros.
2: És el càlcul que ha fet la patronal de la petita i mitjana empresa, la PIMEC, consultant les empreses afectades del Barcelonès, el Baix Llobregat, el Maresme i els Vallesos.
0: I no està clar si dilluns hi va haver un cicló tropical o no al mar Mediterrani. Això deien alguns experts, però el Jordi Carbó ens ho rebaixava fa una estona. En tot cas, conseqüències encara d'aquests aiguats, a part de la factura econòmica. Girona, allà sí, tornen a tenir trens, però vaja, no tots els que haurien de tenir.
2: A la línia R11 s'ha reprès la circulació, però a causa de les limitacions de la infraestructura, en el tram entre Granollers i Sant Celoni es redueix l'oferta fins a 9 avis, és a dir, hi ha menys combois circulants. S'ha recuperat també, informa Renfe, la circulació de trens a la línia R2 Nord.
0: I ara el que fem és mirar què passa al món més enllà d'aquestes protestes que us explicàvem als Estats Units i també a França. La trampada del dia ve de la mà del secretari de Guerra dels Estats Units. Ha anunciat que es retransmetrà en directe l'execució d'un exmilitar mitjançant un escamot d'afusellament.
3: And we'll make sure that people are able to watch it, that it's public, because people
4: serà el proper 3 de desembre i es tracta de la primera execució a un militar amb aquest mètode des de la Segona Guerra Mundial.
0: A Ucraïna, Rússia ha llançat bombardejos indiscriminats contra civils a diverses ciutats.
4: En una ciutat a l'est del país, un bombardeig va provocar la mort de 33 persones, 18 més van resultar ferides quan es desplaçaven en un autobús. Un dia abans va ser una ciutat del nord la que va rebre l'impacte de les bombes en un edifici, causant la mort de 22 persones.
0: I a Itàlia, la primera ministra, la Giorgia Meloni, ha tret endavant la seva polèmica reforma electoral. Us ho explicàvem ahir, que s'havia de decidir en les properes hores. Doncs això que farà és afavorir les coalicions que obtinguin més d'un 42% dels vots.
4: A la pràctica, què vol dir això? Doncs que facilita les majories absolutes, com que això beneficiaria els partits ultras, que hi ha actualment el govern de Meloni, comença a planejar la possibilitat d'un avançament electoral per part de la primera ministra.
0: I al Brasil estan pendents de la segona volta per saber si guanya l'ultradreta de Flavio Bolsonaro, del fill de Bolsonaro, o l'actual president d'Esquerres, Lula da Silva. Doncs bé, el tercer candidat amb més vots a la primera volta de les eleccions ha donat suport públicament a Bolsonaro.
4: I aquest tercer candidat, que és de centre-dreta, diu que no pot donar suport a Lula perquè està ofegant econòmicament el país. Lula ha enfocat ara la campanya de cara a la segona volta de les presidencials a aconseguir vots mitjançant les xarxes socials.
0: 8 minuts per 2/4. Espanya. La Guàrdia Civil investiga com a violència masclista l'assassinat d'una dona de 37 anys a Valverde de Xúquer. Això és a Conca.
2: Els agents han anat a l'habitatge després que una persona truqués a emergències en no poder entrar i la dona no estava al sistema de casos previs de violència i tenia dos fills de 6 i 14 anys amb la seva parella. En el que va d'any, en el conjunt de l'Estat, 41 dones han mort a mans de les seves parelles o exparelles.
0: Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dijous a Valls un quart home relacionat, segur que ho recordeu, aquell tiroteig que hi va haver la setmana passada a Terrassa contra dos agents de la Guàrdia Civil que van quedar ferits. Ens ho explica el Martí Oliver.
5: Els altres tres sospitosos ja van ser detinguts poc després de l'atac. Ara mateix estan en presó provisional i els Mossos i Guàrdia Civil, tot i aquesta quarta detenció, mantenen oberta la investigació. Recordem que els dos guàrdies civils anaven de paisà, estaven seguint un grup de lladres quan els van descobrir i els van disparar. Un d'ells va rebre quatre impactes de bala a l'abdomen i a les extremitats, a més de diversos cops de pal mentre era a terra, i l'altre un tret més.
0: I entrem en la recta final per decidir si el crim de l'Helena Jubany va o no finalment a judici.
2: La jutge que investiga l'assassinat de la jove bibliotecària fa 25 anys a Sabadell ha citat l'únic acusat, Santi Laiglesia, d'aquí una setmana exacta. Divendres vinent se celebrarà l'audiència prèvia, és el tràmit per decidir si envia Laiglesia a judici amb un jurat popular a Barcelona.
0: I a Lleida, potser aquest cas també us sona, l'audiència ha condemnat un home a un any de presó per clavar una bufetada a l'alcalde de Lins.
2: Va passar en un bar d'aquest municipi del Pallars Sobirà l'any 2023. L'home li va recriminar la resolució d'un conflicte amb el consistori relacionat amb el transport escolar dels seus fills.
0: Cultura.
6: Y también es un año de presencias, de retornos, esperados como el del gran maestro Sir Peter Jackson, que llega en pocas horas a esta ciudad.
0: Sir Peter Jackson llega en poques hores aquí a la ciutat de Sitges, on estem nosaltres ara mateix fent aquest programa especial des del Festival de Cinema Fantàstic. Clàudia Arcarons, de moment no sabem si ha arribat Sir Peter.
7: No, encara no, encara no en som conscients encara, però ho destacava això la presidenta de la Fundació Amy Irving, Danny DeVito, Kevin Bacon i Alejandro Amenábar també. Carlota Pereda n'ha donat el tret de sortida amb el thriller psicològic Found Alive.
0: I nosaltres la tindrem a la Carlota Pereda al llarg del matí, també parlarem amb membres del jurat d'aquest festival, amb l'alcaldessa de Sitges, tot això, a partir de les 9 tocades. I el Premi Nobel de Literatura no té cognom català, és per Anne Carson.
8: Den kanadensiska författaren Anne Carson.
7: Era una de les favorites, però diu que l'ha agafat per sorpresa. Estan tots bojos, és una bogeria, ha dit. El jurat premia la seva obra audaç i inventiva. No hi ha hagut fortuna per Enrique Vilamates, que sortia a les travesses.
0: I ens ho va avançar ahir la consellera de Cultura al programa. Parlàvem amb ella del Festival de Sitges, justament. Ens va explicar que revisaran els plans de protecció dels monuments arran del canvi climàtic.
9: Pel que fa al patrimoni, per exemple, no? Perquè tots els equipaments patrimonials necessiten tenir plans de salvaguarda, però naturalment s'han d'adaptar a una nova realitat d'episodis recurrents que potser fa uns anys els vèiem que podien passar cada molts anys i que ara poden estar passant més sovint i, per tant, estem treballant també en això.
7: La conselleria ha encarregat un informe per analitzar l'impacte de les condicions climàtiques actuals, calor més intensa a l'estiu i pluges torrencials, en el patrimoni per si cal reforçar els programes de conservació.
0: I no només és l'Aitana o la Rosalia, les ambaixadores del català al món, també ho és la Shakira.
10: Puta mare, com diuen en català.
11: De puta mare,
10: De puta mare.
11: Hables català?
10: Sí,
11: parlo. Jo parlo també.
10: Sí?
11: En català?
10: Sí, jo parlo també.
11: El meu segon idioma.
10: Jo parlo...
11: Si tu vols.
10: Els meus fills.
11: Ah, cal. Perquè els teus fills són catalans.
10: Sí, són catalans.
11: Parlen català?
10: Sí, parlen català.
7: És un tros de l'entrevista que es va emetre ahir al programa La Revuelta de David Broncano i la cantant, doncs això, manté que parla més català ara a Miami que quan vivia a Catalunya.
10: Para que no nos entiendan mucho así. Cuando ellos no quieren que los amiguitos se entiendan, me hablan en catalán. Hablo más catalán en Miami que en cuando vivía en Catalunya.
11: Es bonito esto, ¿eh? Tú con tus hijos
10: sí.
11: En Miami.
10: Sí.
11: ¿Eh? ¿Qué es que fas?
10: ¿Pero qué fas, tío?
11: ¡Ah, dormido!
10: ¿Qué fas?
11: Y la gente sí, en Miami sí, está, gente... está poseída. Ay, Virgen Shakira, se le mueve la cabeza. ¡Está loca!
7: Aquest és el seu truc quan volen que no els entenguin. Aquí ho fem amb anglès, no?
0: Sí, sí, amb anglès xapurrejat, que també tinc una cosa que no estaria malament, que hagués parlat català o més català aquí, la Shakira, també. No?
7: Li podríem dir, ja li comentarem, sí.
0: Temps pels esports, va. Ha fet llarg, Arnau Montserrat?
12: Han estat tres setmanes complicades, sí.
0: Ja torna a la Lliga.
12: Torna per fi, torna al Barça.
0: Demà.
12: Torna al Barça. Amb la gran novetat de que Rafinha avui es provarà amb el grup. Ahir encara va entrenar al marge, al gimnàs, però la previsió és que avui ja entrenem al grup i que estigui disponible pel partit que el Barça jugarà demà a 6:45 al Camp Nou contra el Getafe. Avui hi haurà roda de premsa de Hansi.
0: Això serà demà, però avui ja arrenca aquesta jornada. Amb què?
12: Avui deixem enrere ja aquestes tres setmanes d'aturada de seleccions. Torna al futbol de clubs i ho fa amb un Màlaga espanyol a les 9 de la nit. Els blanquiblaus van marxar deixant dubtes amb dues derrotes consecutives. Són 15ens, van deixar males sensacions de joc. Però li preguntaven a Manolo González si se sent qüestionat per tot això. La resposta és molt, Manolo.
13: El que passarà no ho sé. No sé si avui jo, quan creu un carrer a Màlaga, m'atropellarà un cotxe. Llavors no, jo no tinc ni puta idea del que passarà. Però jo, a mi el club em transmet tranquil·litat, em transmet confiança, els jugadors també, el vestidor també. Jo a dia d'avui no sento això. Quan anava en cinquers tampoc va venir la gent a posar-me un pis, ni a regalar-me un cotxe, ni un Rolex, ni res d'això. Llavors, hòstia, ni tanto ni tan calvo.
0: Et dic una cosa, el club li pot transmetre tranquil·litat amb ell, però ell amb aquesta reacció no en transmet
12: no,
0: gaire.
12: Manolo no és tranquil mai, ni quan es desperta, jo crec. El Màlaga ara mateix és QE, no ha guanyat encara en les 7 primeres jornades i només suma 3 punts.
0: Demà torna el Barça, demà torna el Madrid també. Aquí tenim l'ull posat en Rafinha, ells en Mbappé.
12: Sí, recupereu la masterclass ahir de l'Anton Meán al Que t'hi jugues, explicant la situació del Madrid. Detecta que el principal problema és que la relació al vestuari no ha millorat i no han volgut canviar-la i que des del club tanquen files amb Mbappé dient que, escolta, que no hi ha cas. Veurem si hi ha cas o no, perquè possiblement rep una xiulada demà a les 9 de la nit contra el Villarreal al Bernabéu i a roda de premsa avui de Mourinho.
0: Una de les notícies que us hem explicat aquesta setmana és que els sindicats, motivats pel sindicat de llogateres, ha convocat vaga general per l'11 de novembre. I direu, què esteu dient explicant això al tram dels esports? Però és que té impacte directe. Per què?
12: Perquè el Barça femení ha demanat a la UEFA avançar el partit contra l'Arsenal, partit de Champions, per aquesta vaga general. El partit estava planificat que es disputi el dimecres 11 de novembre a l'Spotify Camp Nou, dia de la vaga. El club blaugrana ha proposat jugar un dia abans, el 10 de novembre.
0: El Barça de bàsquet rep avui els Alguiris.
12: A 8:45 de la nit, en la quarta jornada de l'Eurolliga, el primer de 4 partits consecutius al Palau, el Barça podria recuperar ja avui a 2 peces importants, com són Josh Nebo i Tosan Ebomuan, i qui encara no ha pogut debutar amb aquesta samarreta blaugrana és el Tosan Nebo, sí que ho va fer-ho a la Supercopa d'Espanya. I primera victòria del Madrid a l'Eurolliga, 86-76 contra Partizan.
0: I sonen els motors de les motos i dels Fórmula 1 en el cas de MotoGP a Indonèsia.
12: Sí, ves aquí, ha estat el més ràpid en els primers entrenaments lliures aquesta matinada amb Marc Márquez segon i Jorge Martín tercer. Ara a les 9 és la pràctica.
0: I gran premi de Fórmula 1 a Singapur.
12: A partir de 11:45 del matí, primers entrenaments lliures.
0: Victòria europea del Barça.
12: 34-27 contra el Dinamo de Bucarest.
0: Ja ho heu sentit, el senyal, els horaris de 8:45 del matí. És moment per la notícia, per comentar l'hora del cafè.

0: es perderse.
1: Mai diries com es diu aquesta cançó? Perquè l'he agafat perquè...
2: Volar?
1: Parlarem de... Mira, veus? Pues no té res a veure. L'he agafat perquè es diu El secreto de las tortugas.
2: Ah, doncs a parellesa...
1: És de,
2: potser,
1: és de maldita Nerea.
2: No, no, no, no ho sembla, no ho sembla. A veure,
1: escolta, Pol, puja-la. Pobrecita, cansada, la vida queda. Como
2: no voy a cansarla si no paro y nunca dejo de correr. No entenc res.
1: No, no, no, però vaja, jo buscava alguna cançó...
2: Que volies parlar de tortugues.
1: Volia parlar de tortugues, val. I és la cançó més famosa que he trobat,
2: és
1: Marina.
2: És la cançó més famosa que has trobat sobre tortugues.
1: Sobre tortugues, sí, val. Sí. Bueno, i a més és d'aquí, no? Vull dir, maldita Nerea, doncs què menys. Avui et parlo de l'Atenes.
2: Uh-huh.
1: L'Atenes és una tortuga marina, una tortuga marina, que arrossegava 3,5 quilos de deixalles.
2: Mare de Déu.
1: La tortuga Atenes, d'uns 7 anys i 6 quilos de pes, va ser rescatada davant la costa de Tarragona amb una gran acumulació de residus marins, entre ells doncs, xarxes, cordes, bosses de plàstic i segur que moltes coses que no es poden ni explicar.
2: 3 quilos i mig de deixalles és una barbaritat.
1: És una barbaritat. Estava ho tenia enganxada a l'aleta posterior esquerra, la brossa pesava 3 quilos i mig, que això és més de la meitat del seu pes corporal. I li havia provocat doncs, lesions greus que els veterinaris del Centre de Recuperació d'Animals Marins, el CRAM, li han curat. Vaja, li van haver d'amputar l'aleta. Aquesta va ser el mètode. L'operació va ser un èxit i l'Atenes evoluciona favorablement. Els especialistes confien que podrà tornar al mar perquè les tortugues marines poden adaptar-se a la pèrdua d'una extremitat. I el cas posa doncs, en relleu el perill de les xarxes fantasma i altres residus plàstics per a la fauna marina. Enguany el CRAM ha atès 8 tortugues atrapades en deixalles marines, 4 de les quals han necessitat, com l'Atenes, l'amputació d'una aleta. Què hem de fer si ens trobem una tortuga
2: amb aquest
1: estat? Perquè...
2: Una foto.
1: Una foto, sí. Una foto pel record.
2: Sempre, perquè pugui ser.
1: Heu de trucar al 112.
2: Ah.
1: Vale? És important trucar al 112 i no intentar retirar els residus pel nostre compte, perquè podem agreujar aquestes ferides que ja té la tortuga. Així que, si us trobeu una tortuga...
2: Mira, no sabia
1: envoltada
2: això,
1: de xalles, no li traieu. Truqueu al 112 i ja vindran ells a fer la feina.
2: Doncs, mira, tot això que sabem ja. David González, Roger Pida Cabanyes, què tal, com esteu?
3: Hola, bon dia, molt bé. Bon dia, Marina.
2: No sé si us heu trobat mai una tortuga, vosaltres.
3: Sí, bé, jo teníem... A casa del meu pare teníem una. Molts anys.
2: Però que en captivitat. Sí. Això ja no es pot fer, de tenir-les en captivitat, David.
3: Ja no es pot. Sí, sí.
2: Home, no.
3: Doncs bueno, fa molts anys,
4: Jo recordo que aquí a l'estació de Totxe hi havia... Aquí a l'estació de Totxe hi havia una zona que hi havia com una mena de font, que hi havia un munt de tortugues que la gent anava abandonant allà i que tenien una supercolònia, però ara amb les obres que estan fent ha desaparegut i no sé on han anat a parar tota la... Potser n'hi havia 200 de tortugues allà.
2: Déu-n'hi-do. I clar, que la feina que fa el CRAM, no sé si la coneixeu, si l'heu visitat mai, és una passada, realment. A més, pots apadrinar tu tortugues del CRAM que tenen allà i les pots anar a visitar, les pots anar a veure.
3: Sí, perquè mira, jo l'havia conegut al CRAM, la feina que feien quan estaven al Maresme, estaven a Premià de Mar i alguna vegada els havia visitat i havia vist diguem-ne totes les instal·lacions que tenien i tota la tasca que feien doncs de suport per ajudar i per curar i per protegir animals marins. Mm-hmm.
2: David, Roger, que tampoc
4: s'ha vist a Vilanova... Perdó.
2: On?
4: No, jo els havia vist a Vilanova a la Geltrú, que feien com un curset, cursets d'estiu al CRAM a Vilanova per tema de les tortugues.
2: Aquí al costadet d'on som a l'Hotel Melià de Sitges, en aquest festival de cinema fantàstic de Sitges. Fantàstic ha estat aquesta última setmana terrorífica de l'actualitat. Mira si han passat coses, ara les analitzarem en un parell de minuts. Fins ara.
5: Sense temps per omplir la nevera i el rebost? Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. Et portem a casa els teus productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. El cost del servei de les 5 primeres compres és gratuït. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
6: Amb el tast d'orquestra, entendre la música simfònica mai no havia estat tan fàcil.
7: L'OBC i els homes clàssics et donen les claus per descobrir grans obres del repertori en un format més accessible amb curiositats, explicacions i música en directe.
6: Entradesauditori.cat.
8: Ser Catalunya a Barcelona. Aquest matí som a Sitges amb l'Aquí Catalunya.
0: des del cor del 59è Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya.
9: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
10: Tu no ets només una pòlissa, ni nosaltres una asseguradora més. Funcionem com un model cooperatiu de metges i usuaris sense ànim de lucre on ens cuidem entre tots al llarg de tota la vida. Assistència sanitària, la dels metges i la teva.
11: Abans de comprar el teu cotxe, sigues, vine a Mundiauto i podràs tocar-lo, provar-lo i, per descomptat, endur-te'l. A Mundiauto tenim més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero amb finançament a mida. Mundiauto, el teu centre comercial de l'automòbil al Prat de Llobregat. Mundiauto.com.
12: Un exconvicte, dues prostitutes, un proxeneta i un boig navegant en la poesia d'un món terrible. La Zaranda torna amb Todos los ángeles alzaron el vuelo. La companyia celebra 48 anys amb un espectacle sobre el misteri del teatre, la dignitat i l'esperança, amb l'estil provocador de La Zaranda. Al Teatre Romea, a partir del 15 d'octubre.
13: Aumentar beneficios, optimizar recursos, gestionar personal y además promocionar tu marca. ¿Te suena?
14: A nosotros también. Radio Barcelona, Cadena SER presenta Branding Plan, una herramienta para promocionar tu empresa en la radio y el sector digital y mejorar resultados.
15: Ilenia Alessi de Eurofitness.
16: Ens ha portat un retorn molt gran a nivell de captació a través de diferents campanyes que hem fet al llarg de l'any.
15: Branding Plan ayuda a pymes de toda España a crecer desde hace años.
14: Llama al 93-344-1400 o entra en serempresarios.com y apúntate a la única convocatoria anual en Barcelona, 14 y 15 de octubre.
15: Podrás beneficiarte de los mejores precios del año en radio y digital.
14: Con Branding Plan, los negocios mejoran.
17: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández.
2: Passant 7 minuts de 2:15 del matí.
18: Son muchos los gritos en la manifestación, tantos los motivos que te impulsan a la acción.
19: ¡Somos todos! ¡Somos todos!
20: Destaco que en el caso de Mari Carmen pues haya servido pues para intentar evitar que haya más casos Olga.
21: Defendiendo lo que es tuyo.
22: Este gobierno ni tira la toalla ni deja tirada a la gente.
23: No vamos a permitir el intento de manipulación emocional a los españoles.
24: Que el gobierno miente.
25: Segur que serà candidat per Esquerra Republicana.
26: Porque si se entiende que yo puedo ser una persona de consenso que ayude a hacer realidad ese frente amplio, pues por supuesto que me honra y ya he dicho que estoy dispuesta a ayudar, por supuesto. Tenemos que lograr que no hayan dos o tres papeletas de la izquierda en las próximas elecciones.
27: Perder por dejar de luchar.
28: Sí, en aquests moments l'exemple seria pues, a l'hora d'omplir un dipòsit de gasoil. Si abans te costava 100 euros omplir el dipòsit, pues, ara te'n costa 300.
17: A l'Aquí Catalunya, l'anàlisi.
2: Amb el Roger Pi de Cabanyes, delegat de l'Agència Catalana de Notícies a Madrid, i amb el David González, company periodista de La Vanguardia. Saludats ja. Tenim material per analitzar, començant per l'enquesta que avui publiquem a la sèrie El País, que constata una mica el que han anat dient tots, que és que la suma, tots menys el CIS, vaja, que la suma PP-Vox té una folgada majoria. Ara ho analitzem, però abans, sabeu que estem en un context de revolta social. Estem veient què passa a França, però aquí no és menys, amb l'habitatge. Però no és només l'habitatge, també el sector primari. Per això vull incorporar a la conversa la nostra companya de Ràdio Lleida, la directora de l'Aquí Lleida. Què tal, Mercè Marc, com estàs? Bon dia. Mercè Marc, bon dia.
29: Hola. Sí, ara sí, us ara escolto molt bé. Sí, sí, sí.
2: De Lleida Sitges potser hem tingut uns
29: segons. Sí, alguna interferència.
2: No passa res. T'anava a dir que tornen les protestes dels pagesos. Sí. Fa uns quants anyets ja que van venir amb els seus tractors a Barcelona. Per la setmana que ve, tu em deies ahir, serà gros el que preparen, i avui tenim un primer tastet aquí a Lleida.
29: Sí, és un primer tast, per dir-ho així, si parléssim d'una unitat en el sector, no? Aquesta de Lleida, la d'avui, aquesta tractorada que ha començat a diferents punts, entre 8, està començant ara, a 8:45, en alguns llocs sortiran a les 9, algunes columnes de 6 tractors. L'afectació real la veurem a les 10 del matí, quan han d'estar la delegació d'Hisenda. Veurem quina és l'afectació real que tindrà sobre el trànsit i també sobre la pròpia protesta, no? Aquesta mobilització està convocada per per JARC, Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya, que no se suma a la que la Unió de Pagesos té previst convocar el dia 14 a Barcelona, i que sí que se suma a la de Barcelona, la de Asaja. Asaja se suma amb la Unió de Pagesos per allò de fer força i unitat, no? És a dir, que estan una mica les forces dividides.
2: Sí, però mira, com l'espai a l'esquerra del Partit Socialista, sí, però més enllà d'això, el malestar és transversal. Vull dir-te que al final el que sí que acabarem veient que cristal·litza és una gran mobilització a Barcelona la setmana que ve, dimecres, i tot això té l'origen en l'encariment de les matèries primeres, en l'encariment del petroli, que al final és un element clau per la feina que desenvolupen.
29: Bàsicament el preu del gas oi, per entendre's, no? Perquè diuen que s'ha encarit el preu del gasoil agrícola un 62% en només 6 mesos, que els fertilitzants ho han fet entre un 50% i un 80%, arrossegats també pel preu del carburant, i que moltes explotacions treballen amb una rendibilitat cada cop més reduïda, que per omplir el dipòsit, abans escoltàvem Joan Carles Massot, diu, si abans l'omplia amb 100 euros, ara me n'he de gastar 300, depèn de quin tractor estic parlant, però la xifra s'ha multiplicat pràcticament per 3, no? I què estan demanant? Doncs això, que s'eliminin els impostos sobre l'energia, flexibilitat per poder amortitzar les inversions, evitar especulacions de la terra. Diuen, per exemple, que aquí els incentius fiscals perquè les finques passin a mans de joves i professionals agraris n'hi han d'haver, i reduccions fiscals de l'IRPF, per exemple.
28: Per exemple, l'IRPF, o sigui, els impostos, o sigui, mesures fiscals vol dir deducció als impostos. En aquest cas, també, el gasoil hi ha una part molt important que són impostos. Aquí entra el Ministeri d'Hisenda. Sí que ells venen la pel·lícula de que estan intervinguts per la Unió Europea, però en aquest cas l'Estat espanyol té una part de responsabilitat i té una part de competències amb la qual pot intervenir.
29: D'aquí que la mobilització comenci a la delegació d'Hisenda i que acabi a la subdelegació del govern de l'Estat, no? I estan dient que això, que s'estan posant explotacions al límit, que treballen amb una rendibilitat cada cop més reduïda.
2: Mercè, Marc, gràcies. Qualsevol cosa, ens amplies.
29: Anem parlant.
2: Que vagi bé. Ja ho veieu, David, Roger, al final el sector primari, no només és l'habitatge, la crisi de l'habitatge, és que ja està havent un cataclisme al carrer, també.
0: Sí, a veure, hi ha una... És evident que hi ha diversos malestars socials, diguem-ne, que estan confluint o que s'estan coordinant o que estan funcionant en paral·lel, És a dir, amb diferents reclamacions i amb diferents reivindicacions, no? Però jo vull dir una cosa sobre això. És l'esquerra, el bloc de l'esquerra, de cara a aquestes eleccions generals que venen, necessita mobilitzar-se al carrer per activar-se electoralment. La dreta no. La dreta està absolutament mobilitzada, com posa de manifest aquesta enquesta que esteu explicant avui del País i la SER, no? La dreta espanyola està absolutament mobilitzada ja, i per això demoscòpicament li surten

0: es mobilitza al carrer amb el 15M, recordeu, sí, que tot això després va portar electoralment a l'aparició de Podemos, però aquell 2011 també és quan el PP torna al poder amb majoria absoluta de Mariano Rajoy.
1: Ja, sí, sí. Clar, jo el que volia afegir també en aquesta reflexió, perquè és el que estem intentant aclarir al llarg de tota aquesta setmana i encara no tenim clar com serà, tu deies, l'esquerra s'ha de mobilitzar al carrer perquè li vagi bé a les urnes, però clar, en el fons aquestes mobilitzacions sempre... Sí. Sí, sí. Clar, però una protesta acostuma a ser, o una vaga general, contra el govern de torn, no? Vull dir que al final té un punt endimoniat tot això. No sé si realment ho pot acabar, ara vaig amb tu, David, però també li dono pas al Roger, si pot acabar capitalitzant-ho també el Partit Socialista d'alguna manera.
0: És que, clar, després, clar, si anem, diguéssim, posant la lupa en els fets, no? I amb les coordenades, no? O sigui, han arribat tard aquesta mobilització, arriba molt tard, perquè hi ha hagut tot aquest tema de la Mari Carmen, no? que diguéssim que la... Però clar, és a dir, per exemple, anem a coses concretes. Ada Colau. Home, Ada Colau va ser alcaldessa de Barcelona durant 8 anys en què el preu de la vivenda va pujar un 26% a la ciutat de Barcelona. De 3.346 euros, tinc per aquí la xifra, metro quadrat al 2015, fins a 4.215 al 2023, que és quan ella surt de l'alcaldia, no? És a dir, clar, ho té molt malament l'esquerra, PSOE, tot l'espai aquest de Comuns, Podemos, si s'acaba juntant, etc., Sumar, ho té molt malament per defensar la seva gestió en el tema de l'habitatge, que és allò que ha convertit en bandera electoral.
1: Ja, Roger.
2: Sí. Bueno, sobre el tema de la inflació, que al final és del que estem parlant, no? Quan veiem la pujada de carburants, aquest és un dels elements també que va propiciar que Sánchez apretés el botó vermell. És a dir, hi havia molts elements, diguem, els planetes es van alinear, però està clar que la inflació, que està desbocada, no anava millorant els pròxims mesos. I aquest és un element de fort desgast al carrer, és a dir, qualsevol govern que s'enfronta a una inflació molt elevada ho acaba pagant a les urnes. Què passa? Que Sánchez ja veu que això va pitjor i que per això va apretar el botó. Sobre el tema de l'enquesta, està clar que, tal com deia el David, aquí la qüestió essencial per l'esquerra i pel PSOE principalment és la mobilització. El PSOE té 1 milió de votants desmobilitzats que hauria de posar en òrbita de les seves opcions electorals si és que vol tenir alguna opció de poder guanyar les eleccions. I parlo de guanyar perquè està molt clar que governar és una altra cosa. O sigui, per governar totes aquestes esquerres, també, com deia el David, totes aquestes esquerres haurien d'haver fet els deures ja fa bastants dies, no? Ara encara estem parlant, bueno, Colau, com serà el procés, Rufián ballant pel mig, però està clar que això ja fa mesos que hauria d'anar. Jo vaig anar a un acte a l'Ateneo de Madrid, perdó, al Círculo de Bellas Artes de Madrid, on es van posar en marxa aquest procés, però no han fet res fins ara, o sigui, hem dit moltes discussions, però res. Doncs la qüestió serà aquesta, la mobilització. El pla A de Sánchez és governar amb coalició, cosa que és molt difícil. El pla B és que PP tregui un resultat mediocre, que Vox vagi disparat i ells, doncs, potser empatar o guanyar aquestes eleccions i dir-li després a Feijó, tal com tu vas dir, ha de governar el més votat, cosa que Feijó, evidentment...
1: Clar, però empatar, igualment, encara que empatessin, sembla molt difícil que no necessitessin, encara que Junts tragués menys diputats dels que té ara, que no necessitessin de la participació de Junts per confeccionar una majoria, tan justets com sembla que arriben a la foto finish. I Junts ja ha sortit a dir, escolta, Pedro Sánchez no tindrà els nostres vots. Clar que ahir nosaltres parlàvem amb l'Artur Mas i ell venia a dir, amb el PP i Vox, si el PP va de bracet de Vox, nosaltres no podem fer absolutament res amb ells. Vaja, ell, nosaltres no deia, però se li entenia. Vull dir que ell no parla en nom de Junts, però té ascendència dins de Junts. I venia a dir, bueno, quan es reparteixin les cartes veurem què acaba passant, no?
0: Sí, certament, però Marina, una cosa, jo vull dir una cosa amb això. Si agafem l'enquesta aquesta de la que estem parlant...
1: Heu de saber, perdoneu, perdona David, un moment, sí. És que els oients han de saber que David González és un autèntic malalt de les enquestes, però a un nivell molt bèstia, és a dir, jo no he vist persona que se les estudiï més de dalt a baix i que tingui a la retina totes les que han anat sortint en els últims anys, com per anar-les desgranant i analitzant, per tant, tira, David.
0: Gràcies, Marina, no, però mira, jo vull dir-li que ens fixem tots en una cosa. És a dir, el PSOE i el PP tenen en aquesta

0: Està el PSOE baixa, perquè baixa, de 121 a 105-117, doncs home, però fixa't que per la banda alta només baixaria 4. El PP fa de 123 a 140, per la banda alta el PSOE va tenir 121, doncs l'altra vegada, eh? Doncs el PP va tenir 137, per la banda alta només pujaria 3. Per tant, hi ha partit entre el PSOE i el PP? Sí. El problema és, diguem-ne, per al PSOE, que no per al PP, què passa en el bloc? Són unes eleccions que s'han de mirar en el que és la dinàmica de blocs.
1: Clar, però de blocs, però aquí Junts no està dins de cap bloc, m'explico?
0: No, però ja veuràs. És que, a veure, Junts pot tenir moltíssims problemes per col·locar-se en un dels dos blocs, perquè, insisteixo, no són unes eleccions PSOE-PP, són unes eleccions de blocs. Aleshores, el bloc de la dreta, el que és el segon component, que és Vox, és el que realment funciona. Eh? Perquè Vox dobla. De 33 que va tenir, passa a 63-74. En canvi, el bloc de l'esquerra fa figa per totes bandes tot el que hi ha a l'esquerra del PSOE, incloent aquí, si vols, Esquerra Republicana, incloent fins i tot un Junts que pogués ser, una altra vegada, suposem, eventual soci. Perquè, clar, com deia l'Artur Mas l'altre dia en el programa, home, Junts tindria moltíssimes dificultats per pactar amb un PP que va de la mà de Vox.
1: Ja. Roger.
2: Mira, hi ha una incògnita, que és quin impacte tindrà sobre les opcions de Junts el fet d'haver-se posicionat en contra dels decrets d'habitatge. Ho dic perquè aquesta és una incògnita, perquè ells repeteixen de manera reiterada que la gent al carrer els aturi i els hi diu que molt bé, i que ells creuen que això no tindrà un impacte. Llavors, d'aquest efecte sobre el que han fet al final de la legislatura, com han provocat aquestes eleccions, de tota la seva acció política dels últims mesos, jo crec, doncs Junts pot tenir un resultat que sigui o igual o una mica pitjor o millor, però està clar que Junts no entrarà o no vol entrar o no vol que se'l vegi en un bloc a la legislatura espanyola, però en matèria econòmica ja és evident on està, és a dir, ja ho ha demostrat on està. Per tant, no sé si podrà votar al costat de PP i Vox, però està clar que hi haurà polítiques que doncs no li desafinaran, no? I que això malmet les opcions de l'esquerra també és evident. Després hi ha la qüestió, tal com deia el David, Vox està disparat. I aquest és un dels elements també que va propiciar que Sánchez doncs, potser és el botó ara. Com que Vox està disparat, el PP, a l'hora de pactar amb Vox, tindrà més dificultats, haurà de fer moltes més sessions. No tindrà un Vox pacífic i submís. I això també implica doncs, que segurament el pròxim executiu, si és que ha de ser del PP i Vox, serà una mica més inestable que no pas si hi hagués un PP molt reforçat i un Vox doncs, amb 33, tal com està fins ara.
0: No, a veure, si es dispara del tot i treuen 3/5 parts del Congrés, es poden plantejar una reforma de la Constitució, eh?
2: Correcte. I recordem que hi ha una
0: velles... Perquè velles estem idees. En una legislatura que... És a dir, jo dic al revés que ho va dir l'Aznar l'altre dia. Dius, no, el perill no és per la monarquia parlamentària, va dir l'Aznar, si guanyés el PSOE una altra vegada i els seus socis. No, és que vés a saber quins perills poden venir amb un PP que depengui d'una Vox absolutament disparada i absolutament reforçada.
2: I recordem que
1: quan parles de reforma de la Constitució, en què penses? En quina línia,
0: doncs, per
1: en quina
0: exemple, amb una de les mesures estrella, diguem-ne, del programa històric de Vox, que és la supressió de les autonomies.
2: Ja. Sí, i també hi ha una altra derivada, que el PP ho va defensar durant l'època de Casado, que és que limitar la capacitat dels grups independentistes d'afectar el funcionament del Congrés. És a dir, pujar la barrera del seu accés o dificultar que tinguin tanta representació. Com? Doncs això, pujant la barrera, impedint que, o sigui, fent que el percentatge per l'obtenció de grups parlamentaris o d'escons doncs sigui més elevat.
1: No seria estrany fins i tot pensar en il·legalització de partits, també, eh? Vull dir que
0: clar,
1: podem veure de tot aquí. T'anava a dir, Roger, tu que et passeges per Madrid, pels passadissos del Congrés, pels carrers més lluminosos de la capital i pels més foscos, també. Has parlat amb Gabriel Rufián últimament?
2: Doncs és difícil parlar amb Gabriel Rufián, perquè Gabriel Rufián amb la premsa catalana té com un paper una mica estrany. Està ell... interpreta i ens acusa a nivell global d'estar submisos a l'estratègia de Junts i al marc mental de Junts, cosa que jo crec que no és certa, i crec que la premsa a Madrid fa un paper molt digne i que fem molt bona feina en tots en general. I sí, igualment parlem, eh? Però una mica l'actitud dels últims mesos de Rufián ha estat molt, molt críptica amb la premsa catalana, i això entronca també amb la seva mateixa actitud molt críptica amb el seu mateix grup, no? I d'aquí venen bona part de les coses que estan passant, amb aquestes doncs, anuncis de diputats que no volen repetir crítiques que hi ha hagut i la negociació entre... Jo crec que tot el que està passant amb Rufián, aquest tuit que va fer ahir dient que ell doncs, que volia representar Esquerra, però que altres coses, jo crec que forma part de la negociació, no? Rufián, en realitat, ja fa mesos que ens va explicar i va explicar que ell vol dissenyar el grup parlamentari, vol un grup parlamentari molt més fidel a la seva figura i a la seva manera de fer, i no tan marcat pel que decideixi el partit, també vol més autonomia estratègica respecte al partit, i en això estem, no? I crec que el partit l'ha posat un pla B sobre la taula, però també forma part d'aquesta negociació. Està clar que Rufián és el millor candidat que poden tenir. Les enquestes, l'altre dia, l'enquesta que va publicar La Vanguardia Ipsos, deia que no només és el més ben valorat pels votants d'Esquerra, per davant de Junqueras, sinó que també és el més ben valorat pels votants del PSC, per davant de Salvador Illa. Per tant, això vol dir que és un supercandidat, no? I d'aquí que, doncs, que Esquerra tingui dificultats, primer per, doncs, una mica per posar-li el collaret al gat, no? De dir, bueno, tu has de representar aquestes sigles.
1: Sí, no, clar, però mira, ara deies això. Espera, David, espera, que vull que escoltem el que ens deia Junqueras justament aquesta mateixa setmana aquí al programa, perquè després ha vingut tot el que ha vingut de Gabriel Rufián, però ell donava absolutament per fet que Rufián sí que seria el candidat d'Esquerra Republicana. Ens ho explicava així.
3: Segur que serà candidat per Esquerra Republicana. Esquerra Republicana és un partit amb 95 anys d'història. És el gran partit de referència de l'esquerra a Catalunya i, per tant, és el partit que ha d'assumir la responsabilitat de defensar el nostre país en totes les circumstàncies.
1: Aquest riure del principi.
0: Sí, a veure, jo també vull recordar unes altres declaracions que va fer l'Oriol Junqueras, que em sembla que era el mes de març d'aquest any, que va dir que ell no s'havia passat 4 anys a la presó perquè de Colau sortís diputada de Madrid amb una llista d'Esquerra Republicana, s'entén, configurada amb aquesta clau de front ampli, no?, que ha sortit ara per l'esquerra.
1: Per tant, què creieu, que anem més a un acord entre Rufián i Esquerra Republicana
0: Jo crec que va per força a un acord, més a un acord amb Esquerra Republicana que amb el Front Ampli. Una altra cosa és que després puguin coincidir a Madrid en votacions o el que sigui, però després vull dir una cosa sobre això. Està Rufián, que té una valoració, diguéssim, política a nivell d'enquestes i de demoscòpia. Per exemple, l'altre dia l'enquesta de La Vanguardia, diumenge passat, era el líder polític català més valorat.
1: Ui, quina enquesta de La Vanguardia, David, mare de Déu, de la setmana passada.
0: Clar, sí.
1: Va deixar tots de pedra.
0: Sí, doncs en aquella enquesta sortia, que també sortia, doncs, no? Sortia PSC empatat amb Aliança Catalana, doncs també sortia Rufián com el més valorat. Molt bé, jo vull dir una cosa amb això. Rufián ara funciona molt bé en l'Esquerra Republicana d'esquerres. Ell ha triat més l'esquerra d'esquerres que republicana, d'acord? Molt bé, doncs té l'Ada Colau, que està defensant exactament el mateix. Per tant, diguem-ne, aquí tenim Rufián ara amb Ada Colau, finalment, fent bo aquell vaticini, en certa manera, del Junqueras del mes de març, doncs resulta que es barallaran pel mateix espai. Perquè com que la segona part, que és la part republicana, la part nacional, és la que menys li interessa, doncs resulta que ara ha quedat equiparat a nivell de missatge amb el missatge d'Ada Colau. Que ve la dreta, etcètera, etcètera.
2: Sí, però per la pròxima legislatura és molt bon candidat en la mesura que la pròxima legislatura, si hi ha PP i Vox, és un candidat molt combatiu, molt efectiu als mitjans.
0: Sí.
2: Llavors, clar, el dilema d'Esquerra Republicana és tenir un cap de llista que saps que funcionarà durant 4 anys com a reclam electoral, perquè, clar, també s'ha de pensar en el futur. Rufián és molt combatiu, funciona molt bé. O fer una llista potser més fidel al partit, però menys efectiva a nivell de mitjans, de projecció. I aquí està la cosa.
1: Permeteu-me un moment, sisplau, que tenim en línia el corresponsal del País a França, a París, el Daniel Verdú. Daniel, què tal? Bon dia.
4: Bon dia, com esteu?
1: Perquè allà teniu els carrers que bullen des de fa uns quants dies ja, i això ha anat escalant cada vegada més. Avui tenim aquesta imatge aquesta imatge icònica d'intentant prendre als estudiants la Bastilla, que ja no són només estudiants, que cada vegada s'està ampliant l'espectre d'aquesta protesta.
4: Sí, la sensació és aquesta, que és una protesta que va començar en un institut de la perifèria, de la banlieue parisina, per una sèrie de reivindicacions sobre la precarietat en les instal·lacions, en el reemplaçament de professors... Bé, una cosa al pa de cada dia, diguem-ne, a l'educació pública francesa des de fa ja molts anys, però s'ha anat, diguem-ne, ampliant, diguem-ne, eixamplant la base en aquest sentit, amb altres sectors, agricultors, bombers, tota mena de funcionaris, que han anat acumulant un descontent, diguem-ne, els últims estertols del macronisme. I la sensació és aquesta, que no només seran els estudiants en els pròxims dies els que prendran els carrers, sinó que hi haurà molta més gent enfadada, decepcionada, amb una sensació de precarietat i amb aquesta cosa que recorre una mica tota França d'una falta d'un futur clar.
1: Clar, dius, no seran només els estudiants. Per la setmana que ve, si no m'equivoco, les armilles grogues havien anunciat, havien anticipat que segurament sortien al carrer també, una mica pel que ens explicava la Mercè Marc, la nostra companya de Ràdio Lleida, que avui protesten els tractors i que vindran dimecres que ve a Barcelona amb els seus tractors, que és per aquest encariment de les matèries primeres, aquest encariment també del preu del gasoil. Hi han d'haver les armilles grogues sumant-se a les protestes dels estudiants, perquè això ja pot ser, vaja, explosiu.
4: Sí, això és el que es temia. Originalment, la por que tenia el govern, ara mateix està presentant el pressupost, un pressupost superrestrictiu amb uns 54.000 milions de retallades, que ja anunciava moltes protestes, i el que es temia és que les armilles grogues tornessin al carrer. Hi ha una manifestació convocada pel dia 17, que es va convocar a través de TikTok, que ningú sabia ben bé si era real, si era més un desig, diguem-ne, de protesta que una protesta real, però és evident que, tal com estan les coses, com s'ha incendiat el carrer, doncs serà un bon moment perquè tornin per ells. França ara mateix és el que té una triple crisi, té una crisi econòmica i financera, amb un deute disparat, amb un dèficit que supera totes les previsions, amb un creixement baixíssim, té una crisi política a 7 mesos de les eleccions, amb l'ultradreta més a prop que mai del Palau de l'Elisi, i una crisi cultural, educativa, que és la que ha portat els estudiants al carrer, amb la qual la situació és bastant, bastant, bastant tensa.
1: I la mateixa pregunta que ens fem aquí, aquest malestar alimenta l'extrema dreta? Ho dic perquè anem cap a unes presidencials allà a França.
4: Alimenta els extrems, que és una mica el problema. Tota aquesta protesta estudiantil, el que passarà amb els gilets jaunes, etcètera, la França insumisa de Mélenchon en pot treure molt de profit. I per un altre costat, la violència, la tensió, doncs també alimenta aquest discurs de llei i ordre de l'ultradreta. Llavors l'escenari és el pitjor, que és una segona volta entre Mélenchon i Le Pen, que totes, absolutament totes les enquestes donen com a guanyadora a Le Pen en aquest cas.
1: Perdona, que has dit el dia 17 d'octubre, aquesta protesta de les armilles grogues?
4: 17 d'octubre, sí.
1: D'acord. Daniel Verdú, gràcies, et deixem, que sabem que tens feina, que tu justament havies de parlar o parlaràs en breu amb l'alcalde de Saint-Denis, justament, que és un dels perjudicats en aquestes protestes.
4: Aquí estic, acabo d'entrevistar-lo ara mateix, un superpersonatge, la veritat.
1: Que li van tirar gas, no? Que es pebre en aquestes protestes.
4: Sí, aquest és un tio, és de França Insumisa, és un alcalde molt de carrer, molt d'estar amb els estudiants, i ha anat a totes les manifestacions i l'altre dia, enmig de les càrregues policials, es va posar al mig, va posar el cos, diguem-ne, i les imatges són espectaculars, perquè s'obria encorbatat, alcalde negre, i amb tot el que suposa, diguem-ne, també davant de la violència policial en un país com aquest, i li van llançar gasos lacrimògens, i després ponien les imatges que estan... Bueno, s'ha convertit en un símbol de protesta i ja justament m'explicava que pensa anar a totes les manifestacions.
1: Daniel Verdú, gràcies, que vagi bé i cuida't.
4: Gràcies a vosaltres, adéu.
1: Ja ho veieu, que això no només és cosa exclusiva d'Espanya, de fet a Nova York explicàvem que també hi ha hagut protestes, en aquest cas pels ais. En fi, tornant aquí a Catalunya, a Espanya, el gran dilema és aquest, i la gran protesta també té a veure amb l'habitatge. Hem sabut fa un moment que a les 12 del migdia el metro s'aturarà un minut, precisament en suport en aquest minut de silenci per la Mari Carmen, per l'Olga. Clar, una cosa és la política, l'altra cosa són les solucions en aquesta crisi de l'habitatge, que no sembla que hagin d'arribar aviat. David, Roger.
0: No, no, o sigui, jo insisteixo en el que he dit abans, és a dir, l'esquerra aquí va tard i està per veure què és el que farà la dreta si finalment es confirma a les urnes que és qui ha de portar el timó d'Espanya.
2: Sí, hi ha un element, a veure, la qüestió de Mari Carmen, que ara està, diguem, en boga, jo no sé si aguantarà durant tota la campanya com a eix central de la campanya. Està clar que el govern espanyol ho busca perquè, per exemple, doncs els decrets no es votaran a la pròxima Diputació Permanent, sinó que es votaran més enllà, d'aquí a potser tres setmanes, o sigui, esgotant el termini, i per tant el govern espanyol vol aprofitar també la vaga general que hi ha dos dies abans de l'inici de la campanya, doncs per mantenir aquest tema amb el pols atent. Però ja. Jo crec que amb 54 dies de campanya, jo he vist moltes campanyes, les campanyes giren i graviten i està clar que serà difícil que, doncs, que puguem mantenir l'habitatge com a eix central durant tota la campanya, i el PP a més té eines per aconseguir anar girant o per intentar-ho com a mínim, que és doncs, per exemple doncs, la qüestió judicial, no? Ara veiem que hi ha la
1: possibilitat
2: de que o Ceuta, o l'immigració, o la seguretat,
1: ja.
2: I dir que tothom jugarà les seves cartes.
1: Que també recordàvem justament, no sé si ahir o abans d'ahir, amb uns altres analistes que teníem, ens deia, no sé quin és, que no recordo qui era, però vaja, recordava... era el Joan Serra que ens deia, escolteu, recordeu que la gran pífia de Feijóo durant l'última campanya electoral és el que li va costar més vots segurament, que va ser aquella entrevista amb l'Anxau Rondo on va parlar de les pensions, i on va quedar palès que, vaja, que... No sé si, sent generosos, s'havia equivocat, pensant malament, havia mentit.
2: És que hi ha un element també de campanya que també s'ha de tenir en compte, que és que al Feijóo se li donen malament les campanyes, no? I aquest és un element que ens explica una mica com sortim, com comencem en aquesta campanya electoral, que és que el PP, diguem, necessita aguantar més la respiració, és a dir, ho té difícil perquè ha d'acabar de matar el monstre, diguem, ha de tirar el resto del que li queda i per tant ha de ser molt agressiu, però sent molt agressiu alimenta Vox, no? També, i per tant doncs aquest és el problema. Clar. I a més el segon problema que té el PP és que Feijóo és un mal candidat, a la recta final de la campanya se li cansen les cames, com vam veure amb aquesta entrevista amb l'Anxa Rondo el 2023. O sigui, el record del 2023.
0: És que, per exemple, el tema Ceuta, jo crec que el pot utilitzar... A les altures que estem ara, el tema Ceuta el Feijóo el pot utilitzar relativament, perquè el que fa és greixar Vox, eh? És a dir, aquí, qui està pujant... Ja ho he dit abans, no és el PP el que està pujant. El que està pujant molt és Vox. Aleshores, si tu el que fas és anar tirant carbó, diguéssim, a aquesta sala de màquines, el que fas al final és que diguem-ne, el teu marge cada vegada és més petit. És a dir, Vox, d'on bàsicament treu electors, el drenatge el fa amb el PP. Sí que és veritat que treu una miqueta del PSOE i treu d'abstencionistes, etc. Però d'on t'atreu, bàsicament, és de... Bueno, clar. I veurem què passa aquí a Catalunya, eh? Perquè el fet aquest també és interessant, aquesta derivada, no? El fet aquest que Aliança Catalana hagi decidit no presentar-se o, si no, canviar d'opinió, diguem-ne, a les eleccions, doncs ja veurem aquest vot que s'havia començat a parlar, que començava a tenir un cert vot dual, eh? De l'extrema dreta a Catalunya, és a dir, gent que pot votar Aliança, persones que poden votar Aliança Catalana a les eleccions al Parlament, i a Vox, a la gent generals, doncs ja veurem com funciona, si realment tot aquest vot es concentra en Vox o no.
1: Tenim un parell de notícies d'última hora. Una té a veure justament amb les protestes per l'habitatge. Hi ha comunicat del sindicat de llogateres que el que expliquen és que toca començar a concentrar tots els esforços en l'organització de la vaga general del proper dia 11 de novembre, just la vigília de l'arrencada de la campanya electoral, i que això el que implica és que es retiren de l'acampada. Ells diuen directament, a partir d'avui posem totes les forces en la construcció d'aquests comitès que han d'estendre la vaga general arreu del país. És per aquest motiu que el sindicat de llogateres deixa de participar directament de l'acampada per l'habitatge a la plaça Catalunya. Aquesta és la notícia que tenim a aquesta hora, per tant, vaja, que en les properes hores podem començar a veure com perd pistonada aquesta acampada, que ja fa uns quants dies que resisteix fins i tot sota la pluja i sota els aiguats. L'altra notícia d'última hora ens porta cap a Girona, cap a Ràdio Girona. Carles Couso, què tal, com estàs?
5: Hola, molt bon dia, Marina.
1: perquè allà els Mossos d'Esquadra han trobat 8 tones d'aixís, es diu ràpid, 8 tones d'aixís en una nau industrial a l'Alt Empordà. S'ha tancat això, de moment, aquesta operació, amb 7 homes detinguts.
5: I encara es diu més ràpid, Marina, que aquestes 8 tones en el mercat negre tindrien un valor de més de 16 milions d'euros. De fet, des dels Mossos admeten que és una de les operacions més importants fetes en l'àmbit de la droga per part del cos en tota la història. Per posar en context el valor de la troballa, Marina, en tot el que portem d'any s'han trobat a Catalunya 14 tones de haixís. Doncs 8 són només amb aquesta operació que s'ha tancat avui al matí per part dels Mossos d'Esquadra. L'operació s'ha tancat en una nau a Cabanes, a l'Alt Empordà, on han trobat aquest camió amb 8 tones camuflades en tauletes de xocolata de marques conegudes, però els orígens estan al juny, a Viladecans. Allà els Mossos van trobar una furgoneta amb 2 tones de haixís. Ara l'origen d'aquesta droga l'han trobat finalment en aquesta nau de l'Alt Empordà, però vaja, ens serveix per seguir parlant d'allò que dèiem. AP7, connexió Viladecans a l'Alt Empordà, proximitat amb la frontera, i aquest problema admès ja per tothom a interior, també els Mossos de Catalunya i la droga.
1: Doncs aquesta és la notícia ara mateix. Carles Couso, gràcies.
5: Una abraçada.
1: T'escoltem a l'Aquí Girona, que segur que ampliaran aquesta informació. Vaja, 16 milions d'euros al mercat negre podria tenir valor, això, ens deia el Couso, per comparar-ho una mica. El fons d'habitatge d'emergència d'habitatge que ha aprovat el govern aquesta passada setmana, el govern de Catalunya, és de 25 milions d'euros, que és el que ha servit, per exemple, per aquesta compra conjunta d'aquesta finca a Sant Andreu, d'aquesta finca que havia de ser desnonada i que finalment s'ha comprat a mitges entre l'Ajuntament i la Generalitat, que encara no sabem ben bé per quin preu, ens deien, us ho explicarem en els propers dies, però vaja, per fer una mica la comparativa. David, Roger, gràcies.
2: Bon dia, Marina.
1: Que vagi bé, ens parlem
0: bon
1: la setmana
0: dia,
1: que ve.
0: Bon dia, gràcies a tu, Marina i Roger.
1: Adéu, nosaltres, ens aturem uns minuts i a la tornada s'asseu aquí amb nosaltres a l'Hotel Melia Sitges, al cor del Festival de Cinema Fantàstic, l'alcaldessa de la ciutat, l'alcaldessa de Sitges. Fins ara.
6: Ave Francino, els que volen venir a veure't a Tarragona et saluden.
7: Divendres 16 d'octubre obrim la ventana des de l'Amfiteatre de Tarragona. Carles Francino juga a casa per celebrar que el conjunt arqueològic de Tàrraco és patrimoni de la humanitat des de fa més de 25 anys.
8: No us espereu pa i circ, com a l'antiga Roma, però sí una tarda per gaudir del coneixement i passar-nos-ho bé.
7: Si vols assistir-hi, descarrega't la teva invitació gratuïta a través de sercatalunya.cat. L'Amfiteatre de Tarragona, escenari excepcional per la ventana de la cadena SER. Divendres 16 d'octubre a partir de les 4 de la tarda.
9: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
10: Escolta, t'apuntaràs com a voluntariat al GRA.
11: El gran recapte dels bancs dels aliments és tan gran que reuneix 17.000 persones per ajudar-ne prop de 170.000.
10: Recapta.
11: Tan gran que només hi faltes tu. El 13 i 14 de novembre fes voluntariat al Gran Recapte dels Bancs dels Aliments. Apunta-t'hi a granrecapte.org.
12: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
13: Segur que no n'hi ha per tant.
14: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya.
15: Entre les 12 i les 2, a SER Catalunya, què t'hi jugues?
16: Podríem no hacer el que t'hi jugues. Sacada una foto tapada per una botella d'aigua. Perquè la primera és una metafoto. Soy yo enseñando las fotos del partit. I la segunda de abajo, como se ve claramente detrás de la botella d'aigua. Es Negreira. Minuto 50, nos quedamos Zinhausen por una roja totalmente merecida. Minuto 81, nos quedamos con otro menos porque Cucurella tenía que ir a imprimir. Luego atasco de papel, porque el pelo de Cucurella se enganchó en la zona de impresión. ¿Por qué? ¿Por qué ni una impresora funciona normal? ¿Por qué es tan difícil conseguir una hoja de papel con tinta impresa?
15: Què t'hi jugues amb Sique Rodríguez i Lluís Flaquer. Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, a SER Catalunya.
17: Entesos de papers?
18: Tot
13: totes les vides tenen música i lletra.
17: Aquesta és una cançó que sempre m'ha recordat molt a la meva mare. Va sonar tant en el seu enterrament com quan va fer 10 anys de la seva mort, que vam fer com una trobada amb tots els amics i familiars. I és una cançó de comiat maca, però és una cançó de comiat i també de frustració, que és el que sentim moltes vegades.
18: És duríssima,
17: és duríssima,
18: la cançó.
17: És duríssima, perquè és com la frustració, el dolor i la sensació de que t'hagués agradat seguir compartint coses amb aquesta persona, per molt que entenguis que la vida és així, no te la traurà mai ningú.
19: Si tu no estàs aquí, no sé.
20: Llapis de memòria. Cada dia de 3 a 4 de la tarda amb Jordi Manau.
19: Si tu no estàs aquí.
20: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
1: Un minutet llarg i serà un quart de 10 del matí. Clàudia Arcarons, què tal?
21: Bon dia de nou.
1: Estem explicant que estem fent aquest programa especial des de Sitges, des de l'epicentre del Festival de Cinema Fantàstic, un dels grans esdeveniments aquí a casa nostra, a Catalunya. Fem una mica de 5 cèntims d'aquest festival.
21: Mira, Marina, feia anys que Sitges no tenia una edició tan plena d'estrelles.
22: La leyenda habla de un anillo creado por un antiguo ser maligno que le daba a su portador el poder para esclavizar al mundo.
21: Per aquí passaran el director del Senyor dels Anells, Peter Jackson, i els actors Danny DeVito i Kevin Bacon. Tots rebran el gran premi honorífic, també l'actriu Amy Irving, que sortia a Carrie, i la pel·lícula celebra 50 anys, i és la imatge del festival, això ja ho sabem.
1: Més brilli, també... brilli per això, eh?
21: Ara.
1: Perquè sí. Li posen una mica de brillantons en els cabells.
21: Sí, també estarà reconegut per tota la seva carrera Alejandro Amenábar.
23: En esta casa, ninguna puerta debe abrirse sin cerrar primero la anterior.
21: Creador de títols de gènere tan recordats com Los Otros.
1: I parlant de reconeixements, un dels potser inesperats pels no iniciats en el món del cinema fantàstic és aquest que ara escoltareu.
24: Podríamos haber sido amigos, pero tú lo has querido.
21: Aquesta dona que sentiu forcejar, per qui no ho hagi reconegut, El buque maldito de l'any 74 és ni més ni menys que Bàrbara Rey.
1: Què dius ara?
21: Sí, sí, que era, molt abans...
1: Era difícil reconèixer-la només per un jamex.
21: Una mica, sí. Clar. Ja, només els fans de debò, no, diguem.
1: I no faré paral·lelismes.
21: Abans de convertir-se en celebrity, va ser la reina del Fantaterror, l'època daurada del cinema espanyol de gènere als 60 i 70. A Sitges rebrà el Premi Nosferatu. El festival té més de 400 projeccions entre llargs i curts, que ha començat aquesta nit passada amb la pel·lícula Found Alive, de Carlota Pereda, amb qui parlarem després, i s'allarga fins al 18 d'octubre.
1: Tu l'has vist, la vam veure, de fet, ahir va haver-hi el passe, i em deies, em m'ha sorprès que la gent crida poc.
21: La gent crida poc, jo era l'única cridant a la sala, i aplaudir molt, sí.
1: Alcaldessa Aurora Carbonell, alcaldessa de Sitges, què tal? Bon dia.
25: Bon dia.
1: Bon dia i gràcies per acollir-nos aquí a la seva ciutat. Vostè va cridar ahir veient la pel·lícula?
25: Home, el moment dur i final, sí, la veritat, ens ho vam passar bé perquè teníem ganes, no?
1: A vostè li agrada el gènere?
25: Sí, m'agrada molt, la veritat que sí. Va agradar, la pel·lícula d'ahir va estar bé, la veritat, força, força distreta.
1: I, clar, ara li faré una pregunta que és allò com preguntar-li a un fill si estima més el papa o la mama. Clar, Festival de Cinema Fantàstic de Sitges, però Sitges també teniu el Carnaval. Vostè què s'estima més, el papa o la mama?
25: Home, tenim... és molt diferent. No puc posar... Però també tenim una festa major fantàstica, també tenim una Pride, també tenim un patchwork. La veritat és que a Sitges ens agrada això, no? Sempre diguem que aquí sempre passen coses. Sempre que arribis a Sitges hi haurà alguna cosa interessant.
1: I ve gent molt VIP, eh? Aquí, Peter Jackson, que ens deien arribaran les properes hores, ho deien a la presentació d'ahir. Sabem si ha arribat el Peter Jackson, se l'ha creuat vostè?
25: No me l'he creuat, però jo crec que sí que ha arribat, eh?
1: Sí, eh?
25: Però hi ha molta expectació, és veritat, moltíssims fans, i home, la veritat és que és un director important, no?, que vingui a la nostra ciutat.
1: Que Clàudia, si el veiem per aquí, l'enganxem. És igual, com?
21: Posem el micro.
1: Home, li posem el micro segur. Danny DeVito, Kevin Bacon, Alejandro Amenábar, la Amy Irving de Carrie... Sí. De Carrie, vaja.
25: Sí, sí, sí, la veritat que sí, que aquest any està ple de celebrities. I bé, és la 59a edició, no?, que sempre dèiem l'any que ve, que serà 60, l'altre dia ho dèiem, no?, l'any que ve aquí portarem, no?
1: Ja.
25: I aquest any ja Déu-n'hi-do, però bé, molt, molt contents, la veritat.
1: Nosaltres estem de 60 del Camp Nen sense joguina aquesta vegada, aquest 2026, la gran festa de Ràdio Barcelona. Ens hi portem un any d'avantatge en
25: sí,
1: això.
25: Sí, mira.
1: No sé si el temporal els va fer patir per l'organització del festival. Ahir ens va polubiscar ja una mica a mitja tarda, però després va parar. No sé si això, si veient com va anar tot la setmana passada, tenien l'aia al cor.
25: Totalment. De fet, l'any passat va ploure bastant aquest dia i ahir vam patir una mica per si anava a ploure, però finalment va anar bé. Però també estàvem patint una mica en el sentit de dir, bé, què passarà, no? Si en mitja pel·lícula sona una S alert, com ho farem aquests dies? Perquè ens han saltat tantes des alerts, no? Que és una de les coses que ens haurem d'anar preparant, no? Perquè està vist que això ja no canviarà.
1: Clar, li dic una cosa, alcaldessa, nosaltres estem acostumats a que ens arribin les S alert, però aquí amb la de gent de fora de Catalunya que ve, gent de nivell de vast internacional, com ara ho deien, imagina't el Dani De Vito de cop que li comença a sonar el mòbil.
25: Sí, sí, per això ja ho hem estat parlant amb el director del festival, que bé, que tots ens haurem de preparar, no? O en algun moment allò d'alguna pel·lícula que és el moment d'atenció, si passa alguna cosa d'aquestes, en fi.
1: De fet, justament nosaltres ahir conversàvem amb la consellera de Cultura i una de les coses que ens deia és que estan començant a adaptar els esdeveniments culturals a tot el que és el canvi climàtic. D'una banda, amb la calor, per exemple, fires com la de Tàrrega, organitzant els seus esdeveniments més tard o els seus espectacles més tard, no en ple migdia, justament, però també amb grans monuments, per exemple, per als estralls que puguin fer el canvi climàtic. Entenc que vostès també es troben en aquesta tessitura d'alguna manera en un format més petit, i penso, em deia, la festa major, el carnaval, el festival de cinema d'ara.
25: De fet, sí, de fet, ja fa un temps, no? I com a destinació turística que és Sitges, aquestes calors tan fortes que fa l'estiu també fan que la gent canvi, no? I canvi el seu oci, i fins i tot comença a veure's ja una mica que les èpoques més altes, que abans era el juliol i l'agost, doncs potser ja no serà potser tan temporada alta, ja. Si fa tanta calor, i serà molt més alta el maig, el juny, o el setembre o l'octubre, perquè realment a l'estiu fa molta calor, i es veu moltíssim el canvi dels hàbits, per exemple, a la platja, no? Això ens ho diuen els socorristes, no? Que hi ha hores que realment no hi ha la gent que hi havia abans, no? I per tant, amb els esdeveniments i amb les festes tradicionals, també es comencen a canviar actes, això sí.
1: Però em deia, amb el turisme ho estan començant a notar, sí, sí, sí.
25: El turisme ja fa un temps. De fet, l'any passat ja es detectava, no?, que hi ha temporades que estan molt plenes amb moltíssim temps i, en canvi, l'estiu cada vegada és més últim moment, i molt és per la forta calor.
1: Aquesta última setmana hem vist imatges bèsties d'inundacions aquí a Sitges. El nostre director, el director de la ràdio, és d'aquí, de Sitges, i em deia, tranquil·la, que això ja ho hem vist aquí en altres ocasions, però déu-n'hi-do, veiem carrers que semblaven rius.
25: Sí, la veritat és que han arribat tempestes fortíssimes i és amb tan poc temps, tant d'aigua. Penso que el que és importantíssim és preveure bé, preparar-se bé la vila, diguem, en el sentit d'obres. Això ho dèiem l'altre dia, no? Perquè hem fet moltes obres de canalització en els últims anys, que són aquelles típiques obres que la gent es queixa moltíssim.
1: Ja, perquè t'aixequen al carrer.
25: Tot el carrer, ara no podrem passar un any d'obres, no sé què. Però després, quan veus el resultat, nosaltres aquí tenim carrers que abans havien sigut impracticables, quan plovia, i en canvi ara una forta pluja, evidentment, al moment que està plovent hi ha molta aigua, però es canalitza molt ràpidament, i això és el que hem de fer. De fet, ens queden alguns llocs encara, i és el que s'ha d'anar fent.
1: Però n'havíem vist d'aquest nivell?
25: Sí, de pluges,
1: d'inundacions, perquè nosaltres parlàvem amb l'alcalde de l'Estartit i Torroell ara fa uns dies, i ens deia, mai n'havíem vist tantes d'inundacions com aquestes.
25: No, nosaltres amb tan poc temps, tanta aigua, mai, vull dir, això és veritat, ni tan seguides com aquesta. Ara van passar, no?, dos o tres dies molt seguits, en mitja hora, més de 70 litres, vull dir, això és molta aigua.
1: I això com ha afectat? Perquè tenien obres en marxa, si no m'equivoco, pel passeig, etc. No sé com, si això ha malmès les obres que tenien.
25: Home, en algun cas sí, però és veritat que com hi ha molta previsió, perquè et vas assabentant de quan passarà, com serà, normalment quasi totes ens hem anat preparant, això sí.
1: I quines obres més, per tant, plantegen en relació a aquesta adaptació al canvi climàtic, ni tenen de previstes? Perquè nosaltres també conversàvem amb una experta en física de l'atmosfera i ens deia, un dels problemes és que amb tant d'asfalt costa més que dreni l'aigua, llavors s'ha de reconvertir espais que ara són asfalt en zones que puguin xuclar molt més, no?, en tipus de superfícies que permetin xuclar molt més, això són més àrees verdes.
25: Exacte, totalment. Nosaltres aquest any vam canviar un parc que tenim, que ja era verd, però l'hem fet més encara parc climàtic, i per tant hem plantat més verd, i estem amb un altre projecte que és a l'Hort de Can Fals, que està al centre del poble, que és d'aquelles èpoques que es feia molt d'asfalts, i aquest sí que el canviem per posar molt més vegetació. Intentem posar molt més vegetació en general en els carrers.
0: I Rodalies què?
25: El?
0: Rodalies.
25: Ai, Rodalies. En fi, és un problema. Ja. A mi em pregunten per Rodalies i dic, què vols que et digui? Per Carnaval tenim problemes en Rodalies. Pel festival tenim problemes en Rodalies. Però clar, és, el problema és que és Rodalies, que és el problema, no? Cada dos per tres tenim problemes i aquí ens afecta moltíssim la mobilitat, afecta moltíssim a la gent en el dia a dia. Jo ara et parlo dels esdeveniments, però la gent que va estudiar, la gent que va treballar, realment la gent està molt, molt, molt cansada. Hem demanat més autobusos, els autobusos van molt plens perquè no pot engullir tota la gent que va amb Rodalies i cada dos per tres tenim problemes. Si no és perquè roben coure, és perquè plou, si no perquè plou perquè no sé què, sí, sempre estem igual.
0: En dona fe la Clàudia Arcarons, que ahir per intentar arribar a Sitges vas tenir...
21: Va costar.
0: Vam fer baixar d'un tren fins
21: sí,
0: i tot a Sants.
21: Sí, vam pujar, vam baixar, llavors vam haver d'esperar 20 minuts, mitja hora, però bueno, finalment vam arribar.
0: Clar, que
21: sí.
0: Això és el pa de cada dia, al final dels usuaris, en una línia, vull dir que vostès, per exemple, per anar fins a Barcelona, no està tan lluny. Si el tren funcionés bé, escolta, seria una meravella, però hem vist en els últims mesos, des de l'accident tràgic de Gelida, de principis d'any al gener, van veure imatges de com estava les vies, la infraestructura, el seu pas pel Garraf.
25: Sí.
0: Està absolutament malmès. Això en principi s'ha arreglat una mica, però vaja.
25: Però falta moltíssim. O sigui, hi ha hagut una desinversió tan gran durant tants anys que ara, evidentment, doncs, costarà molt posar-se al dia, però jo sempre ho dic, jo recordo que fa 30 o 40 anys anava millor la Renfe que ara. Abans trigaves de Sitges a Sants 35 minuts, yeah. I ara és, no sé, ara realment és un problema, i això, evidentment, per la gent, pel dia a dia, és el que dic, no? Per la mobilitat del dia a dia de la gent per anar a treballar, però també la gent que ve aquí a Sitges o que ve a treballar aquí a Sitges, per les empreses d'aquí a Sitges també tenen molts problemes amb els treballadors, perquè la gent no arriba a la feina.
0: Clar, això és gros, és a dir, se li han queixat moltíssim. Empresaris d'aquí Sitges sí, que es troben amb això?
25: Totalment, a l'estiu moltíssims problemes, nosaltres buscant fins i tot aparcament, buscant ells solucions d'altres mobilitats per poder portar els treballadors cap aquí.
0: Clar, la cosa és que segurament la gent agafa més el cotxe.
25: Exacte.
0: Yeah.
25: Que és el que no hauria d'agafar perquè va en contra del canvi climàtic, en contra de tot, no? Però és el que estem gairebé obligant a la gent que vagi amb cotxe privat.
0: Permeti'm preguntar-li també, nosaltres hi serem d'aquí una estona, al Pícnic, aquest restaurant que ha hagut de tancar a primera línia de costa, el Ministeri per la Transició Ecològica ha ordenat el tancament, el desallotjament i enderrocament del Pícnic, d'aquest restaurant, però no només d'aquest, fa un any van tancar el Club de Mar, el Club Natació i el restaurant Kansas. Què passa amb aquests espais, perquè ara mateix són edificis que estan abandonats.
25: Exacte, això per nosaltres és traumàtic pels sitgetans, perquè bueno, alguns ho hem vist tota la vida, la veritat, i per tant ha estat molt traumàtic, i de fet fa 30 anys que estan en una lluita amb el Ministeri, no? El Miteco. Fa 30 anys hi ha una sentència judicial que diu que van a terra. Nosaltres, Sitges, va declarar tot aquest espai un bé cultural d'interès local, un bé CIL, i per tant no ho poden tirar a terra, perquè ens han demanat que ho descataloguem, que evidentment no ho descatalogarem. Per tant, aquí tenim una lluita amb el Ministeri, una lluita de fa molts anys, que moltíssima gent ha intentat, governs anteriors d'aquí Sitges, de tot arreu, hem intentat salvar-ho, però no hi ha hagut manera. I la veritat és que el que demanem nosaltres ara, fins ara, que i continuo demanant-ho, és que almenys mentre això no es tira endavant o no canvia res, que ho deixin utilitzar a l'Ajuntament de Sitges. Nosaltres, de fet, ho volíem utilitzar nosaltres, obrir-ho a la ciutadania, i que almenys, perquè la nostra obligació també és preservar el patrimoni.
0: Per posar-hi què?
25: Per posar-hi el que sigui accessible per a la ciutadania. A mi em van dir, en el seu moment, van dir, home, podríem parlar si és algo dedicat al mar, ni que sigui, pues, per exemple, un refugi climàtic. A l'estiu fa moltíssima falta, enmig del passeig, que algú pugui entrar en un lloc, que hi hagi lavabos, que hi hagi un espai amb ombra. Jo vaig dir fins i tot, pues, posarem el departament de platges, posarem el departament dels socorristes. Qualsevol cosa relacionada amb el mar es podria posar allà. Però la veritat és que no hi ha manera que el Ministeri ens deixi. Fixa't que fins i tot he parlat amb la Generalitat, que és qui autoritza totes les ocupacions del litoral, i la Generalitat tampoc se n'en surt, perquè al Ministeri no hi ha manera. I nosaltres el que reclamem és que no pot ser que des de Madrid es decideixi el que passa en el nostre territori. De fet, jo he parlat amb la directora general de Costes i no ha vingut mai a la vida aquí a Sitges. No sap ni del que estic parlant. I és molt difícil parlar d'aquesta manera.
0: A més, que impacta, no? Veure com es van buidant edificis. És veritat que això era un restaurant, però amb la crisi galopant que tenim del mercat de l'habitatge. En això com estan aquí a Sitges? Aquesta crisi afecta absolutament a tot el país. Sitges també s'havia convertit d'alguna manera en un lloc on havia anat a viure la gent que no es podia permetre pagar-se un pis a Barcelona, però ja hem anat veient com tot això ha fet encarir també tota la zona de la corona del voltant de la capital.
25: Exacte, Sitges, com moltíssims llocs, no? Fa molt de temps que tenim molts problemes amb l'habitatge, amb el preu de l'habitatge, amb els preus de lloguer, amb els preus de la compra, i nosaltres des de l'Ajuntament, almenys per nosaltres és un dels objectius principals. La legislatura passada vam fer 175 habitatges d'HPO socials i en aquest any estem treballant precisament per fer-ne 482. Uh-huh. De fet, estem tancant ja tota la tramitació urbanística, que és una de les coses que jo em queixo també, perquè es parla molt de construir o de fer. Els tràmits urbanístics són horribles. Mm. O sigui, per fer habitatge com a administració pública, trigues com 4 o 5 anys només per reordenar urbanísticament un terreny. I això és una de les coses que demanem. Però sí que és veritat que nosaltres en aquest sentit estem treballant molt per fer habitatge i, evidentment, altres solucions, com és ajudes al lloguer, com és rehabilitació. Intentem per totes les maneres, no?, que la gent, sobretot, que l'habitatge que hi hagi sigui per viure.
0: Que les eleccions, perquè clar, hi havia municipals que al principi eren la gran cita, però resulta que tindrem generals abans.
25: Exacte.
0: Això per un ajuntament com impacta? Paràlisi.
25: Sí, no és una bona notícia en el sentit exacte, no? Que ara has d'anar a parlar això amb ministeris, amb la Generalitat, amb qui sigui, i moltes vegades es paren moltíssimes coses perquè hi ha eleccions, no? Per tant, bueno, esperarem.
0: Alcaldessa, no sé quanta pressa té, nosaltres ara obrim una taula amb grans noms d'aquest Festival de Sitges. Es vol quedar, ha de marxar, el que vostè vulgui. Vostè és l'anfitriona, vull dir que la deixo triar.
25: Em quedaré a escoltar.
0: Doncs,
25: a veure què diuen.
0: I a participar, perquè ens acompanyen ja aquí a la taula l'Àngel Sala, el director artístic del festival. Què tal, bon dia?
2: Bon dia.
0: La Valèria Vegas, periodista, escriptora, documentalista i, el més important, jurat d'aquest Festival de Sitges. Bon dia.
3: Bon dia.
0: I el Gregorio Belinchón, ell és crític de cinema del País. Què tal, com estàs?
4: Bon dia.
0: Què tal la inauguració d'ahir? Veu anar a dormir tard?
4: Bé, no molt tard.
0: No, eh?
4: No. Jo vaig presentar una pel·lícula a la mitjanit en el Prado i després vam anar a dormir.
0: Inspiració Carrie. Al final és una pel·lícula de fa 50 anys basada en una novel·la de Stephen King que parla d'assetjament escolar, que parla també de vegades de la inacció de l'administració, de la falta d'escrúpols en molts sentits, i que al final ens connecta molt, no?, amb els temps que estem vivint actualment.
4: Moltíssim. És una pel·lícula que parlava clarament del bullying. El bullying en un moment, a més, que no se parlava molt en el cine, i menys en el cinema, i menys en el cinema de terror. I és una pel·lícula, a més, que és pionera en el tema del tractament de l'adolescència en el cinema fantàstic. És el canvi, realment, del protagonisme a la gent, a los teenagers, en el cinema de terror, que fins a aquest moment era un cinema més adult, i a partir d'ahir també es va convertir en un cinema on el protagonisme estava enfocat al teenager, amb els seus angs i traumes i problemes. No?
0: Valèria, on s'acaba empatxant de veure tan seguit tantes pel·lis de mal rotllo?
3: Bueno, arrancamos hoy como jurado. Yo vengo dispuesta a pasarlo tan mal que quiero pasarlo bien, ¿no? Como una cosa, una contradicción. Pues no lo sé, porque nunca me he visto 36 películas en 9 días, ¿no?
4: Sí.
3: Porque ya el 17 ya tenemos veredicto. Me suelo ver muchas, porque me pego maratones y me gusta, y soy de esas que cuando llega Halloween, bueno, para mí Halloween es mi Navidad, ¿no? Halloween es la Navidad de las raras. Entonces, estoy una semana antes viéndome todos los Elm Street, todos los Viernes 13, todos los clásicos, todos los nuevos. Lo que pasa que creo que esto es algo que tienes que venir a disfrutarlo, ¿no? Es decir, yeah, como jurado, bloqueas esos días y vienes dispuesta a irte de aquí contándole a tus amigos, pues he visto una peli chulísima, cuando esta llega a los cines no os la perdáis, y creo que es una experiencia chulísima.
0: Però s'ha de tenir estómac, Gregorio Belinchón, per poder consumir aquest tipus de cinema.
5: Bueno, hay gustos para todos, ¿no? Y además, a mí, por ejemplo, el cine terror me interesan dos vertientes, que es la del cine terror puro divertimento, que a Ángel también le gusta mucho, que yo lo sé, y luego también la del cine terror que te cuenta algo más. Ahora que estamos hablando del cambio climático, a este ritmo este festival va a ser cine social en 10 años, porque lo que estamos viendo imaginado va a ocurrir en la playa, ¿no?, por ejemplo. Entonces esas dos vertientes no tienes por qué tener un estómago especializado en esto, puedes verlo de otra manera.
1: Pero te vas a dormir con un cuerpo distinto después de ver según qué pelis, digo, porque tienes que ser de una pasta especial.
5: Yo ayer me fui a dormir viendo a Nicolas Cage haciendo de San José. Eran las 3 o 4 de la mañana y Nicolas Cage por fin le decía a su hijo, que era Yeshua, el elegido por Dios. O sea, que aquí te puedes venir a dormir de muchas maneras.
4: Curiosa película.
5: Es que acabó a las 3 o 4 de la mañana ese momentazo.
4: Carpenter's Song.
1: Clar, dèiem, de cinema de terror n'hi ha, cinema fantàstic, clar, que també em crida, perdoneu, l'etiqueta, em crida l'atenció de dir-li de terror o fantàstic, no? Perquè no és el mateix. A mi si em diuen fantàstic me la poden colar i després que jo em cagui de por, no?
4: Fantàstic és una categoria que se van una mica inventar los francesos, el Gerard Len especialment, és una categoria on entra el cinema de terror, que és un gènere clàssic, la ciència-ficció, la fantasia, i l'evolució de tot això ha fet que també entri les pel·lícules una mica weirds, no?
1: Una mica què?
4: Sí, weird, estranyes, especials. Això passa molt per el David Lynch.
3: Sí.
4: A partir de Blue Velvet, en el 86, en aquest festival guanyadora, yeah, va marcar un tipus de pel·lícules que sense ser pràcticament fantàstiques, entraven en la categoria perquè eren un llenguatge i una narrativa molt, molt, molt estranya, i bueno, era més com es conta la pel·lícula que com el que realment va.
3: I a vegades també un poc en la temàtica, no? El fanta al final sabes directament que és algo que no va ocurrir, però que bonito, no? Que el cine siga siendo fantasía, i creo que el terror puro y duro es aquel en el que tú piensas, ostras, pues esto me podría pasar, no? O tu cabeza empieza ya a irse mucho más allá de lo que está viendo.
5: Pero incluso que puede ser Alien, ¿no? Alien es ciencia ficción, como es terror.
4: Es todo.
3: Sí, sí, a la vez, muchas veces se entrecruza, sí, sí. Claro.
4: Y es una de las millors películas de la historia. Claro.
1: Ara seguim amb aquesta conversa, però disculpem que hem de marxar un parell de minuts, perquè si no sí que és terror. Si no tiramos la publicidad, terror en la ràdio, perquè no cobramos las nòmines. Tornem en 2 minuts.
20: Ser Catalunya, Barcelona. Avui el Festival de Sitges és protagonista de l'Aquí Catalunya amb Marina Fernández. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Julia, octubre y todavía no has vendido tu coche. No dejes que pase más tiempo. Vende tu coche en HR Motor. En 20 minutos y el mejor precio. Si traes el historial de mantenimiento, te pagamos más. No pierdas más tiempo. Vende tu coche en HR Motor.
6: Estamos en Sant Boi de Llobregat, Lliçà de Vall, Manresa i Badalona.
7: El món ha canviat i els serveis de manteniment de les calderes Saunier Duval també. Neix Mi Saunier Duval Connect. Gràcies a la connectivitat de les nostres calderes, ens podem anticipar les incidències i solucionar-les a distància. Fins i tot abans que us n'adoneu. Informeu-vos a connectivitat.saunierduval.es.
8: ¿Todavía pagas cada visita al veterinario? Eso se acabó. Ha llegado Canitas, la seguridad social de tu mascota. Por solo 22,90 al mes tienes todo incluido. Sí, todo. Sin carencias, sin copagos, sin límites. Hazte socio ahora en canitas.com. La revolución veterinaria ya está aquí.
9: Si t'avorreixen les retransmissions convencionals,
18: que n'aprenguin!
9: Escolta el Ket i Jugues Barça.
26: Això és clau.
9: Descontrol i animació, presentat per Siki Rodríguez amb la narració de l'Albert Bermúdez.
27: Bueno, la gent, jo crec que en el fons està cansada que el Barça guanyi.
28: És tremendo. ¿Por qué?
29: Aquest dissabte, l'Invicta Futbol Club Barcelona contra el Getafe.
30: Mi qüestió és, ¿por qué?
29: A partir de 2:15 de la tarda a SER Catalunya o a l'API web de la SER.
31: ¿Por qué, señor? ¿Por qué?
9: Ket i Jugues Barça, amb Sique Rodríguez.
32: Valora cada moment perquè cada un d'ells és únic.
9: A SER Catalunya.
33: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.
30: ¿Por qué?
20: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.
34: Aquí Catalunya. De dilluns a divendres, de 7 a 12, a SER Catalunya. Amb Marina Fernández.
1: Passen 7 minutets de 2:15, seguim en aquest programa especial des del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges, amb la nostra ambaixadora, l'alcaldessa de la ciutat, que em deia, se n'ha d'anar que l'esperen. Així que gràcies.
25: Moltíssimes gràcies a vosaltres i que gaudiu molt del festival.
0: I gràcies. Nosaltres seguim aquí amb l'Àngel Sala, amb l'Àngel Sala, amb la Valeria Vegas, amb el Gregorio Belinchón, parlant d'aquest festival de cinema, i amb la Clàudia Arcarón.
10: Exacte, i ahir, que era la inauguració, veu donar el premi a la indústria, al director David Gregory, i ell va destacar la figura de King Kong, no? Que va dir que a molts us va marcar el camí que us va portar fins aquí, gairebé. A vosaltres també? O quines icones, quines figures diríeu que us ha portat en aquesta taula?
3: ¿Empiezo yo?
10: Aviam, Valeria.
3: Yo a King Kong llegué tarde, ¿no? Es decir, yo casi todo he llegado tarde, quiero decir. Soy una mujer que me hubiera gustado
0: aquí no,
3: hacer.
0: Aquí has llegado puntual.
3: Aquí he llegado puntual porque sigue haciendo, afortunadamente, este festival, pero te quiero decir, a mí todas las cosas que me gustan no corresponden nunca al tiempo que yo viví, es decir, a esa educación sentimental con la que vas creciendo. Entonces siempre he tenido que irme a buscar cosas de los años 60, 70, 80, y entonces King Kong, igual que Godzilla, son ese tipo de monstruos, ¿no? Donde creo que hoy en día incluso los tienes que ver con cierta dulzura, ¿no? Y a mí me molesta mucho cuando la gente hace como un análisis con los ojos de, oye, es que este monstruo qué mal hecho, o es que esto no es creíble. Y es como, bueno, ya da igual, pero tienes que ponerte en la mirada del espectador de ese momento y tienes que dejar que la fantasía no muera. Entonces, yo llegué a King Kong supongo que mucho más tarde que vosotros, pero me parece que sí, que eres un digno monstruo respetable.
4: Sí, sí, jo a King Kong va arribar per la pel·lícula que passen aquí, la de Dino Laurentiis del 76, i després vas veure en una reposició la clàssica del 33. A mi m'agraden molt els monstros. Jo ja era un consumidor de Godzilla, que ara està en el millor moment possible. La gent està boja amb Godzilla i s'estrenarà una nova pel·lícula molt aviat. I jo, la meva formació en el cinema fantàstic i en tot va ser 2001, l'Odissea de l'Espai, que va ser la pel·lícula que vas veure el 74, més o menys, en un cinema de Barcelona, en Filerama, i això me va canviar la vida. Tot, per al fantàstic, per a la ciència-ficció i per a la meva vida, perquè m'ha quedat absolutament tronat aquesta pel·lícula i l'he vist 64 vegades.
0: 64 vegades? És literal?
4: És literal. Ho tinc apuntat al cinema on he vist cada vegada 2001.
5: Yo llegué también tarde al King Kong del 76, soy más joven. Yo creo que a mí la película que me mete mucho al cine fantástico, y es una película que si la volvéis a ver ahora recordaréis como fantástica, y es de terror, que es E.T.
0: ¿Es de terror?
5: Es de terror, y hace mucho que no la has visto, ¿verdad? Sí.
0: No, mira, la he visto hace poco porque tengo una niña de 6 años y justamente la vimos y la recibió bien ella.
5: Pues yo, mi hijo pequeño, me acuerdo de verla con él en un cine grande, en una gran pantalla, aterrorizado, sobre todo la parte de cómo retrata Spielberg a las policías, a las autoridades.
0: Amigo.
5: Nunca les vemos, siempre vemos los pies, las luces, la oscuridad, esas linternas, los túneles. Es una película de terror.
4: Yeah. La primera sí, parte
3: has dicho algo que me has despertado un clic, porque yo recuerdo que la primera vez que la vi, pues tendría 7, 8, 9 años, me dio primero me dio miedo él, porque claro, alguien se te mete en casa y entonces, pero enseguida es interesante, ¿no?, cómo se da la vuelta. Tú te pones de parte del extraterrestre y lo que te da miedo son esas autoridades que entran en casa, ¿no?
0: Sí, sí.
5: Porque lo bonito de esas cosas, de las películas, es cuando estás viendo un punto de vista y es otro. Por ejemplo, a mí me interesa mucho Frankenstein, porque Frankenstein es una reflexión sobre la maternidad y la creación. Hay un cómic muy bonito de Frankenstein donde es doctora Frankenstein, entonces es su hijo, ¿no? Y la criatura viene a protestarle, a decirle, mamá, ¿qué has hecho conmigo? Entonces, cuando podemos extrapolar del monstruo a otros temas, es fascinante.
0: Ya, porque a veces igual hay esa sensación como que es un poco menos el cine de terror. No sé si tenéis esa sensación, ¿no? Y ahora que hablamos ahora que hablabas de E.T., el año pasado la gran estrella fue Tiburón,
4: sí.
0: ¿No? Que también es este mismo género.
4: Es una película que nos va a hacer molt de por a tots.
0: Aquesta mi sí, aquesta jo segurament sí que l'he vist unes, no sé si 60, però 50 vegades sí. Segur.
4: Jo va sortir absolutament horroritzat de la pel·lícula en el 75, en Nadal, perquè aquí a Espanya se va estrenar al Nadal, una pel·lícula d'estiu a Estats Units, però aquí les pel·lícules arribaven molt tard, en el 75, i la pel·lícula que em va vacunar per al terror. Jo era molt, molt, molt, m'espantava per tot, i a partir de Tiburón ja
2: res.
3: És que además, si ves Tiburón, sí que entiendes perfectamente que tú eres muy vulnerable.
2: Yeah. Exacto.
3: Pronto te trae un recuerdo de que debajo de tus pies no sabes lo que hay, no te metas muy hondo porque igual por no sales. No,
2: por la primera secuencia, que no ves res, pero que es...
5: Mi mujer no se baña en el mar.
3: Claro.
1: No, no, que
5: ella,
1: encara...
5: ella llega hasta los hombros y dice...
2: Ah, yo también.
1: Que yo tinc aquest mateix trauma.
3: Somos tu mujer,
1: sí, comprensiva. Sí. Jo soc la teva... Jo, de fet, de petita, un cop vaig veure Tiburón, a mi em feia por seure'm al lavabo a fer pipí. De debò, perquè hi havia aigua a sota. O sigui, vaig passar per aquesta fase del trauma. Per això dic que a vegades...
2: Molt trauma, ja.
1: Has de ser... És molt trauma. Ara ja puc anar a fer pipí al lavabo, eh? Ara no tinc aquest problema, però em refereixo que no vaig fent pipí pel carrer, diguéssim, clar, perquè no hi hagi aigua però... sota. Però que em refereixo... Per això deia jo al principi que has de ser d'una pasta especial, també, per consumir aquest tipus de gènere.
10: Exacte.
1: I que també és veritat que dins del cinema fantàstic hi cap tot, no? Hi cap des d'ET fins a les pel·lis gore.
10: I quina evolució creieu que hi ha hagut? O sigui, ara dèiem aquesta cosa de que s'ha fet molta feina i ara el cinema de terror ja no és menys, no? Diguem-ne.
2: No,
10: i
2: no.
10: També aquesta evolució de per quines obsessions hem passat, o ara què creieu que està interessant en aquests nous creadors, miro per exemple Obsession o fins i tot Backrooms.
5: Por ejemplo, para medir el mundo del cine, nosotros utilizamos mucho la visión de Cannes, ¿no? Lo que va al Festival de Cannes. Y el Festival de Cannes hay películas de terror todos los años.
1: Yeah.
5: En Cannes ganó la Palma de Oro Parásitos, que Ángel estará conmigo.
2: Sí, sí.
5: Para mí es uno de los directores más impresionantes de la actualidad. Bong Joon-ho, coreano, gana Palma de Oro y gana el Oscar. Y esa es una película, llamémosla de terror, sí, lo que queramos. Sí. Entonces, nos hace de menos. Yo creo que sí, que hay dos vertientes claras, ¿no? La gente viene, los directores que vienen de YouTube, que van a conectar mucho con la gente joven, y estamos hablando justo de estos dos, Obsession y Backrooms. Y luego, creo que hay una vuelta al terror por el terror, ¿no? Al disfrute.
2: Sí. Y luego hay un reconocimiento del género. Ya no es un género de freaks o de nicho. No, ahora prácticamente Cannes ha fet molt. Por eso todas las ediciones tenim películas, La Sustancia, Titán, que también va a guanyar, que es una película de terror,
3: sí.
2: Molt especial. Y ya no es, incluso la inclusión de nominaciones a los Oscars para películas de terror, que eso no pasaba abans, y ahora está pasando prácticamente todos los años. Aquest any seguramente Obsesión tendrá alguna. Una película que es molt petita, molt independent. I jo crec que el cinema de terror està en un moment, a més que un públic nou, no solament jove, sinó gran, que no veia pel·lícules de terror mai, està anant al cinema a veure pel·lícules.

0: pues vivía en un cine que era, vale, ya la cortamos, ya hacemos la doble versión, ¿vale? Eso. Un momento, que ahora te vas a desabrochar y además te van a cortar el cuello porque es lo que aquí no se puede ver. Y hacían dobles y triples versiones en ocasiones para burlar la censura, bueno, para emitirlas en el claro. extranjero.
1: Per tant, s'ha fet justícia.
0: Totalmente, claro, totalmente.
2: S'ha fet justícia ah. con la, a la Bàrbara Reyes, moltes
0: actrices queens sí.
2: d'aquesta època i també con la, en les pel·lícules, el buque maldito, que sí. la passen aquí, de Armando Dosorio, és una pel·lícula d'una tetralogia molt, molt de culte des de fa temps fora d'Espanya i que al final en Espanya també està sent considerada com una obra molt important, quatre pel·lícules molt divertides i molt interessants sobre terror molt espanyol de Templaris Zombies, que està, està molt bé. Y bueno, y la Verónica es una copia remasterizada, preciosa, perfecta.
0: Y que mucha... Perdona, Ángel, no, no.
2: No, no, no, tranquila.
0: No, que como que nos estás despidiendo y tengo miedo. Y que es verdad que estamos sobradamente reivindicando muchas veces, y muy bien, a esos hombres, a esos directores, a esos productores, a Mando de Osorio...
2: Javier Aguirre.
0: Aguirre, Jess Franco, Paul Nancy. Pero es que también había unas señoras en esa industria, es decir, bueno. que eran las que movían a la gente a ir al cine a ver las películas, eran las que ponían la cara.
3: Casaría la Neve Campbell... espanyola,
0: pues
3: de Scream,
0: poco, sí,
3: no?
0: Sí, sí, perfectamente.
3: Bàrbara Rey, moltíssimes gràcies, de debò. Ha estat una taula magnífica, ens n'heu ensenyat molt, l'hem après molt amb vosaltres. Haurem de tornar al festival. Bueno, vosaltres torneu de Tot és comèdia.
1: Exacte, dissabte 17.
3: Vindreu a fer la cloenda, nosaltres estem inaugurant el festival, amb vosaltres de Tot és comèdia, vindrà aquí a clausurar-lo, que també està bé.
1: Escolta'm, un honor.
3: Que s'hi ha parlat, o sigui que podeu tornar a venir. Si voleu, que si sou per aquí, escolta'm, encantats de la vida. Moltíssimes gràcies, Àngel Sala, director artístic del festival, Valeria Vegas, jurat, periodista, escriptora, documentalista, i Gregorio Belinchón, crític de cinema del País. Que vagi molt bé.
0: Gràcies.
3: Nosaltres a la tornada traiem el nas al pícnic. Justament en parlàvem amb l'alcaldessa, aquest restaurant a primera línia de mar aquí a Sitges, que ha hagut de tancar per la llei de costes.
4: A, am, de, en, per, cap, contra... Te la saps des de l'escola i encara la recordes. Però saps també que si t'apugen el preu d'una assegurança, te n'han d'informar amb antelació perquè puguis decidir si te'n vols donar de baixa? A l'Agència Catalana del Consum t'ajudem a conèixer els teus drets perquè te'ls sàpigues tan bé com les preposicions que mai no has oblidat. Troben més informació a consum.gencat.cat. Els teus drets de memòria. Generalitat de Catalunya.
5: Ave Francino, els que volen venir a veure't a Tarragona et saluden.
6: Divendres 16 d'octubre obrim la ventana des de l'Amfiteatre de Tarragona. Carles Francino juga a casa per celebrar que el conjunt arqueològic de Tàrraco és patrimoni de la humanitat des de fa més de 25 anys.
7: No us espereu pa i circ, com a l'antiga Roma, però sí una tarda per gaudir del coneixement i passar-nos-ho bé.
6: Si vols assistir-hi, descarrega't la teva invitació gratuïta a través de sercatalunya.cat. L'Amfiteatre de Tarragona, escenari excepcional per la ventana de la cadena SER. Divendres 16 d'octubre a partir de les 4 de la tarda.
8: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
6: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
3: Set minuts, una mica menys, per arribar a les 10 del matí. L'Arnau Montserrat ha anat a treure el nas pels carrers de Sitges, per la platja de Sitges, no per sucar els peus a l'aigua. Arnau, com estàs?
9: No per sucar els peus a l'aigua, però vaja, estic literalment a 2 metres i mig de l'aigua. No sé si s'escolten les onades del mar de fons, perquè estem just davant...
3: Sí que se senten,
9: sí. Sí que se senten, no?
3: Estem just davant del... A veure, calla un moment. Que se senten, sí.
9: Escolta,
3: on ets? Davant del pícnic.
9: L'important o l'important, eh? Estem davant del restaurant pícnic. Restaurant que el veus i està amb les tanques típiques que us podeu imaginar d'una obra, grises, tapant tota la terrassa, on fins fa uns dies hi havia clients. I ara ja no. Per què? Perquè ha hagut de tancar per la llei de costes, el Ministeri per la transició ecològica i el repte demogràfic sosté que l'edifici es troba en terrenys que pertanyen al domini públic maritimo-terrestre. En termes senzills, es tracta d'espais del litoral sotmesos a un règim especial de protecció i d'ús públic. Però això ens ho explicarà millor el Josep Maria Matas, que és copropietari amb els seus germans, no? Tercera generació, éreu.
10: Sí, senyor, tercera generació. i un dels sis germans que hem gestionat això, que és patrimoni local, però l'hem gestionat nosaltres durant 70 anys i 6 mesos en aquest moment.
9: 70 anys i 6 mesos, em deies, això és el poble?
10: És el poble.
9: Què ha passat?
10: Pues mira, que la llei de costes va canviar i la línia marítimo-terrestre la van canviar de lloc i això doncs ara pertany al Ministeri, com has dit també, i el Ministeri fa el que vol i ell ha cregut oportú tot xapar-ho, i ara està tot xapat.
9: Perquè això no ha estat una lluita d'unes setmanes, és a dir, m'explicaves que tot va començar el 2018.
10: Sí, ja fa bastants anys, cap allà el 2018 ja ens van avisar, però ha estat darrerament quan han posat la voluntat ferma de tancar-ho tots els tres establiments que hi ha aquí davant del mar. I ells tenen la voluntat de tirar-ho a terra. És una cosa, una falta de sensibilitat, perquè això fa mal als ulls per tothom que ve aquí a Sitges. Per Sitges no és una bona publicitat, no és una bona propaganda que hi hagi tres establiments del nostre nivell, tancats i xapats amb aquesta manera.
9: Parlava el Josep Maria de tres establiments, Marina, perquè just a l'esquerra del pícnic teníem, sí, el que era un altre restaurant, que és el Club de Mar, i just a l'esquerra del Club de Mar hi havia un altre restaurant, que és el restaurant Kansas, tots tres amb la mateixa imatge, amb aquestes tanques que prohibeixen l'accés, diguem-ne, a l'interior. Mentre parlàvem, aquí estem al passeig marítim de Sitges, ha vingut una senyora i et deia, quina tristesa, Josep Maria.
10: És tristesa i és vergonya per tots nosaltres que estigui d'aquesta manera. Jo l'he qualificat com un monument nacional local. O sigui, aquestes coses no s'haurien d'admetre mai a la vida. Almenys tenir-ho d'aquesta manera. El problema que tenim, que no hi ha cap projecte. Nosaltres el que hem demanat sempre, i darrerament també ho hem amb força voluntat a la Generalitat i a les autoritats pertinents, de que a precari ens ho deixessin tenir obert fins que ells tinguessin un projecte. En el moment que ells presentessin un projecte i ens diguessin, nois, heu de marxar, nosaltres ens comprometem a marxar al moment aquest. De moment no hi ha hagut sort en aquest aspecte.
9: I vostè, quan el veu així tancat, tants anys aquí treballant, què sent?
10: No puc dir-ho el que sento. No puc dir-ho perquè és una cosa molt interior i a vegades podria faltar a més d'alguna persona. Però no hi ha dret que sigui aquestes coses com estan en aquest moment. No hi ha dret que els restaurants estiguin xapats i, a més, per no fer-hi res. Si em diguessis, no, és que tanquem perquè volem fer una cosa, és que no hi ha res. En aquest moment no hi ha res. Ens podem tirar així 3, 4, 5 anys, no ho sabem el temps. No ho sabem el temps.
9: Sí, i el que deia, el que m'explicava el Josep Maria és que fa uns dies vau tancar, és a dir, res, parlàvem del diumenge passat i que estava ple, no? Vull dir, va ser una festa de comiat. Com a mínim que això t'ho enduràs.
10: Sí, no era una festa, com una festa, però sí que va ser un adeu al pícnic. Llavors doncs vam tenir la voluntat, els germans, de convidar a tothom que volgués apropar-se a fer la darrera copa del pícnic, una copa de cava que vam convidar pràcticament a tot el poble que va passar per aquí. I això vol dir que nosaltres estimem el poble i que el poble també va demostrar que ens estima una mica a tots nosaltres.
9: Doncs ja veus, Maria. Josep Maria, moltíssimes, moltíssimes gràcies. Ja veus, Marina, és dur per
3: sí,
9: Josep Maria.
3: Sí, és la imatge de la tristor.
9: I és dur pel poble, que això és el que em deia.
3: Ja.
9: Això és el poble.
3: Sí, haurem de seguir veient què passa, si finalment això va a terra, si no, l'alcaldessa ens deia, nosaltres estem intentant que com a mínim es pugui fer servir per part de, com a equipament públic, no? Ni que sigui com a refugi climàtic, per exemple. En fi, Arnau, gràcies, traslladar-li la nostra abraçada també al Josep Maria.
9: De la vostra part, fins ara.
3: Vinga, un minut i arribarem a les 10 del matí.

0: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
1: Hem arribat a les 10 en punt del matí. Això vol dir que és un moment de recapitular, de repassar les notícies més destacades a aquesta hora. Sergi López, hola.
2: Hola. Aturada a Lleida, a aquesta hora està prevista la confluència davant la delegació d'Hisenda de la ciutat de les diferents columnes que han sortit a primera hora del matí. És la primera protesta d'aquesta tardor.
3: A veure, avui estem aquí per demanar no pagar impostos per anar a treballar. O sigui, fiquem gasoil agrícola, que és un gasoil que només podem fer servir els pagesos, el gasoil roig, el B, i hem de pagar impostos a Hisenda per poder treballar i perdre quartos.
2: És Jordi Vidal, del sindicat convocant Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya, que exigeixen a les administracions mesures concretes davant l'escalada dels costos de producció arran de l'encariment del gasoil. Maricel Benavarre.
4: De moment han arribat fins a la delegació d'Hisenda una desena de tractors i remolcs, però se n'esperen més de 100 al llarg del matí. Reclamen més ajuts que els 20 cèntims per litre per al gasoil agrícola i també rebaixes dels fertilitzants. Els ramaders es queixen també de l'augment desmesurat dels costos de la llum per les granges i de l'alimentació animal. Una altra demanda és la flexibilitat en l'amortització d'inversions i que els ajuts que es donen als joves pagesos puguin estar lliures d'impostos. Com que moltes d'aquestes protestes són fiscals, primer volen parlar amb els responsables d'Hisenda a Lleida i després portaran la tractorada a la subdelegació del govern.
2: El sindicat de llogateres deixa de participar a l'acampada de la plaça de Catalunya de Barcelona. En un comunicat expliquen que a partir d'ara posen totes les forces en la construcció d'aquests comitès que han d'estendre la vaga general prevista pel dia 11 de novembre arreu del país. Guillem Favo.
5: Al mateix comunicat, el sindicat de llogateres insta a tothom a organitzar-se als seus centres de treball, d'estudi i als comitès territorials dels barris i municipis. Al mateix temps agraeixen el lideratge de les persones que van iniciar i segueixen fent possible la acampada.
2: A les 12 del migdia està convocat un minut de silenci als llocs de treball en record de la Mari Carmen, el símbol de la lluita en favor de l'habitatge, que, recordem, va morir aquest dimecres, dues setmanes després de ser desnonada a Madrid.
5: I entre els col·lectius que han anunciat que guardaran aquest minut de silenci hi ha el personal de Transports Metropolitans de Barcelona. Per tant, informació d'interès per als usuaris. Si el metro o l'autobús s'atura a les 12, sapigueu que és per aquest motiu.
2: Us estem explicant avui que l'última enquesta de 40DB per a la SER i el País apunta a una clara majoria de la dreta i l'extrema dreta a les eleccions del 29 de novembre. El ministre Òscar Puente, que ha estat a l'Ull per Hoy, ha assegurat que diguin el que diguin els sondejos, el Partit Socialista serà la primera força a les eleccions. Així ho indiquen, diu, les dades que ells tenen.
6: Yo voy a decir una cosa y aquí queda dicha y veremos a ver en qué me equivoco. El PSOE será primera fuerza el día 29 de noviembre. Estoy absolutamente convencido de ello y espero que sumemos, ¿no? Creo que la izquierda todavía tiene algunos deberes por hacer.
2: Els Mossos d'Esquadra han trobat 8 tones de xix en una nau industrial de l'Alt Empordà. L'operació, una de les més importants que ha dut a terme fins ara la policia catalana en l'àmbit del narcotràfic, s'ha tancat amb 7 homes detinguts. Ràdio Girona, Carles Couso.
7: 8 tones que en el mercat tindrien un valor de més de 16 milions d'euros. De fet, des dels Mossos admeten que és una de les operacions més importants fetes en l'àmbit de la droga per part del cos. Per posar en context el valor de la troballa, en tot el que portem d'any s'han trobat 14 tones de haixís, 14.000 quilos. Doncs 8.000 són només amb aquesta operació que ha tancat avui. S'ha tancat en una nau a Cabanes, a l'Alt Empordà, on han trobat un camió amb aquestes 8 tones camuflades en tauletes de xocolata de marques conegudes dins d'un tràiler. Però els orígens estan al juny, a Viladecans. Allà els Mossos van trobar una furgoneta amb 2.000 quilos de haixís i l'origen d'aquesta droga l'han trobat, finalment, en aquesta nau de l'Alt Empordà.
2: Arriba la pregunta del dia, Marina. Els sous formen part de la teva alimentació?
1: És que què vols que et digui jo, ara?
2: Doncs si sí o si no...
1: Quasi.
2: És que avui, demostrant-se que hi ha dies internacionals o mundials pràcticament de tot, avui és el Dia Mundial dels Ous.
1: De tocar els ous, també.
8: Els ous me quieren de montón.
2: No sé si és de tocar-los o de menjar-los, jo crec que és de menjar-los, eh? Es celebra el segon divendres del mes d'octubre i m'ha cridat l'atenció els lemes que ha tingut aquest dia els últims anys. El 2022 va ser ous per una vida millor. El 2023... ous per un futur saludable. I el 2024 va ser Units pels ous. Quin t'agrada més?
1: Units pels ous em sona a lema d'aquests de l'ANC en temps del gits del procés. T'anava a dir, no, que just explicàvem abans en el repàs de premsa que s'estan encarint Un ou, els ous justament, i és per aquesta moda que hi ha del consum de proteïna, justament, que s'estan encarint.
2: Igual era per celebrar el dia d'avui.
1: També. Gràcies, Sergi, fins ara.
2: A tu.
1: 10 i 5.

0: sembla mentida.
1: Ha arribat el moment de jugar. Ha arribat el moment del sembla mentida. Ja sabeu de què va això? Tres persones, dues veritats, una mentida, amb l'objectiu de descobrir qui menteix. Tres VIPs que hem reunit aquí, fills il·lustres, veïns il·lustres de Sitges. Abans d'entrar, els hem fet un sorteig, Clàudia Arcarons, un sorteig dels de tota la vida, amb paperets.
2: I... Exacte, com amb el grup d'amics, vaja.
1: A dos posava veritat, en un posava mentida. Ells han escollit, perquè és veritat que hi ha històries que sí, que semblen mentida. Vinga, presentem els concursants d'avui.
3: Només amb aquest
4: gol...
3: Ja hauríeu de saber qui és. Futbolista, escriptor, ara tertúlia esportiu a la Cadena SER, a SER Catalunya, el que t'hi jugues...
5: No la jocatzen de su, Barça.
3: Nascut a Goizueta, Navarra, l'any 63, és una de les figures més representatives del futbol espanyol i del Barça, del Dream Team. Clau en la primera Copa d'Europa, la de Wembley 92. Té 11 germans i ha fet de Sitges la seva segona casa.
5: Bueno, estic en el meu poble.
3: I és per això que ja té mentalitat catalana.
5: Tot bé, jo no faré gratis res, eh?
3: Aquest 2026 ha presentat Mi pròxima parada. Ah, i una cosa més. Per si la història va d'això...
5: Si me preguntáis por los árbitros, me voy a invernar como los osos.
3: No, no parla d'àrbitres.
1: José Mari Vaquero, bon dia.
6: Bon dia.
1: I gràcies per haver volgut tornar a jugar, que ja et vam tenir en el debut justament del Sembla Mentida.
6: He viatjat molt per dir veritats i mentides i de tot. No pateixis.
1: Següent concursant d'avui.
3: Actriu de teatre, televisió, cinema i humorista.
7: Hay gente, vayas al sitio que vayas, aunque no salgan los mapas. Aunque el GPS te diga, tía, no puedo más, me rindo, ni puta idea, llegas ahí y hay gente.
3: Original d'Igualada, però amb un vincle molt fort amb la ciutat de Sitges, que la fa tornar aquí sempre que pot.
8: Y luego tengo mi gente en Sitges también. Entonces son viajes obligados quan vinc, quan m'escapo una miqueta.
3: I és que aquí va començar amb la cubana, on va créixer com a actriu. Més tard va participar en produccions que la van fer reconeguda a Espanya, com Volver, El Barco o Los Hombres de Paco.
9: ¿Cómo quiere que esté? Muertica de vergüenza. He tenido que pedirme un día de asuntos propios para no tener que ver la cara de mis compañeros.
3: Es considera una persona divertida, pero estricta, y si no hagués estudiat teatre, té clar a què s'hauria de dedicar.
8: Jo volia ser infermera que no posés injeccions. Hubiera sido un poco absurda. Hubiera sido un árbol de Navidad allí plantado en una esquina.
3: Tot i que ell en fa broma, la veritat és que des dels 18 anys compagina la interpretació amb voluntariats als hospitals, buscant l'equilibri entre la feina, els projectes i la vida personal.
1: Hola, Neus Sanz, com estàs?
10: Mònica, estava escoltant tot. Molt bé, gràcies per
1: bon
10: haver
1: dia.
10: Pensat. Bon dia.
1: I benvinguda, que ens queda encara una tercera concursa.
3: Actriu de teatre, televisió i cinema, avui juga a casa.
11: Soc de Sitges, la cubana va néixer a Sitges.
3: Amb 18 anys va deixar la carrera de filosofia per entrar a la cubana, on va créixer com a actriu, i des de llavors ha format part de sèries com Vent del Pla, Merlí o Amar és para siempre, demostrant que, tot i que a l'inici se la reconeixia per la comèdia musical... Ella s'atreveix amb tot.
12: Caps de setmana he de continuar els mateixos horaris perquè si no em torno boja. També tinc dret a sortir amb les amigues, no creus?
3: Fins i tot amb els idiomes.
13: Parlo
3: amb
13: ucraïnès, que no és rus, bagato groshei, kolivit krilas minik tam jebuló. M'agrada molt.
3: Després de 25 anys diversificant projectes, l'any passat va tornar a la cubana per fer L'amor venia en taxi, i aquest any l'hem vista al Teatre Gaudí amb la comèdia My Only Fans. I atenció, perquè ella defensa que no cal dir sempre la veritat.
13: No tot s'ha d'explicar, no tot s'ha d'exposar, perquè la mentida, la veritat pot fer molt mal. És millor viure enganyat, a vegades.
3: Jugadora perfecta pel Sembla Mentida.
1: Anna Barrachina, moltíssimes gràcies per estar avui amb nosaltres.
14: A vosaltres.
1: Especialment sabent que estàs tocadíssima de la veu.
14: Vull demanar perdó.
1: No, perquè... i ara.
14: Sí, als oients i a vosaltres, perquè estic tocada, tinc un encostipat molt fort.
1: Al contrari, no has de demanar disculpes per res. Nosaltres t'hem d'agrair especialment que, gràcies, tot i això, hagis volgut ser aquí amb nosaltres, perquè ens fa molta il·lusió.
14: Home.
1: Toca jugar. Sí. Teniu ja cadascú el seu paperet, sap si us toca veritat o mentida. Sempre... Jo també estic una mica tocada a la veu. Qui vol començar? Vol començar algú? Si no, diem nosaltres, eh? Ningú, eh? Sempre passa, els hi costa.
5: No, perquè l'altre dia vaig dir jo i vaig començar jo. Aleshores no diguis sempre.
1: Vinga, doncs va, que comenci la nova Barrachina. Així que de moment t'aguanta la veu. Vinga. Així que tirem milles.
14: A mi m'agrada molt M'agrada molt cuinar. M'agrada molt cuinar, m'agrada molt el sofregit. Crec que amb el sofregit, o sigui, si no saps fer un sofregit, no saps cuinar. Oi que sí, Neus?
10: Sí.
14: Perquè els teus pares tenien un restaurant molt bo.
10: Sí.
14: El Blau.
10: El Blau.
14: Aquí Sitges.
10: El carrer Sant Pere.
14: El carrer Sant Pere. I crec que cuinar és bàsic. I a mi, bueno, és una cosa que em relaxa. Crec que no se'm dona malament. Crec que la base és... crec que la cuina i la interpretació estan molt lligades, perquè fer un personatge també és cuinar, a xup-xup, a foc lent. I, bueno, ho deixo aquí. A mi m'agrada molt això.
0: Ah, deixes aquí la història, eh?
14: Sí.
0: Val. Si és mentida, després... ens pixarem de riure, perquè la seva família deu estar...
14: Després... M'agrada molt cuinar.
0: Sí, eh?
14: Sí.
0: Ho reafirmo. Si fos, si fos ma mare, seria mentida, ja t'ho dic ara. Però vaja, ho deixes aquí, no sé, s'ha posat misteriosa la Navarratxina.
14: El meu plat... faig molts plats, em podeu dir qualsevol plat. A veure, les vísceres no les cuino.
0: No.
14: No.
0: És el teu límit.
14: Val. Però m'agrada molt, som molt italiana, m'agrada molt la pasta...
0: La pasta no la que es cobra, sinó la que es menja.
14: La que es menja, faig macarrons boníssims, espaguetis a la carbonara.
0: Fixa't.
14: Fixa't, sí. I
0: lasanya.
14: No, i lasanya no lo hago porque es una feinada.
0: Sí.
14: És una feinada.
0: Cierto.
14: Pero hago fricandó.
0: Vinga. Fixa't que no l'havíem vist venir. Mira que em portem uns quants de Sembla Mentides i encara ningú ens havia dit no, mira, la meva veritat o mentida és que m'agrada cuinar, punt. Ho deixem aquí de moment, tu dius, Anna.
14: Vale.
0: Val? Doncs okay. Seguim, Neus. Neus Sant, la teva història. Normalment això són històries, el vaquero ja ho sap, però
10: bon
0: vaja.
10: Bon dia. Doncs mira, és que com que l'Anna diu que li agrada tant la cuina italiana, jo l'agafo perquè el meu marit és italià.
0: Ah, mira.
10: Ens vam conèixer a Madrid. És napolità. Francesco. Li he demanat permís, per poder explicar la història. I, bueno, ens vam conèixer a Madrid fa ara uns 10-11 anys. Mm-hmm. Al principi de tot, jo no sabia ben bé que era tan... O sigui, jo sabia que, pues, Argentina, però no sabia que el mundo Nápoles era tan forofo del futbol.
0: Ui!
10: Estem per uns dels carrers més macos de Madrid i de repent se'm para en sec, sortia de la porta de l'hotel un senyor que es va muntar amb un cotxe, era nuestro queridísimo Diego Armando Maradona, se'm va parar en sec, es va posar a plorar, tot això Francesco, jo sense saber res, se me para en seco, se le empiezan a caer las lágrimas y digo, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha suceso? Mavedi, Mavedi, Maeva Maradona, ma Diego Maradona. Digo, el futbolista, claro. Bueno,
0: que otro, ¿no?
10: Y de repente se monta en el coche y se va sec, plorant. Vaig a entendre, em van dir, ya verás tú lo que te espera. Vaig a entendre que digo, a partir de ahora este señor le gusta el fútbol. No, le gusta, te vas a enterar de lo que es el mundo. Y bueno, vam anar fins a Argentina, vam anar a Boca, va a veure un partit, amb ell ja no, mai més. No el va poder saludar, però de repent, com un nen petit, se li van començar a caure les llàgrimes amb aquell senyor que luego seria mi marido, que digo, bueno, digo, me voy preparando. És curiós perquè italiano i tenemos aquí a vaquero.
0: Tot futbol, connectat, tot connectat.
10: Tot connectat, dic, bueno.
0: Vull dir que lligant amb el que deia la Barrachina, vas entendre que era el segon plat, que eres el segon plat tu a partir de llavors.
5: Però què anys fue esto?
14: Maradona és això, fa anys ja. Neus.
10: És ell?
14: Fa anys de Maradona.
10: És hace com unos 11 anys, más o menos. 11 anys. Porque es la edad, el momento en que yo conocí a Franche, a Fa, al principio, ese era el principio de todo, que no sabes, sé que me quedé loca, digo, ¿qué está pasando? No sé cuándo, porque
0: Maradona va a morir al 2020, per tant, encaixaria la història, no, no, vull dir que sí, que sí.
5: Escolta, faré la pregunta que vull, no?
0: Sí, però vaja, jo dono les dades,
5: Escolta.
10: También te diré, Calle Velázquez. Salía del Hotel Maravilloso, que hace esquina Calle Velázquez.
0: Val. Doncs fins aquí la història de la Neus Sants. Després continuarem amb els interrogatoris.
10: Ah, vale, que es pot preguntar.
0: Home, i tant. No. Ara vindrà la ronda de preguntes. Però abans, José Mari Vaquero, la teva història.
5: Mi història és en Puebla. Yo fui de entrenador a México.
6: y fue a visitarnos una amiga de la familia aquí de Barcelona y fue a México, uh-huh. En Puebla. Y tenía que regresar, evidentemente. Entonces cogimos el coche con el chofer que teníamos para la familia ahí, porque ahí normalmente por seguridad pues no te obligan, pero es bueno tener chofer. Y salí para ir al aeropuerto con ella. Entonces, a 20 kilómetros de DF, de Distrito Federal, hay un peaje y ahí empieza DF. Cuando pasamos de ahí, a los 4 o 5 minutos, la sirena por detrás que no venía siguiendo, y se nos pone por delante y para el coche. Se para el coche a unos 10-15 metros y me dice el chofer, tengo que ir a hablar con ellos. Parece que era algo normal allí. Entonces se fue, vino y me dice, tenemos que pagar una multa porque resulta que cuando pasas este peaje hay días alternos donde según el color de matrícula y el número de matrícula tienes que pagar y hoy no puedes pasar, perdón, tienes que pagar, no puedes pasar.
10: ¿Vale? Si no, no te dejan avanzar.
6: No te dejan avanzar. Entonces dice, ¿cómo lo vamos a solucionar? Tenemos que buscar una solución económica, evidentemente. Y entonces le digo, bueno, pues vete, negocia, a ver cuánto es. Va, viene, dos, tres veces, va, viene, dos, tres veces y llegamos a un acuerdo. Vale. Pagó tanto, salió, le pagó y de repente viene otra vez y me dice, oye, que me ha dicho que uno de los dos policías tiene que venir con nosotros. Y digo, ¿pero cómo que tiene que venir con nosotros? Y dice, sí, sí, porque resulta que dice que si más adelante te encuentra otro coche de policía, puede ser que te paren otra vez y tengas que pagar la multa otra vez. Uh-huh. Efectivamente, viene el tío, se monta. Más tranquilo que el Lepe. Oye, no, esto es una ayudita para nosotros, porque nosotros no cobramos mucho, no se preocupe, nosotros le vamos a llevar seguro. Y nos escoltaron hasta
10: el aeropuerto.
6: Y cuando llegamos al aeropuerto, me dice el tío, no salga hasta las 9 de la noche, porque hasta las 9 de la noche es, no puede su coche circular aquí y a partir de las 9 de la noche ya pasa a la otra matrícula. Hasta aquí llego.
1: Hasta aquí llega tu historia.
10: Ay, me encanta el policía montado dentro del coche.
1: ¿Davant o darrere, on anava? Li vas a dir en lloc de copilot o anava darrere, el policia? Com un examinador?
6: Delante, Davant. Ellos iban delante, nosotros íbamos detrás, però el policía se puso delante nuestro. Imaginaros vosotras...
10: Os escoltava.
6: La amiga... Cómo iba. No, no. Y yo, y en medio, yo, el reloj, lo metí en el zapato. El dinero lo metí debajo de la esta.
10: Ahora estás diciendo que el reloj que llevabas era muy bueno.
6: Y, no, porque en México no hace falta que...
14: Claro, es que en México te bueno, atraca,
6: con todo,
14: ¿no?
6: Con todo el respeto, claro. Puedes llevar cualquier reloj, claro. que es posibilidad de, opción de. Pero lo bueno de todo es el policía cómo... Decía, es una ayudita, usted esté tranquilo, no tienen que pasar ningún problema. Es más, le vamos a asegurar el viaje.
10: Dice eso, si tiene cosas que hacer, quieto, porque hasta las 9...
6: Viaje con escolta.
14: Ya. Ay, ya.
1: Pagado.
10: Pagado.
14: Pagado,
1: clar. Va, a partir d'aquí comença l'interrogatori entre vosaltres. Heu de caçar qui diu mentida, qui està mentint d'aquesta taula. Per tant...
6: Sí, però tu has dicho que te sofrito, te gusta. Pero en la pasta no hace falta sofrito.
14: Bueno, todo depende. ¿Cómo que no?
6: Por ejemplo.
10: Mira la cuinera.
14: ¿Cómo
10: mira?
14: Que no? ¿Y los macarrones? ¿Cómo los haces?
10: Con tomate y carne picada.
14: ¿Y se hace sofrito? ¿Cómo haces unos espaguetis a la carbonara si no es sofrito?
6: No, yo a la carbonara no sé hacer.
10: Tengo un marido... Entonces...
1: Home, a ver, un moment. No, home, no. Unos espaguetis a la carbonara no necessiten sofrito.
14: Ah, no? Bueno, depèn.
10: Ai, la cuina. Ai, ai,
1: ai. Home, a veure, un moment.
14: Depèn.
1: Si és versió barratxina, potser sí, però...
14: Clar, si és versió... Que és la meva versió.
10: Como le pongas nata, Francesco te mata.
14: Ja, jo tengo una cuñada italiana, no és de Nàpoles, és de Milano.
10: Ah, bien.
0: I més fins allà.
14: Clar.
4: Todo lo contrario.
14: Més rinye, eh? Perquè la carbonara
4: sí, sí, la nata,
14: no
4: la són... La nata, la pana.
14: No la després ja no uso bacon, uso el guanciale.
0: El guanciale. Que també et dic una cosa, que et pot agradar cuinar i que no en tinguis ni idea. Vull dir, no, que, que això passa també. A mi em pot agradar molt una cosa i no saber-ne gens.
4: I tu R que R.
0: No?
14: Jo ho trobo tot boníssim.
4: Neus, vosaltres dues us coneixeu.
14: Sí.
4: No?
14: Vull
4: dir, tu no li pots donar fe. Jo estic tan feliç d'estar en aquesta taula, de conèixer-vos a vosaltres, però de que el dia que em van dir que tenia que estaria vaquero i que estaria a la Barrachina, digo, ay, qué bien, digo, que voy a estar, digo, con mi gente bonita.
0: Jo crec que la Clàudia t'ho demana perquè, clar, t'ha cuinat alguna vegada a la Barrachina, tu?
4: Algun plat t'ha fet aquesta cuinera que dius?
0: No.
5: I tu marido no t'ha ensenyat. Oye, y volviendo a lo tuyo, que te pregunto.
14: Perdón.
5: Sí, digo.
14: Hago también muy bueno el chateau de Sitges. El chateau.
4: Fas la salsa?
14: Sí, sí. Faig la salsa.
4: No la compres.
0: Feliç cap
14: no, riure la faig.
0: És que té una pinta d'estar-nos prenent el pèl absoluta, la Barrachina, però vaja, mai se sap. Li preguntava el vaquero a la Neus Sanz sobre el seu marit napolità i el seu amor per Maradona.
5: Iba a ver el fútbol ahí en Nápoles, él. Entonces.
4: No.
5: O era seguidor. Es decir, hay dos tipos de personas. Los que son forofos van al campo y los que son muy forofos pero que no van al campo.
4: Él fue... A ver...
5: Pues parla català, entenc bé, però jo prefereixo...
0: Clar, sí, català.
5: Tenso, no?
4: Ell va anar, la primera vegada que va arribar a Maradona, al Nàpols, el primer partit que va fer, el seu pare el va portar al camp. Ell va veure com la primera vegada que jugava a Maradona... Ell té a la tauleta de nit una fotografia de l'esquena del número 10, que és Diego... És el que té a la tauleta. Diu ell,
5: I t'ha contat que quan saltaven l'estadi fa així, com...
0: Tremola.
4: Jo hi he estat, sí? Moltes vegades.
5: Però t'ha contat això o no?
4: No, no m'ho ha explicat això.
5: No sé si és tan forofo, eh?
4: Sí, ell es va quedar també molt parat de les dues hores quan va estar al Boca, de que aquella gent comencen amb el braç dues hores a cantar i a cantar, però allò del Nàpols, sí, sí. Ell. A més, és que ell viu molt a prop de Nàpols, Francesco Vive és de Noixera.
5: Sí, sí, que no.
4: Sí, sí, sí, sí.
0: Vaquero, tu vas conèixer el Maradona?
5: Jo vaig jugar contra Maradona. Clar.
14: Tu vas jugar contra Maradona?
5: Sí, sí, en la Real Societat, sí, sí.
14: Déu-n'hi-do.
5: I vaig passar tot el Mundial de Rio de Janeiro, de Brasil, en el mateix hotel, fent en el gym cada matí amb ell, a les 8 del matí.
0: Fent què, perdona?
4: Al gimnàs.
5: Un mes.
0: Al gimnàs?
5: Al gimnàs, un mes.
0: Només al gimnàs?
5: Tots els dies, sí.
0: A les nits res,
5: Portava 40 persones a la nit.
14: És que
5: una colla. Ella, en aquest moment que feia un programa que va ser molt... Bueno, un programa, sí, de televisió amb Venezuela, sí, que va ser molt popular, que sortia cada dia alguna cosa que deia Maradona després del Mundial, doncs vaig coincidir, jo vaig estar en una televisió de Qatar, Vinesport, i era amb... Això és veritat,
14: Me'n recordo que Argentina es veu molt fort al futbol.
4: Molt.
14: Uruguai jo
4: també,
14: vaig estar també, amb el Cegada d'Amor a Argentina. Me'n recordo que en un restaurant estava el Maradona. En un restaurant italià.
4: I tu mirant la carbonara, aviam com la feien.
14: Exacte.
5: Jo crec que aquí hi ha barra libre de mentida, Estem tots aquí...
0: He ficat per triar i remenar,
5: No. Remenar, però...
0: No. Què? Digues, Barrachina.
14: No dic res.
0: No, digues.
14: No, això, que Argentina... Sí. No, i el Messi també ha acabat ara.
5: Messi va arribar aquí quan jo hi era al Barça i tenia ell 14 anys.
0: Sí. I ara penjat les botes amb la selecció, justament aquesta setmana ho hem explicat, que ens n'estem anant, però Maradona o Messi, vaquero?
5: No, són dos èpoques molt diferents. Jo crec que com trajectòria, lògicament, Leo, però com una cosa genial, específic, concret, de la seva època, Maradona tenia un component una mica diferent.
0: Que no sé...
5: Ara, com continuïtat i com gest històric, Leo és insuperable.
0: No sé com hem acabat parlant de futbol, però aquí veníem a veure qui menteix no li feu preguntes al vaquero, de moment, sobre la seva història del policia. No sé si teniu dubtes, interrogants.
4: No, jo és que... Bueno, a mi m'ha deixat... A mi m'ha deixat boja de... No se mueva usted, no es mogui vostè d'aquí de l'aeroport fins les 9, i jo dic, a veure un moment, no sé a què hora li salia el vuelo a l'amiga, però de repente no es mogui d'aquí, perquè si no li tornaran a cobrar, que Allò que m'ha deixat un...
5: I l'altre tot normal.
14: Escolta, i això dels diners, que em vas posar els diners a la sabata?
5: Sí, sí, al mitjó. Quan anava i tornava, abans de venir el policia, quan va dir, escolta, diu que vol venir aquí dins. I aleshores jo vaig agafar, imagina't, la meva amiga, diu, què passa aquí? No, deia, tranquil, home, que estem aquí i aquí estem.
1: I en quin moment us acomiadeu amb el policia? Com va ser? Abraçada, gràcies?
4: L'aeroport, l'aeroport.
5: No, amb un rebut.
4: Amb un rebut?
14: Amb un rebut, com? Rebut.
4: Ai, ai, ai. La policia anava amb tatàfon, eh?
5: No, ja tenia això de les multes que posen als cotxes, doncs em va donar a mi un...
4: Un talonari
5: d'aquest, un rebuig.
4: El baran número 104.
14: Neus, i tu et trobes al Maradó?
4: No, jo no me'l trobo. Jo no
1: el va reconèixer.
4: Jo no, jo anava pel carrer amb Francesco.
14: El va reconèixer el teu marit.
4: Es va quedar, va parar en sec i se li van començar a caure les llàgrimes. I jo digo, què està passant? Y de repente dice, aquel señor de allí que se está montando es Diego, es Maradona. Maradona, dice, Maradona, Maradona. Y de repente va a agafar el coche, va a marchar, estábamos en la calle Vela.
1: ¿Va ser l'únic que el va reconèixer, el Maradona? Perquè si estava al carrer potser hi havia més gent que
4: hi va caure. Hi havia una mica de botiburrull com a la porta, però és un hotel molt bonic, que normalment suele haver, ¿sabes cuál es? Suele haver, no recuerdo el nombre.
5: Yo tampoco. Pero
4: es un hotel...
5: La calle Velázquez, sí.
4: Només començar al carrer Velázquez a mà dreta o una cosa... Jo no li vaig donar importància, a més és un carrer que són quatre carrils cap amunt, quatre o tres carrils. Ell.
14: Una pregunta.
5: Fàcil,
4: La detectiva.
14: Què és la detectiva privada?
1: Detectiva barretxada.
4: Parles una mica, amb aquesta gabardina.
14: Sí, gabardina de ma mare. Una pregunta.
1: José
14: Mari Vaquero. Què feies a Mèxic?
5: Com?
14: Què feies a Mèxic?
4: Era entrenador. Ho ha dit, entrenador de Puebla. Puebla.
14: Sí, vale.
5: Vaig estar un any. No, però vaig estar també un any com jugador abans a Veracruz, però vull dir, això va ser com a entrenador a Puebla, perquè està molt a prop. Puebla està a 2 hores de DF, és a dir, a 160 quilòmetres.
4: No he estat mai a Mèxic, jo.
14: A mi m'encantaria anar a Mèxic, m'agradaria molt.
5: Jo he estat en dues etapes.
1: Per ajudar-vos una mica a descobrir qui és l'impostor, jo volia demanar-te a Neus, i el dia que mor Maradona, el Francesco, què?
4: El dia que mor Maradona et diré on estàvem. Li arriba la notícia per al mòbil. Estàvem calle O'Donnell en un centro de rehabilitación, los dos, él por una epicondilitis que tenía en el brazo y yo una historia de microcanteritis bilateral. Estàvem asseguts per entrar, comença a plorar un altre cop. Que havia mort Maradona. Era la tarda. La notícia amb ell li va arribar, jo sempre era més o menys la mateixa hora, entre les 7 de la tarda o així. Comença a plorar igual que un nen petit. Sí.
1: Clar,
4: la història de Francesco i Maradona té...
1: El teu marit és molt de plorar. El dia del casament va plorar, com a mínim per amor, per vosaltres, o no? O es va emocionar? S'ha emocionat
4: una mica, es va emocionar.
1: Una mica, sí.
4: Però lo de Diego és altra història.
5: I una pregunta... Per a ti.
14: Per a mi.
1: Per l'Anna Barrachina.
14: Sí.
1: Va.
5: ¿Cuál sería, si me invitas a comer a casa o a cenar, qué plato me harías tú?
2: Molt bona pregunta.
14: Mandonguilles. Amb arròs.
5: Amb arròs?
4: Al costat.
14: Sí.
5: No, està de puta mare.
1: Clar, perquè sofregit.
14: Clar.
4: Clar, ja està, ja hi
14: saps. És que si saps fer el sofregit, ho saps fer tot.
4: Ja està, tienes el 80%, no?
1: Molt bé. No sé, si voleu començar a apuntar, començar a resoldre, començar a disparar entre vosaltres de qui creieu que és el mentider. Anna Barrachina, qui creus que menteix? Uf.
14: Mira, jo crec que la Neus.
4: Jo?
2: Ui, traïció d'amigues.
1: Doncs, com a principal interpel·lada acusada de moment, qui creus que menteix?
4: Hosti, jo crec que tots dos, i ja sé que no és possible, perquè entre lo de la policia, quedes vostè aquí, hasta les 9 de la noche, i ella diu, m'agrada molt cuinar, jo no he sentit mai que ningú mengés de l'Anna, dic, mira, jo crec que l'Anna.
1: Acusacions creuades des de Neus Sanz i Anna Barrachina, col·legues de professió.
5: Jo també crec que miente ella.
1: Ella és Anna Barrachina. José Mari Vaquero assenyala també l'Anna Barrachina, que somriu... És que em desconcerta molt la cara de l'Anna Barrachina, Clàudia. No sé, vull dir que tu l'estàs veient frontalment i porta des del principi de tot amb aquest riure sorneguer. Resolem, Anna Barrachina, dius veritat o dius mentida?
14: Ensenya el paper.
0: Ensenya el paper, si vols, a la càmera que ens està gravant aquí a l'estreaming. Deia la veritat Anna Barrachina?
14: Sí.
0: Per tant, un dels dos ens l'ha colat, o José Mari Vaquero, o la Neus Sanz.
4: Jo.
5: I tant.
4: Pues...
0: Mentidera, el Francesco. Resulta que no s'emocionava tant a Maradona. No. Hi ha una part de veritat sempre, en totes les mentides.
14: L'ha colat molt bé.
4: El dia que va morir va ser tremendo. Estàvem allà, a la casa d'O'Donnell, va plorar, sí. No se'l va trobar. Jo crec que si se'l troba tan a prop...
5: Yo tengo un amigo napolitano y podía creer todo esto porque los napolitanos lo viven de esta manera. Lo único, con la pregunta que te he hecho me queda un poco desconcertado, ¿eh? Con el tema del saltar, porque todo el mundo que ha ido a ese estadio...
4: Yo he ido.
5: El del Boca. Cuando saltan todos...
14: El del Boca.
4: No parla del del Boca, parla del de Nàpols.
5: No, parlo del de Nàpols, però potser era el d'abans, no el nou.
0: Perquè tu hi has jugat, Vaquero, en aquest
5: camp. No, però...
0: Anava a dir, per si ho havies notat com a jugador, eh?
5: Però és famós i la gent de Nàpols és terrible. Maradona és una cosa de boig.
4: I és veritat que té la foto a la tauleta de nit, eh? No té cap més.
5: Aleshores has fet una mitja...
4: M'ho va dir ell, perquè...
5: Escolta, has fet una mitja aquí que ens ha desconcertat.
0: És que, a veure, és l'essència de les fake news, eh? Sempre tenen una part de veritat tota mentida.
14: Clar, el que queda clar és que hem d'anar a casa de la Barrachina a fer una rosa.
4: Les i una lasanya i el que vulgui.
14: O una paella.
0: No, un moment. Però...
14: una fideus a la cassola.
0: Sí, però jo insisteixo, és un crim Renta. Això que has dit que li poses sofregit a la carbonara. És que qualsevol italià que et senti...
14: Clar, és que li poso ceba, que la ceba es fregeix. I pastanaga.
0: Pastanaga li poses a la carbonara?
14: Poso a tot arreu pastanaga.
0: Sacrilegi.
14: Que el sofregit és molt important.
4: Que bonita tu història.
5: Bonita, però verdad.
0: Li diu la Neus al Vaquero.
4: Sí, que bonita, no? De repente.
14: Al Mèxic, sí.
5: Quan viatges passen coses.
14: Sí, en viatges passen moltes coses.
4: Esa és la màgia de los viajes. Després, quan tornes i tot ha sortit bé i tornes a casa i pots explicar, és la meravella dels viatges. Jo tinc que dir aquí ara
0: que no ens escolta ningú.
4: Que no ens escolta ningú, que gràcies a l'Anna Barrachina vaig poder veure un lloc molt especial i molt màgic, que era Humahuaca. La quebrada de los siete colores.
14: Sí,
4: jo li vaig dir a l'Anna Argentina, marxava sola, era quan viatjava sola, me voy, em va dir, tens que anar a Humahuaca. I jo aquello me lo clavé aquí, i vaig agafar avió fins a Salta, un cotxe de lloguer, i cap amunt. La quebrada de
14: jo vaig anar dos vegades a la quebrada de Humahuaca, és que és
4: els
14: molt...
4: últims...
14: El Valle de los Siete Colores.
4: Sí.
0: Doncs si algú pot acostar que hi vagi, insisteixo, jo em quedo amb que... L'important és la fe,
14: escolta. A casa.
0: Clar, perquè és que encara
14: cap
0: no...
14: Problema.
0: Perquè tu has dit m'agrada molt, però encara no sé, no sabem si és bona cuinant, m'explico? Vull dir que és com jo, que a mi m'agrada molt fer ràdio, però que potser no en tinc ni idea, saps?
14: Bueno,
0: la qüestió és posar-hi fe.
14: La cosa és que a tothom que ha menjat els meus plats li agraden. O sigui, algú... A veure, excepcional no sóc alta cuina.
0: Que també
14: sóc cuina casolà.
0: També dic una cosa.
5: Cuinar amb carinyo i amb bona companyia també és molt important.
0: És important, però no és garantia de res, Vaquero. No,
5: però és important.
4: Ja està.
5: No,
14: t'ha d'agradar.
4: Ja ha llegat la matèria.
14: Jo crec que l'important és que t'agradin les coses.
0: No serà d'aquí, d'aquesta passió teva pels sofregits que ve el nom de la cubana?
14: Bueno, la rosa a la cubana.
0: Clar, no?
14: Sí,
0: amb un bon sofregit,
14: sí,
0: també.
14: Sí.
0: Estimats, moltíssimes gràcies per haver vingut a jugar, Vaquero, gràcies
5: molt
0: per
5: bé,
0: haver tornat.
5: Bon dia,
0: Anna Barrachina, gràcies per venir, tot i la galipàndria que portes al damunt, i Neus Sanz, encantada d'haver-te conegut.
14: Gràcies.
0: Ho deixem aquí, a la tornada, la directora de la pel·li que ha inaugurat aquest Festival de Cinema Fantàstic de Sitges. Fins ara.

0: cosas que son todo lo que tiene que ver con el suerco emocional es mío, pero la parte final claramente es mía, sobre todo si habéis visto cosas.
1: Hombre.
0: Y estaba construida para eso, ¿no? Para mí era una cosa de, bueno, estas cosas suceden y el cine a veces vale también no solamente para que otros se pongan en la piel de la gente, sino también para sufrir un poco de catarsis colectiva.
2: Carlota Pereda, moltíssimes gràcies, directora d'aquest Fauna Live, que ha donat el tret de sortida en aquest festival, a la 59a edició del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges. Molta sort, que vagi molt bé.
0: Moltes gràcies.
2: I gràcies per haver estat amb nosaltres. Ens n'anem uns minuts i a la tornada repassem tot el que hem fet malament aquesta setmana, que no és poc.
3: A bon preu i esclat, el quilòmetre zero ens fa únics. Per això el reivindiquem. I ho fem apostant pels productes de proximitat, respectant els ritmes de la natura i treballant al costat de qui els produeix. Perquè a bon preu i esclat, el quilòmetre zero és nostre i ens fa únics.
4: Bon preu i esclat.
5: Ave Francino, els que volen venir a veure't a Tarragona et saluden.
6: Divendres 16 d'octubre obrim la ventana des de l'Amfiteatre de Tarragona. Carles Francino juga a casa per celebrar que el conjunt arqueològic de Tàrraco és patrimoni de la humanitat des de fa més de 25 anys.
7: No us espereu pa i circ, com a l'antiga Roma, però sí una tarda per gaudir del coneixement i passar-nos-ho bé.
6: Si vols assistir-hi, descarrega't la teva invitació gratuïta a través de sercatalunya.cat. L'Amfiteatre de Tarragona, escenari excepcional per la ventana de la cadena SER. Divendres 16 d'octubre a partir de les 4 de la tarda.
8: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
9: Entre les 12 i les 2 a SER Catalunya. Què t'hi jugues?
10: Querido Eric García, esta es una carta de mí para ti. Vosotros, el Barça, ahora habéis empezado bien la liga, pero te recuerdo, esto no es como comienza, esto es como acaba. Porque ahora estamos contentos, pero a Barça siempre le pasa lo mismo. El septiembre van volando, y luego la Champions, o mete 7 el Inter, ¡pa! O gana el Cholo Simetonto, ¡pa! Y luego le queréis fichar a los jugadores, pero no tenéis dinero para pagar. ¡Gilipollas, que no puedes pagar! ¡Ah, joder! El fichaje de segunda, ¡ta! Recibe un fuerte abrazo, Dini.
11: ¡Qué personaje!
9: Què t'hi jugues amb Siki Rodríguez i Lluís Flaquer. Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2 a SER Catalunya.
10: Te voy a regatear, te voy a mandar pa segunda.
6: El teatre en un minut. Amb Rosa Badia.
12: L'any 1979 s'estrenava al Teatre Lliure de Gràcia La vella Helena, dirigida per Pere Planella i Carles Puertolas, amb escenografia de Fabià Puigcerver i un gran repartiment, amb noms com Anna Lizaran, Imma Colomer, Muns Alcañiz, Lluís Omar o Juanjo Puigcorbé. Ara que el Lliure celebra el seu 50è aniversari, la companyia dirigida per Miquel Masfiol ha volgut recuperar l'esperit dels primers anys, quan no hi havia separació entre la vida personal i la professional, quan tot es compartia i es debatia. Tothom feia de tot i ho feia amb passió. Per això, Mel Salvatierra, Lluís Oliver, Carme Milán, Gerard Franc, Núria Vinyals, Jordi Cornudella i Sergi Boquer es van instal·lar durant 39 dies i 39 nits al Teatre Lliure. I el fruit d'aquest treball intens i col·lectiu és el que veiem a Tot fent la vella Helena. Veiem com es fa un espectacle, com es construeix des de dins, i tot això sense deixar de banda l'opereta de Jacques Offenbach. La direcció musical és de Pablo Ruz.
13: Qui vol anar a la casita del Bad Bunny tenint Offenbach?
14: Offenbach!
13: Offenbach, també!
12: Miquel Mas ha volgut fer una oda a la col·lectivitat i una frase de Fabià Puigcerver presideix l'escenografia del Teatre Lliure de Gràcia. Què es pot esperar d'una colla de franctiradors que fan del teatre una manera de viure i del lloc de treball la seva pròpia casa?
6: SER Catalunya, al costat de les arts escèniques.
15: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
2: Deu minutets i clavarem les 11 del matí. Els divendres d'aquesta hora, què fem, Arnau?
16: Estàs fosa, Marina?
2: No, estic bé.
16: Estàs aquí aguantant una aigua.
2: Estic bé. Me'n falla una mica la veu. A vegades ens passa aquesta tardor que ha arribat com de cop i...
16: L'airet d'ahir, no? De la primer...
2: La fresca que feia. Ja fa dies que arrenquejo i mira.
16: Sí.
2: Avui divendres, cap de setmana per descansar, 3 dies o més.
16: Doncs, de veritat, pont marcat que l'entrarem, no?, amb les pífies, no?, amb els millors moments de la setmana.

0: setmana, que no han sigut pocs. Vaja setmana, eh? Quina setmana, eh?
1: Uf,
0: bueno. Setmana marcada pels aiguats, pels trens de Rodalies... Pels no trens de Rodalies i per aquest moment.
2: Para disolver las Cortes Generales y convocar...
0: Eleccions. Sabia d'això. Vas fer com un... De fons, eh? Vas voler fer un...
1: Què vol dir? Que no,
0: va... Barcelona?
1: No, que ens vam menjar l'eleccions, vols
0: dir? No, sí, va sonar. El que potser no s'ha apreciat, eh? Hi ha un sospir teu de fons, ja. de sorpresa.
1: Que ens ho esperàvem, eh?
0: Sí, una miqueta sí. S'escapava de fons a la Marina. Tindrà feina, sobretot al Lerma.
3: Què tal, Marina? Buenos días. Hola.
4: Hola, Guillermo, què tal? Bon dia.
3: Què tal? Buenos días.
0: S'esperava un bon dia més seguit.
1: Ja, Guillermo Lerma, el cap de nacional de la SER.
0: Clar, ara li ve...
1: Setmana agitada.
0: Li ve setmana agitada, bueno, li venen mesos agitats, no? Tindrem feina tots, potser ens posem de vaga.
5: Però el més important no és una data, perquè una vaga no es convoca i prou.
0: No és el primer cop, que escoltem aquest any el terme vaca per dir-li vaga.
1: Ah, sí?
0: Sí, és veritat. Això ja ha sonat aquí a les pífies. Escolta, podem fer vaga, podem tallar carreteres, també, com els tractors faran la setmana que ve, que també serà intensa.
6: De fet, ja venim d'un cap de setmana, Marina, que al Vallès Occidental hi ha hagut carreteres tallades, carreteres...
0: carreteres callades, deia el TG. Aquestes embarbussaments que a vegades ens fem. Callades no ho estaran pas. T'ho imagina com arribarem el 29 de novembre, Marina, si ja no sabem ni a quin dia estem.
4: A ti d'aquest dimecres, 8 d'octubre. He dit dimecres, és dijous.
1: Que aquesta, mira, expliquem-ho tot. Aquestes coses passen perquè els oients ho sàpiguen, a vegades per quadrar bé les músiques amb els pitos típics de la ràdio. Necessitem que el nostre tècnic ho faci com per sota, li hem de donar uns minuts, nosaltres ens hem de posar a parlar una mica, a vegades igual els oients senten coses rares, doncs és per donar temps també als tècnics perquè puguin encaixar i quadrar les coses.
0: Sí.
1: I el Pol em va dir, escolta'm, necessito que em tiris un cable perquè pugui quadrar per sota, i m'hi vaig llançar i no vaig atinar el dia.
0: I tota aquesta parafernàlia que acabes de dir és per justificar que vas dir dimecres i no dijous, vaja. Hem d'estar atents, hem de tenir forces pel que ve, no podem estar en hores baixes.
7: Ha establert uns serveis mínims del 40% en hora punta, del 20% en hores vall. Els treballadors...
0: En hores vall.
1: En hores vall? És que això es diu?
0: En hores vall.
1: Hora vall, clar. Vall. En els peatges també es diu hora vall.
0: Hora vall.
1: Els peatges de...
0: Vols dir?
1: Clar, home, els túnels de Vallvidrera, en hora vall et cobren menys.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: Hora vall. En fi, no poden fallar els micròfons.
4: Fem una cosa, Tian, perdona, que crec que aquest micròfon no acaba de funcionar bé. Sí, et poses de dreta, que està canviant de la dreta a l'esquerra. Això, a vegades ho estem veient també que passa amb alguns dirigents polítics.
8: A veure si dic el mateix, sí.
4: Digues, Tian.
8: En principi tinc les mateixes coses al cap. No!
0: Té les mateixes coses al cap, deia el Tian.
1: En principi.
0: Les feromones, he parlat de les feromones, que ara es veu que no dutxar-se i...
1: Això vosaltres, els homes.
0: Fermentar feromones als homes és més sexy, diuen que és més sexy. Testimonis que afavoreixen una idea de masculinitat que algunes és reduccionista i masclista.
1: Vas posar nerviós.
0: Justifico ara també el per què va passar això.
1: Ah.
0: Bueno, perquè a vegades tenim els guions, que no ens piquem nosaltres els guions, i clar, al llegir-ho al moment, doncs et sorprenen algunes trampes que ens autoposem entre companys. En fi, sobreviurem segur, serà com agafar un Rodalies, aquestes pròximes setmanes, una aventura. Va quedar... Perquè aquest estiu hem tingut un programa que es deia La Treva.
1: Sí.
0: Doncs,
1: amb l'Aitana Romà i l'Amparo Pérez.
0: L'Amparo Pérez. Ja els hi has fet una promo per l'estiu que ve. Sí, va quedar bé.
4: Són les 8 del matí, esteu escoltant aquí a Catalunya. Avui agafar un tren a casa nostra és allò de tria la treva pròpia aventura.
0: La treva pròpia aventura.
1: Quin desastre. No, és que no sé com em deixen fer ràdio. Però...
0: Bueno, un desastre era el Rodalies, no tu, no et fustiguis. Jo proposo que el Sergi els hi faci una secció en anglès el pròxim estiu. Té tot un any el Sergi per aprendre anglès.
4: Que han ballit malament aquest Every Breath You Take.
9: Per què?
4: Perquè té un punt d'assetjador. Escolta'm, que et controlaré a cada moviment que facis.
9: Clar, ja és que el meu control de l'anglès no és gaire bo, o sigui que...
0: És igual.
1: Ja, home, sí.
0: Com et diu? Per què? Es sorprèn, no? Perquè, clar, diu, bueno, si el que digui la lletra m'és igual. És,
1: si sona bé.
0: És un mite de Police. Deixa'm tancar amb les que són per mi les dues pífies de la setmana.
1: Val.
0: Perquè, clar, hi ha molta gent treballant fora de micròfon.
1: Sí.
0: I a vegades, doncs, entra...
1: I es colen.
0: I es colen. I no, no se salva ni la Cristina García.
10: Una iniciativa en què participen França, Portugal i França.
0: França, Portugal i França. Era Espanya.
1: Però i la va intentar colar com si fos normal.
0: Doble França. No, no sé si...
1: Era Espanya.
0: No sé si la Cristina està per allà, que a vegades també es cola pel micròfon, però...
1: Sí, home, sí, Cristina
0: ets,
1: García.
0: Ets molt francesa, Cristina, o com va?
1: No, deu estar corrent.
0: Deu estar corrent.
1: Imprimint guions amb un i avall, sempre, o fent trucades.
0: Quins guions queden? Ja, si estem a divendres.
1: Home, manera, no queden perdona, tants, ens queda una hora de programa, encara.
0: Bueno, no, deuen estar molt enfeinats. I crec que el que podem muntar és una entradeta amb,
4: sí
0: de la
4: estic,
0: secció.
4: Hola.
0: Ah, mira, ah, la Cristina. Cristina, què et passava? Per què t'agrada tant França?
4: No és que m'agradi molt, però, bueno, no sé, tenia el cap amb això de les revoltes que està a França. I, mira, França excuses. I França, ja està. Sí, és el que se m'acuta ara mateix,
0: que,
4: Marina.
0: Has vist que... Som tots iguals, eh?
1: Problema, també, perquè aquesta... Bueno, és igual.
0: És igual, sí, aquesta, sí. Que som tots iguals. No ens, quan la caguem, ens justifiquem amb sí, qualsevol home. Història.
1: A la vida, també.
0: Sí, a la vida, també. En fi, que crec que podíem muntar, i això ja és una petició pel Pol, una entradeta de la secció amb aquesta pífia, perquè, clar, al final, aquesta secció va d'això.
7: Una investidura hi ha d'haver garanties, Guillem Fallo. Favó.
6: Sí, sí. Exacte, m'has criticat.
0: Guillem Fallo.
1: Va seguir estoicament Guillem Favo, tot i que tots ens estàvem tronxant.
0: Però és que Guillem Favo sempre segueix estoicament qualsevol entrada. Ja li podem donar, vamos, un maló que tal baixa, eh?
1: Sí, impertèrrit ell. Sí,
6: se m'escapava el riure, us ho diré. Vull dir, no sé com vaig arribar a donar pas al tall, perquè se m'escapava per tot arreu.
1: Ai. Infal·lible, sempre.
6: Que el Sergi se'n va anar de la ràdio aquell dia dient-me demà a veure si puc dir-te bé el nom. O sigui que tampoc m'ho va garantir, eh?
1: Que no costa tant. Escolteu, fins aquí aquest programa especial que hem fet nosaltres des de Sitges, des de l'Hotel Melià, que és, vaja, l'epicentre d'aquest festival de cinema fantàstic, aquesta edició número 59, que ve carregadíssima. Ha estat possible aquest programa gràcies al Pol Llergo, al Jordi Oros, al Pere Bernal a la tècnica, a la Cristina García i al Carles Penya a la producció, als Dires, a l'Iu Andrés, al Joan Alegre, al Cristian Rodríguez de les xarxes i a l'inconmensurable resta de l'equip, al Guillem Favo, no Fallo, al Joan Tejedor, al Sergi López, a l'Aitana Romà, a l'Arnau Montserrat i a la Clàudia Arcarons des d'aquí, des de Sitges. Que vagi molt bé, nosaltres seguim, eh? S'acaba aquest fragment especial, però seguim fins les 12 encara amb més programa.

encetem l'última hora de l'Aquí Catalunya amb els locals, l'Aquí Barcelona, l'Aquí Lleida, l'Aquí Camp de Tarragona, l'Aquí Girona. Ja sabeu que a Lleida els tractors escalfen motor per la gran tracturada que ha de venir a intentar tallar, bloquejar els accessos de Barcelona de cara a la setmana que ve. I a l'última mitja hora, al Cartanyà Mall, ja som aquí. Vinga, que seguim fins les 12. Fins ara.

Cadena Ser i Ser Catalunya. El so de la vida. Aquí Barcelona, amb Joan Tejedor.

benvinguts a l'Aquí Barcelona. De seguida rematem l'especial Festival de Cinema de Sitges, però abans posem-nos al dia del que ha passat a la província aquest divendres 9 d'octubre del 2026.

0: Sergi López, com estàs? Bon dia.
1: Què tal, Joan? Bon dia.
0: El sindicat de llogateres deixa de participar directament en l'acampada per l'habitatge de Plaça Catalunya per centrar tots els esforços en l'organització de la vaga general de l'11 de novembre.
1: L'entitat explica en un comunicat que ha demanat als seus membres que s'organitzin els seus centres de treball, d'estudi i els comitès territorials dels barris i municipis per ajudar, de veritat, a aturar-ho tot el dia de la vaga.
0: D'aquí una hora està convocat un minut de silenci als llocs de treball. En recorda la Mari Carmen, el símbol de la lluita en favor de l'habitatge, que va morir aquest dimecres, dues setmanes després de ser desnonada a Madrid.
1: I entre els col·lectius que han anunciat que guardaran aquest minut de silenci hi ha el personal de transports metropolitans de Barcelona. Per tant, informació d'interès per als usuaris: si el metro o l'autobús s'atura d'aquí una hora, a les 12, és per aquest motiu.
0: Un jutjat de Barcelona que investiga l'espionatge en Pegasus contra líders d'Òmnium ha demanat al Consell de Ministres que desclassifiquin documentació secreta del CNI.
1: El magistrat ha emès un suplicatori al govern espanyol demanant informació sobre la infecció dels mòbils de tres membres de l'entitat independentista, en concret de l'exvicepresident de l'entitat, Marcel Mauri, la responsable legal, Elena Jiménez, i la periodista Txell Bonet, parella de l'expresident de l'entitat, Jordi Cuixart. Els telèfons van ser espiats entre els anys 2018 i 2020.
0: La Guàrdia Urbana ha denunciat tres persones per robar gairebé un miler de pernils salats. Tot va començar fa un parell de dies arran d'una incidència de trànsit a la B10.
1: Doncs sí, quan la policia va mirar què hi havia dins d'un camió que estava implicat a l'incident, va trobar-hi 750 peces de pernil ja salat, sense que els conductors poguessin acreditar ni justificar d'on sortien. La unitat central de trànsit va aturar el camió i va denunciar les tres persones que hi havia per un delicte d'apropiació indeguda intervenint al camió i als pernils. La Urbana ha pogut localitzar el propietari dels pernils, que ha confirmat que li havien robat.
0: La província de Barcelona registra una taxa d'activitat emprenedora del 10,7%. És la més alta des del 2004.
1: La taxa de Barcelona, que elabora la Diputació, està per sobre de la mitjana catalana i també de l'espanyola, així com de les economies europees amb més alts ingressos, o, per exemple, la Comunitat de Madrid. Aquest índex mesura el percentatge de població d'entre 18 i 64 anys involucrada en la creació d'una empresa o que gestiona un negoci a menys de 42 mesos d'activitat.
0: I avui estem fent l'Aquí Catalunya des de Sitges. L'alcaldessa de la localitat ha passat pels micròfons del programa i s'ha mostrat molt crítica amb el funcionament de Rodalies.
1: Sí, Aurora Carbonell diu que ara funcionen pitjor els trens que fa anys.
2: Hi ha hagut una desinversió tan gran durant tants anys que ara, evidentment, doncs, costarà molt posar-se al dia, però jo sempre ho dic, jo recordo que fa 30 o 40 anys anava millor la Renfe que ara. Abans trigaves de Sitges a Sants 35 minuts.
1: No sé, Joan, però igual el Festival de Cinema Fantàstic podria projectar una pel·lícula de terror sobre els desplaçaments en Rodalies.
0: Per desgràcia, molts hem sortit zombis de més d'un tren.
1: Efectivament.
0: Gràcies, Sergi.
1: A tu.
0: 11:05, el Dani Puntiprats és el control tècnic.

trucant amb l'especial des de Sitges, el tram d'aquí a Barcelona, volem culminar amb un sector del cinema i de l'audiovisual que pertany al col·lectiu que a casa anomenem el col·lectiu de les coses que es fan soles. Perquè quan ens asseguem a veure les pel·lícules, al festival, o quan anem al cine, o a casa ens fixem en l'argument, ens fixem en el guió, parlem de les interpretacions, de la fotografia, de la banda sonora... Però no parem atenció en que els que les mireu en versió original, les lletres acaben sortint per sota, els subtítols quadren amb el que estan dient, dona temps de llegir-los... Que no ens passi allò de llegir-los i entendre l'idioma original i dir, però no estan dient ben bé això. O és que les mireu doblades, el mateix, però que quadri el temps, la forma com mou la boca l'actor original. Que tot encaixi amb aquesta naturalitat que fa que ens n'adonem és el que en aquesta època, que és fàcil romantitzar-ho tot, podríem anomenar l'art de traduir. I el vicepresident de l'Associació de Traducció i Adaptació de l'Audiovisual és el Dani Soler, que ha fet feina en obres per traduir-les al català i al castellà també, com El Senyor dels Anells, alguns capítols de Joc de Trons, com la pel·lícula sobre Bob Dylan a Complete Unknown, la d'Elvis Presley, X-Men... i tantes altres. Hola, Dani, bon dia. Hola, Dani. A veure si aconseguim sentir-nos amb el Dani Soler, que a aquesta hora del matí hauria de poder respondre'ns algunes de les preguntes que tenim sobre aquest gremi, perquè el Festival de Sitges és un festival de moltes estrenes on moltes de les pel·lícules s'han de traduir i elaborar-ne els subtítols en un temps molt curt. A veure si ara sí. Hola, Dani, bon dia. Fem una cosa, fem una pausa de publicitat i a veure si així arrequem la trucada. Són les 10:07, escolteu-la aquí a Barcelona.

0: La bona notícia, collida per Ametller Origen.
1: El camp català també genera ocupació. Catalunya ha assolit aquest estiu un rècord d'afiliacions a la Seguretat Social en el sector primari, que inclou agricultura, ramaderia i pesca. I les dades també són positives en agricultura. Al segon trimestre de l'any hi havia prop de 54.500 persones ocupades, un 15% més que fa un any. Una mostra del dinamisme d'un sector clau pel territori.
0: En un món ple d'incerteses, a Ametller Origen som capaços de seleccionar les bones notícies per a tu.

0: A veure si a la tercera va la vençuda. El vicepresident de l'Associació de Traducció i Adaptació de l'Audiovisual és el Dani Soler. Hola, Dani, bon dia.
1: Hola, què tal?
0: Ara bon sí, dia. Ara per fi et sentim.
1: Ara. Ai. Molt bé. Els traductors... A vegades del directe, eh?
0: Sí, coses del directe. Els traductors sou com els àrbitres una mica, eh? Perquè només veiem la vostra feina quan hi ha una errada, doncs una mica passa també tècnicament a la ràdio el mateix. Quan tot sona bé, ningú se n'adona, però quan falla alguna cosa, de seguida correm-hi tots.
1: És quan se'n parles, exacte.
0: Què és el més... mira, ara em posaràs l'exemple. Què és el més tricky de la traducció audiovisual? El més... el que et para més trampa, el més difícil, el més que lliguis... Aquesta és la clau de l'ofici.
1: Uf, és una pregunta complicada, per començar. El més complicat de l'ofici, no ho sé, però una de les coses més complicades jo crec que és saber-nos adaptar al que demana cada projecte, perquè nosaltres, o sigui, la traducció audiovisual no és una especialitat en si, vull dir, perquè pots tocar des de temes judicials fins a temes mèdics, fins de tot, no? I llavors cada projecte és un món, i saber-se adaptar una mica cada projecte potser és el més complicat, és el que ens demana més feina mental, diguéssim.
0: I quan passa, com m'ha passat ara a mi, que em sortia la paraula en anglès més precisa per dir el que volia preguntar-te, però clar, tu has de trobar la paraula en l'idioma que estiguis traduint. Com ho fas, això? És que per dir això en català potser hauria de fer servir tres sinònims o una expressió de quatre o cinc paraules. Com es resolen aquestes coses?
1: Uf, doncs es resolen... si no et surten al moment, això es resol aixecant-se de la cadira, sortint al balcó, sortint al carrer, prenent una dutxa, el que sigui, o dormint, i l'endemà ja en sortirà. Però de vegades el que necessitem és fins i tot, no?, desconnectar una mica per tornar a connectar. I és la manera, de vegades, de trobar aquestes coses que se'ns encallen o que de vegades no surten.
0: Perquè, clar, hi ha moltes, sobretot les sèries d'humor, no? Penso en dobles sentits, rimes, jocs de paraules... Hi ha vegades que dius, però és que seria més fàcil crear un diàleg paral·lel que no traduir el que estan dient.
1: Sí, clar, això l'humor ho té molt, no? Que demana molta creativitat i has d'estar molt pendent dels detallets i dels jocs de paraules i tot això, i això sí que, si no surt a la primera, el millor és passar a la següent frase i ja em sortirà en algun moment. És una mica... És el més complicat, segurament. Doncs això, trobar la paraula concreta en cada moment, no? I és quan demana que el cervell s'esveixi una mica i demana temps. Que això, doncs... Això va parar amb el que sempre reclamem, no? Amb aquestes condicions de feina que sempre reclamem, no? Que tinguem temps de fer les coses, que puguem fer-ho bé... etcètera, etcètera.
0: Però això, clar, com trobes l'equilibri entre la traducció literal no pot ser mai 100%, però amb aquesta llibertat d'adaptació, que s'entengui el sentit del que estàs dient, no anar-te'n massa enllà?
1: Bueno, clar, aquí hi ha la nostra feina, a trobar aquest equilibri. Evidentment no podem traduir literalment mai, perquè no. La traducció audiovisual no pot ser literal, és una traducció, és oralitat, no? Ens devem molt a la manera de parlar dels personatges i tot això ho hem de tenir molt en compte. I alhora, doncs, tampoc no marxar massa, no?, de l'original, seguir aquella base per donar al nostre espectador el que el creador, el guionista de l'original volia donar al seu públic, no? Doncs, és una mica la nostra feina, aquesta, trobar aquest equilibri.
0: Mm-hmm. Perquè és molt diferent traduir per doblar o per subtitular?
1: I, a veure... En el fons, tot és el mateix, però evidentment són coses diferents, i sí, demana coses diferents. O sigui, el doblatge és el que et comentava, no? És oralitat, ens devem molt més, no?, la manera de parlar pròpia de cada personatge, i això sí, tenim una limitació amb el doblatge, si se'n vol dir limitació, no? que són les boques, o sigui, les boques dels personatges, dels actors, dels actrius. O sigui, hem d'intentar fer coincidir al màxim, i això és feina d'ajust, no?, que se'n diu en el món del doblatge, doncs intentar fer coincidir al màxim el moviment de la boca, no?, d'aquest actor, d'aquesta actriu original, amb el nostre text, per crear aquesta il·lusió, no?, que aquest personatge està parlant, doncs, en català, en castellà o en l'idioma que traduïm. Es tracta de trobar aquest equilibri entre la naturalitat del text que escrivim i l'adaptació de les boques. I després el subtitulat, evidentment també ens devem, a la manera de parlar de cada personatge, però hi ha altres limitacions, que són, en aquest cas són més tècniques. Mm-hmm. Sí. Però hem d'aconseguir que l'espectador amb el subtítol pugui llegir aquests subtítols, no? aquest text. És a dir, de vegades haurem de comprimir les frases, haurem de, potser, de sacrificar alguna part d'una intervenció d'un personatge que no sigui massa important, potser, si així aconseguim donar temps a llegir. I també hem de seguir, doncs, unes normes gramaticals, diguem, en quant a segmentació. O sigui, si un subtítol té dues línies, doncs què va a la línia de dalt i què posem a baix, en quin moment partim un subtítol, hem de respectar, si podem, els canvis de pla, no? de la imatge, perquè coincideixin, si pot ser, amb canvis de subtítols, que això l'ull de l'espectador ho agraeix molt. Bé, són coses més tècniques, també.
0: I què penses quan sents que no, la intel·ligència artificial s'acabarà carregant feines, la dels traductors, per exemple, ui, que està amb l'intel·ligència artificial, ja no caldran. No? Per tota l'artesania que m'estàs explicant del que suposa traduir una peça audiovisual...
1: Clar, és que a veure, clar, això és és el gran cavall de batalla aquí. O sigui, aquí nosaltres com a associació, per exemple, sí que ens toca fer veure, no?, que bueno, sí, la IA tradueix, això ho sabem tots, però no fa el que una bona traducció audiovisual demana. O sigui, nosaltres ens devem, em repeteixo, però ens devem moltíssim als personatges. Cada personatge té la seva manera de parlar, d'expressar-se, i això és el que hem de conèixer i aplicar quan traduïm. O sigui, i no només cada personatge té la seva pròpia manera de parlar, sinó que també depèn, doncs, de cada moment. Com se senti ara, no?, a un quart de 12 del migdia parlant per telèfon, o dependrà de l'entorn social en el que està en aquell moment, o de mil variables més, no? Hi ha molt de sentiment en la traducció audiovisual. I, és clar, si tot això li has de dir a la IA, no?, en cada moment, si has de pensar i escriure els prompts aquests que en diuen, no?, constantment, perquè la IA intenti crear una cosa natural que no produeixi rebuig a l'espectador, doncs no sé, no acabo de veure que hi guanyem temps, ja t'he dit que això segur que no. Ni nosaltres ni guanyem res, ni l'espectador també. I per no parlar, doncs, d'allò que deies tu mateix, per exemple, dels jocs de paraules, no? O per no parlar de quan s'utilitza l'IA per caracteritzar la nostra feina, o per no parlar que som molt conscients, com a associació, de les implicacions mediambientals, econòmiques, de propietat intel·lectual, de privacitat, que té fomentar aquest tipus d'intel·ligència artificial, i de cap manera hi podem fer costat. És que, bueno, creiem que és molt senzill. O sigui, val més fer-ho de zero, val més fer una traducció de zero, que tradueixi una mà humana, una ànima humana, que és el que el personatge demana, no? I sobretot el que l'espectador vol, també. I aquí sortiríem tots guanyant.
0: Doncs veurem si aquest gran cavall de batalla que dius acabem sent conscients entre tots, no? De que la intel·ligència artificial és una eina molt potent, potentíssima, sí, però que és una eina, que no substitueix el qui ha de fer servir aquesta eina.
1: Exacte. Ja que estem amb això, si em permets, deixa'm dir que des de TRAE impulsem un manifest que porta per nom per una traducció humana, i que des d'aquí us animo a firmar que hi ha vídeos, textos explicatius, veureu que és molt didàctic, no? Que resumeix molt bé tot això que reivindiquem i que es pot trobar a la web de l'associació de TRAE, que és trae.org. Allà tot el tema de la IA i tot això està, jo crec que, molt ben explicat amb vídeos, és molt didàctic i serveix perquè tothom vegi una mica del que estem parlant i contra el que estem lluitant.
0: Doncs hi farem un cop d'ull. És un tema interessant, que per això ens hem volgut escoltar amb el Dani Soler, amb motiu de que el gran festival de cine de Sitges començava avui a casa nostra. Gràcies, Dani.
1: Molt bé, gràcies.
0: El vicepresident de l'Associació de Traducció i Adaptació Audiovisual, Dani Soler. I avui, que és divendres, i tanquem una setmana que va començar amb aiguats, volem parlar d'alguna de les seqüeles que encara queda, perquè hi ha zones de l'àrea metropolitana i també de la pròpia Barcelona en què han estat 3 i 4 dies sense subministrament elèctric, perquè moltes de les instal·lacions d'Endesa estan soterrades, s'inunden, en episodis de pluges com el d'aquest dilluns i dies consegüents, doncs, com que l'aigua i l'electricitat ja sabeu que no conjuguen bé, s'aturen segons quins generadors i a partir d'aquí el reiniciar-los depèn de com s'hi pugui accedir, depèn d'un bon assecat que no posi en perill el tornar-los a reactivar i com que en episodis d'emergències amb tantes incidències no es pot fer tot alhora, doncs Endesa va fent servir els seus criteris, comencen per serveis bàsics, hospitals, que moltes vegades tenen generadors electrolits propis, però els CAPs, per exemple, o altres situacions. En segon lloc van per les línies que alimenten o subministren a més llars, a més clients. I també van rebent avisos doncs, serveis socials, Institut Català de la Salut, d'algunes necessitats especials que es puguin anar alimentant. Però clar, els és impossible atendre tothom a l'hora i aquesta setmana s'han vist desbordats fins al punt que hi ha punts de la ciutat i de l'àrea que han estat fins a, com dèiem, 4 dies sense llum. Per exemple, hi ha zones de l'Eixample, al voltant de carrer Diputació, Nàpols, Sicília, Sardenya, aquest matí venint encara hi havia zones en què l'enllumenat del carrer estava a les fosques. Una veïna d'aquella zona és la Sílvia. Hola Sílvia, com estàs?
2: Hola, bon dia.
0: Quants dies heu estat vosaltres sense llum?
2: Doncs nosaltres, mireu, des de dissabte a la tarda fins van restablir la llum en dimarts a les 20 hores.
0: I com us ha afectat?
2: I, bueno, òbviament, això ho dic, als pisos, perquè encara no tenim ascensor ni llum a l'escala.
0: És a dir, dintre els habitatges des de dimarts a la nit?
2: Dimarts al vespre, sí, exacte. A la foscor absoluta, comptant que tots són tan dependents últimament de l'electricitat, no podíem ni cuinar, ni tenir llum, ni carregar dispositius, i etc. Sobretot estàvem molt preocupats també pel tema de tenir molta gent gran aquí a l'edifici que tenen persones cuidadores que venen i que encara no poden sortir al carrer. Ja sé que no tenen... Estàvem, primer de tot vam comprovar que no necessitessin respiradors o alguna cosa que realment els posés en greu perill i hem estat en contacte amb ells, però realment és un tema bastant delicat.
0: A la pandèmia ja ho vam viure, no? Quan la gent gran va estar 3 mesos sense poder sortir al carrer, els efectes que té també a nivell de salut motriu, física i mental, no són 3 mesos, són 4 dies, però ja ho noten, no?
2: Mental. Sí, perquè nosaltres al cap i a la fi som famílies i tenim recursos, hem anat buscant a cases d'amics per sopar, donar als nens petits a sopar calent, perquè els pobres encara a dia d'ara... Bueno, és que realment ha coincidit les tempestes amb una canalització que s'està fent aquí a carrer, a Diputació, a Nàpols, tota aquesta zona de l'Eixample. Estan fent també una renovació de la xarxa de gas i això també sembla ser que ha sumat a les tempestes que n'hi hagi també talls de gas. A dia d'ara tampoc tenim gas, o sigui que no podem ni cuinar, ni gas ni llum, i estem així, en plen Eixample.
0: O sigui, ara no teniu ni gas ni llum a casa.
2: No. Ara llum s'ha restablert,
0: sí.
2: Però sense tenir a l'escala ni a l'ascensor. I a dia d'ara, des del 30 de setembre, de forma intermitent, tampoc tenim gas. Mm-hmm. És així.
0: I quan truqueu a les subministradores, què us diuen?
2: Clar, la qüestió és que vas trucant i després de que la IA t'atengui durant una bona estona, no, al final aconsegueixes parlar amb un operador i ja et diuen que sí, que evidentment no donen abast, i ho enteníem de debò, no, perquè ha sigut una necessitat, un moment extrem, no, amb aquestes tempestes, però triguen molt de temps, cada hora vas trucant i després de 10-15 minuts desesperants aconsegueixes parlar amb un operador i... La primera visita que vam tenir va ser dilluns al vespre, realment. O sigui que vam estar més de 24 hores sense... No, em menteixo, gairebé 48 hores sense que cap tècnic es presentés aquí per la finca a començar a investigar. Hi ha moltes trucades constants i cadascú una miqueta com desinformats entre ells, no? Veu un, controla una cosa, se'n va, no ens informa, arriba una altra persona al cap de 6 hores i torna a fer, però sense donar ni explicacions ni acabar de resoldre el tema amb el que comporta cap a caos, no? Cap a tots els ciutadans i zones d'aquí. Sí.
0: I van trobar que era al final o no?
2: No, encara no sabem, perquè encara estem tenint talls, de tant en tant anem tenint talls, o tenim llum, però no ens han explicat. En realitat no n'hi ha hagut cap comunicació cap a nosaltres. No ha sigut com unidireccional. Trucàvem, venien, però en cap cas ens han dit, pel gas, per exemple, que fos, ens han posat un avís dient n'hi ha un risc greu. No, van tallant, però no ens informen. És una mica el problema que provoca tanta ansietat amb la gent gran, sobretot, no? Que no s'informa. No té forma d'informar-se.
0: Sobretot la incertesa de no saber quan tornarà, no? Si et diuen, mira, seran 8 dies, sí. Doncs 8 dies. Ja et fas, mentalitzes, t'organitzes, però el no saber si seran 8 hores o 8 minuts o 8 setmanes...
2: Sí, i aquesta forma que de tant en tant, no, en quan el gas està tallat per seguretat i encara no sabrem quan es restablirà. Això ja és una evidència, no? Des del 30 que hem tingut talls en diferents moments i ara és una realitat que estem tallats des del 6. d'octubre i no sabem, van venir diferents tècnics, ara d'aquí a poc en picaran un altre tècnic, van visitant, i, però el tema de llum que sembla restablert tampoc ens ha explicat, perquè de vegades explicaven que era per la, que podia ser provocat per aquesta canalització, la renovació de xarxa de gas del carrer, o potser per l'estat, no ens expliquen realment, no ens han explicat. Cadascú dona la seva i de vegades quan surts al carrer i preguntes sembla que molestis, no? I et diuen, no és el nostre problema, no? Perquè el primer que vaig demanar, dic, entenc, però jo considero que un generador hauríem de posar per poder viure, no? Per no poder, per tenir les necessitats bàsiques cobertes, no? I em van mirar com si fos un extraterrestre en aquell moment, no?
0: Com si demanessis la lluna.
2: Sí, una mica, una mica desagradables en el tracte. Jo entenc que tothom, no, era una situació extrema de nervis, però s'ha de tenir una miqueta de capacitat d'informació, no? I d'atendre i no constantment anar trucant i parlant amb diferents operadors. Vull, la sensació com quan tens una operadora telefònica que et van passant, no? Quan tens un problema, una avaria, i que cap et resol i comences a explicar la història des del principi, donant el teu DNI, tot el protocol, que t'acaba exasperant i crea al final ansietat fins a la persona més equilibrada acaba amb un desgast i amb una ansietat i angoixa bastant complicada.
0: Doncs ànim, Sílvia, amb el que us queda, i preguntarem també el gas, que ja et dic, hem preguntat a Endesa, ens han donat aquests criteris pels quals van distribuint el que tenen, sí, quan no poden arribar tot arreu, preguntarem, sí, també el gas, a veure què passa.
2: Sí, aprofiteu i així, a veure si vos, a través vostre podem estar més informats, perquè a través de les vies de, úniques d'ells no han sigut. No, estan, aquestes vies de comunicació estan trencades. O sigui que molt agraïda si ens podeu ajudar.
0: Seguirem en contacte, Sílvia, gràcies, una abraçada.
2: Gràcies, abraçada. Adéu.
0: Això era l'Eixample de Barcelona, i també vull passar per l'Hospitalet, perquè ja fa setmanes que tenen talls continus de llum, però clar, des de finals de setembre i sobretot amb les pluges d'aquesta setmana de principis d'octubre, doncs han tingut talls de més de 30 hores aquesta setmana, i per això vull saludar el portaveu d'Esquerra de l'Hospitalet, perquè hi van organitzar una roda de premsa i un acte amb veïns per posar en comú. Hola, Jaume Graells, bon dia.
3: Bon dia.
0: Què vau explicar ahir amb els veïns?
3: No, que a veure, estem patint apagades constants a la ciutat, no ara amb els aiguats, sinó que ja portem els darrers anys amb apagades que estan provocant greus problemes al veïnat, i ahir concretament al carrer Arts i Oficis, que porten tot el mes amb apagades que algunes sobrepassen les 30 hores. Hi ha a vegades sobretensions, en el barri de Collblanc va ser gravíssim, amb un petit conat d'incendi, maquinàries que s'espatllen, el comerç queda molt malmès, i per tant nosaltres el que vam presentar mocions en el ple de l'Ajuntament, exigint a l'alcalde que es faci valer com a segona ciutat de Catalunya, i que això no pot continuar. Tenim una xarxa elèctrica envellida, amb apagades constants, i no ens mereixem aquest servei per part de companyies que a més tenen beneficis multimilionaris.
0: A què atribuïu? A que la xarxa és antiga, que no es fa manteniment, o a què?
3: Els veïns ens diuen que els Arts i Oficis, que en 30 anys no s'ha fet absolutament res. Per tant, no s'està invertint, només estan repartint beneficis a aquestes companyies. I les administracions han de ser exigents perquè garanteixin un servei bàsic mínim de qualitat al veïnat. En el cas d'Arts i Oficis tenim gent gran que no funciona l'ascensor, que no poden baixar al carrer. Per tant, això està perjudicant greument la qualitat de vida dels nostres veïns i veïnes.
0: I una mica el que ens explicava ara aquesta testimoni, la Sílvia, des de l'Eixample de Barcelona, no? Que la gent gran que no pot baixar al carrer, o nens que per dinar o sopar calent has de parlar amb algun parent o algun veí que et deixi fer servir el microones.
3: Sí, perquè no parlem d'una apagada de mitja hora, paguem d'apagades de més d'un dia, i és constant. Cada dia hi ha algun barri amb incidències, i això és el que no pot ser. De fet, l'alcalde va dir que la companyia s'havia compromès a fer reparacions, etc. Si no es tracta de reparar, perquè ara repares en un lloc i s'espatlla l'altre, és a dir, és la xarxa sencera que està envellida, doncs, i s'han d'invertir.
0: Sí, sí. No, anava a dir, doncs, Jaume, ara que tenim el problema detectat i que no és una cosa puntual d'aquests aiguats, doncs també hi estarem a sobre i estarem pendents de com evoluciona i de si a qui li pertoca es posa les piles per que els veïns no hagi, siguin els que hagin de patir aquestes conseqüències.
3: Gràcies. Jo crec que la veu dels veïns s'ha de poder expressar perfectament, sí.
0: I per això,
3: davant d'aquestes grans potències, aquests poders d'aquestes grans corporacions que a vegades no ens estan donant el servei que ens mereixem.
0: Doncs buscarem un dia per acostar-nos al barri i així els hi donarem veu. I pagueu, exacte.
3: Molt bé.
0: Gràcies, Jaume.
3: Vinga, a vosaltres.
0: Va, que arriben 11:45 i acabarem l'Aquí Catalunya amb el Ja Som Aquí amb el Cartanyà. Estàs feta d'aigua,
4: quasi t'homes capes. Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.
5: ciutadans de Catalunya.
6: Ja som aquí!
7: Jordi Cartanyà.
5: Per Catalunya.
8: Bon dia, Catalunya! Divendres 9 d'octubre, a les portes d'un cap de setmana de 3 dies, i anem tancant aquesta setmana que començàvem amb tempesta tropical com no s'havia vist al Mediterrani, i també amb Pedro Sánchez creant un evento al calendar pel 29 de novembre.
9: Convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre de acuerdo a los plazos que establece la ley.
8: A l'ataque, Pedro! I ja li va faltar poc temps a Isabel Ayuso de marcar el to i el nivell de fake news del que pot donar de si aquesta campanya electoral.
10: Yo le pido a todo el mundo que ni se le ocurra votar por correo. Soy consciente de que el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, está muy pendiente de la adulteración posible, adulteración de censos, de este proceso.
11: El bulo del culo de la semana.
10: Y por tanto daremos todas las batallas en defensa de la democracia.
8: El bulo del culo de la semana, com diria ella. Desprestigiar el vot per correu per desprestigiar el resultat de les urnes té un nom. Negacionisme electoral, i que curiosament no el predica, o no, el predica principalment l'extrema dreta. Ja veus quina casualitat, com Bolsonaro a Brasil, Donald Trump, un plantejament que tiren així d'entrada i perquè sí els partits dels que de totes les enquestes apunten que podrien fer coalició i, per tant, governar des de Madrid. D'aquí que Francino va espetegar...
12: Si antes del partido, y aunque vayas de favorito...
13: ¡Sí!
12: Ya empiezas a buscar excusas.
10: Posible adulteración de censos.
12: Por si pierdes, pues vaya mierda de equipo, la verdad. En fin.
8: Un plantejament que, vaja, una setmana en la que també Oriol Junqueras va assegurar l'equip Catalunya que Rufián seria el cap de llista d'Esquerra pel 29 de novembre.
14: Segur que serà candidat per Esquerra Republicana.
15: Yo no tengo puñeteras ganas de que Feijóo sea presidente, Abascal vicepresidente, Esther Muñoz ministra, Tellado ministro. No tengo puñeteras ganas.
8: Ai, i cada Colau s'ha postulat per ser candidata a Madrid d'allò, de l'esquerra de l'esquerra, que Rufián diu que no hi ha res, ara ens ho mirarem. Però d'entrada de Colau diu, escolteu, jo em poso davant del Frente Ampli, si voleu,
16: El tema que todo el mundo encuentre su lugar.
17: Dicen que hay un lugar allá en el Mediterráneo.
16: Tenemos que hacer aquello que facilite el consenso. Y si mi figura facilita el consenso, pues en ese sentido estaré disponible.
8: Pues estaré allí, Donde sea, sempre m'ha agradat molt la frase aquella, on jo sigui útil al meu partit, que en el fons diu, hòstia, trieu-me allà, foteu-me al davant. Frente Amplio, i d'ampli en té el nom, de Frente no ho sé. D'entrada perquè Rufián va dir que a l'esquerra del PSOE no hi havia res votable, i de partits, vaja, n'hi ha per donar i per vendre, fixem-nos. Podemos, Sumar, Els Comuns, Izquierda Unida, Más Madrid... Vaja, però sabeu què passa? Que entre Sumar, Podemos i Izquierda Unida s'emboliquen més que en una equació de segon grau amb tres incògnites i cadascuna volent ser la X. Va, en canvi, a la dreta del PSOE, els dos grans partits estatals són el Partit Popular i Vox. Un, dos, fàcil. Un, dos, ja. Tots a una. I encara els sobra prou espai com per arribar a l'altra banda de l'Atlàntic i que se'ls sumi Donald Trump. Bueno, en fi, canviem de terç i mirem a demà 10 d'octubre.
7: Jordi Cartagena.

0: Demà és 10 d'octubre, és el Dia Mundial de les Cures Pal·liatives, una atenció que sovint associem als últims dies de vida, però que va molt més enllà, alleujar el dolor, acompanyar emocionalment i ajudar a viure amb dignitat davant d'una malaltia avançada. En parlem amb un dels grans referents internacionals i que el tenim a casa, com és el doctor Xavier Gómez Batista, director científic del programa de la Fundació La Caixa. Doctor Gómez Batista, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Sentim les paraules cures pal·liatives, gairebé automàticament pensem que aquella persona està morint. I és el gran error que cometem? Per què?
1: Miri, les cures pal·liatives, moltes gràcies per aquesta oportunitat d'aclarir-ho, alguns d'aquests conceptes, perquè demà és el Dia Internacional i està bé que reflexionem, no? Les cures pal·liatives van néixer a Anglaterra als anys 60, i van estar centrades en atendre persones que tenien càncer terminal durant dues o tres setmanes, no? I el que van aconseguir és generar una manera d'atendre, un model d'atenció, diem, i d'atendre d'una manera multidimensional, que respectava totes les dimensions i atenia totes les dimensions, amb un equip interdisciplinari. Això va ser una gran revolució positiva. Però el que hem vist és que aquesta manera d'atendre, que és tan efectiva amb A i efectiva amb E, no? Que serveix però també acompanya amb compassió, també és útil per atendre moltes persones durant molt més temps quan tenen malalties diferents del càncer, com la demència, com les insuficiències cardíaques, com les, el que diem fragilitat o multimorbilitat, que és tenir diverses malalties cròniques, però no quan estàs en les darreres dues o tres setmanes de vida, sinó durant anys, durant tres o quatre anys, en les que tens necessitats. És a dir, que aquestes dues grans transicions de les cures pal·liatives convencionals angleses són a fer-ho el més precoçment possible, quan tens necessitats, i també per tot tipus de malalties.
0: Clar, vostès ens expliquen que ordena el dolor, la por, la soledat, la sensació de convertir-se en una càrrega pels altres, i li feia un pas més. Quan algú sap que li queda poc temps, doctor, què acostuma a canviar en la seva manera de veure la vida? Quines coses que abans podien semblar importantíssimes amb aquella persona i deixen de ser-ho? Suposo que deu dependre de la persona i els valors de cadascú.
1: Sí, però sí que hi ha una sèrie de constants bastant generals de que quan et vas avançant la malaltia i tens presència, no?, de que pots empitjorar i que pots estar entrant al final de la vida, canvien les prioritats, perquè inicialment et pots dedicar molt a tractar la malaltia, no?, i a controlar-la i a curar-te com a objectiu, però quan tens una malaltia més avançada afloren, es desenvolupen més necessitats com el tema d'estar amb la teva família, amb la gent que estimes i ser estimat. La segona és de desenvolupar també aspectes que diem essencials, com el del sentit de la vida, les creences, l'espiritualitat, i també dedicar-te, doncs, a anar tancant, no, la teva vida amb coses com el llegat o el repassar una mica els assumptes pendents, i això és el que va aflorant més. És a dir, que aquesta part més psicosocial, espiritual i familiar té molt més necessitat i molt més sentit quan es va aproximant al final de la vida.
0: Doctor, permeti'm breument... Sí, digui que tenim poc temps.
1: Que contribueixen... una cosa que hem anat treballant, no?, en el programa de la Fundació La Caixa, que és quins són els factors que fan que puguis viure en pau al final de la vida, i també les malalties cròniques, no? I aquests factors són la companyia i l'afecte de la gent que estimes, les creences i el sentit de la vida i l'espiritualitat, el compromís de suport dels serveis que et donguin i que controlin el dolor i altres símptomes, i la seguretat d'atenció, perquè això requereix també la intervenció de professionals competents que et puguin ajudar, i també el llegat, l'autonomia. És a dir, que hi ha una sèrie de condicions que fan que ho visquis el millor possible, que tot i que és una situació sempre complexa, no? Que que no és fàcil.
0: Vaja. Doctor, per tancar breument, què li han ensenyat aquestes persones sobre la vida? Vostè viu diferent després d'haver estat tan a prop de la mort. Què s'aprèn de la vida quan es veu ja tan a prop la mort?
1: Bé, jo penso que hem tingut tantes experiències en les que el comportament de les persones ha estat digne, ha estat d'acceptació, de despedida, de serenitat i de cura dels aspectes aquests més relacionals i essencials, i tot el que hem treballat amb el programa de la Fundació, no?, que són els aspectes més psicosocials i espirituals, sí. I això de, diguem, viure en pau al final de la vida és un bon objectiu, no?, que hem de preparar no en els darrers 2 mesos, sinó durant anys, per preparar-nos per viure millor aquesta fase tan complexa però tan interessant.
0: Miri, aquest, tan freqüent, sí, doctor, tan freqüent. Doctor, aquest és un programa d'entreteniment tirant cap a l'humor, però aquest tema, no sé si és d'humor o entreteniment, però és un tema tan interessant que jo crec que ens podem retrobar tranquil·lament aquí als estudis, si un dia li podem quadrar l'agenda i ens veiem en aquest mateix espai per aprofundir una mica més en tot això que ens pot explicar i tot el que podem aprendre de vostè. Li agraïm moltíssim que hagi atès la nostra comunicació al matí d'avui.
1: Gràcies, però miri, el sentit de l'humor i la positivitat psicològica són factors que també ens ajuden, també en moments difícils.
0: Escolti, si li sembla, ens retrobem aquí als estudis i en parlem.
1: Estarem encantats de poder-ho compartir. I moltes gràcies per aquesta oportunitat de comentar els resultats del programa, que ja portem, hem atès més d'un milió de persones a tot l'estat des de fa 18 anys. O sigui que estem molt contents d'haver pogut contribuir a millorar la qualitat de vida i el benestar de tantes persones.
0: Moltíssimes gràcies, doctor.
1: A vostès. Adéu-siau.
0: 11:40, sabeu què passa? Que som humans i és que res ens és aliè.
2: Ja som aquí. Jordi Cartanyà.

0: Doncs, Marina Fernández, nosaltres ja hem acabat, eh?
1: Vinga,
0: ja
1: ens
0: està,
1: estem apropant a les 12 del migdia. És moment de deixar pas als companys del Què t'hi jugues, com cada dia. Nosaltres tornem dilluns ja, a partir de les 7 del matí, ja ho sabeu, els de l'Aquí Catalunya, de 7 a 12 del migdia. Que vagi molt bé el cap de setmana. Adéu!

0: y jugas a Elena de Diego.
1: Y la joya de la Masía nos regala una joya de gol.
2: Què tal? Bon dia, com esteu? Benvinguts al Què t'hi jugues aquest divendres, en el que per fi podem dir que avui, després de tres llargues setmanes d'aturada, finalment torna a la Lliga. La jornada arrenca aquest vespre amb un Màlaga espanyol. Demà serà el torn del Barça-Getafe. A la segona hora del Què t'hi jugues, de fet, seguirem en directe a la roda de premsa de Hansi Flick. Sabrem com ha viscut ell aquesta llarga aturada sense futbol, sense partits de clubs. I demà, a les 9 del vespre, plat fora amb el Madrid-Villarreal, pendents de com rebrà el Bernabéu a Kylian Mbappé. En uns minuts anem a Madrid. Ja us avanço que José Mourinho, per sorpresa de ningú, ha defensat fermament el francès, però a aquesta hora del matí el que hem de fer és anar cap al Camp Nou, cap a l'Auditori 1899, perquè ara mateix hi ha un acte en marxa, s'està acomiadant Pedro Rodríguez, penja les botes, ho anunciava aquesta setmana, i està fent aquest acte emotiu al Camp Nou, que està seguint l'Albert Llimós. Llimós, què tal? Bon dia.
3: Què tal? Bon dia, Elena. Així és. Estem a l'Auditori 1899. Està parlant Joan Laporta ara en aquest comiat de Pedro Rodríguez. 39 anys, després de 25 títols. Escoltem el president del Barça. Després recapitulem tot el que s'ha dit en aquest acte.
4: Les figures que ha tingut el Barça és important també pel club. I avui estem fent un acte aquí que també m'agrada que hagis volgut que el teu comiat sigui aquí el club de la teva vida i el club que és casa teva.
5: Em sembla, president, que té un...
2: Hi ha el Raül Llimós, el company Pedro, col·laborador del Què t'hi jugues, que està liderant aquest acte, oi, Albert?
3: Sí, així és. L'acte que l'organitza està sobre l'escenari ara mateix. Raül Llimós, també el president Joan Laporta, que li donarà un obsequi ara a Pedro, que està amb la seva filla, amb l'Adriana, que està plorant tota l'estona, i llavors l'han fet pujar aquí a l'escenari i ha estat molt emotiu també. I ara, de fet, Pedro té la filla sempre a la falda, doncs escoltant el president del Barça parlant de la seva trajectòria. I són també molts exfutbolistes i amics de Pedro, després escoltarem alguna reflexió. I era Sergio Busquets, també Carles Puyol i Xavi Hernández, entre d'altres. També hi ha jugadors com Martín Montoya, Okunou, Asensi, altres futbolistes de la història del Barça que estan presents en aquest acte aquí a l'Auditori 1899, d'un Pedro que té una imatge al darrere dels seus equips, del Sant Isidro on va començar, del Barça, de la selecció espanyola, Chelsea, Roma i Lazio, un panell amb les seves fotografies d'aquest futbolista que va jugar més de 800 partits, 204 gols, 25 títols, campió del món, campió també d'Europa i 3 Champions i 5 lligues, entre d'altres trofeus, acompanyat de la seva família també, dels seus amics. Ara mateix s'acomiada Joan Laporta del futbolista de Tenerife, també de la seva filla, i segueix aquest acte amb preguntes per a Pedro. Ara Raül Llimós doncs està avançant en aquest acte de comiat del futbolista, i si vols, Elena, comencem escoltant mentre estan continuant l'acte amb el que ha dit Pedro, per què marxa, per què ho deixa als 39 anys després d'aquesta carrera tan dilatada d'arribar al juvenil del Barça. Doncs podem escoltar el que deia Pedro dels motius pels quals marxa.
6: Bueno, yo creo que ya ha llegado el momento en mi carrera de descansar. Me encontraba ya quizá menos motivado, con menos ganas y al final siempre lo he dicho, ¿no? Desde que empecé a jugar yo soy una persona bastante competitiva, trabajador y bueno, al final ya no me veía tanto en esa circunstancia y al final creo que también ya después de pasar el tiempo, pasar por muchos equipos, muchos años, muchos partidos, era el momento de dar un paso a un lado, dedicarme a otra vida, una nueva etapa y de pensar un poco más en la familia, en los amigos, que al final es una parte de tu vida muy importante y que sacrificas también mucho cuando estás en este trabajo, ¿no?
2: Llimós, ens deies totes les cares conegudes que hi ha avui acompanyant a Pedro, mencionaves a Xavi, també hem escoltat a la porta, de fet a les xarxes del Què t'hi jugues tenim imatges del retrobament entre ells, que ha estat bastant fred.
3: Sí, molt fred, podríem dir, una encaixa de mans, una salutació molt freda, molt diferent a la que ha tingut el president del Barça, per exemple, amb altres institucions de l'entitat, com són Sergio Busquets o el mateix Carles Puyol, que ha arribat una mica més tard. Ara està fent un agraïment a Pedro Rodríguez, a tots els clubs als quals ha participat. Si vols, escoltem aquesta carta més emotiva que la porta preparada a Pedro.
6: También del fútbol que me han seguido durante todos estos años con mucha pasión, alegría y con constancia. A mi familia, por supuesto, en especial a mis padres y a mis hermanos, por transmitirme siempre los valores de la humildad, el trabajo y el esfuerzo, y por demostrarme que siempre han estado ahí, en los buenos y en los malos momentos. Tengo mucha suerte y estoy muy orgulloso de teneros hoy aquí a mi lado. A Patricia, mi mujer, la persona muy importante en mi vida, que siempre me ha sostenido durante tantísimo tiempo, en los buenos momentos, pero sobre todo en los malos. A nivel personal y profesional me has ayudado mucho con tu sabiduría, tu dulzura y tu bondad, y con ese corazón de oro que solo tú tienes y que fue sin duda lo que me enamoró de ti. Gracias también por darme a este último sol que tengo aquí a mi lado, que es la alegría y la luz que ilumina nuestras vidas, que es Adriana. Te quiero mucho, mi amor, y ojalá sigamos avanzando juntos en esta nueva etapa que tenemos por delante. A mi exmujer Carol, que está hoy aquí también presente, por acompañarme en la primera etapa inicial de mi vida y por darme el mejor triunfo, que son los tres tesoros de hijos que tengo, Brian, Kyle y Mark. A todos mis hijos, porque son lo mejor que tengo y por el cariño incondicional que me dan cada día. Soy sin duda lo más grande que he podido hacer en mi vida. A todos mis amigos que están hoy aquí hoy presentes y algunos que no pudieron acompañarme en este día tan especial, por guiarme siempre de una manera fiel y por apoyarme en los momentos difíciles y por siempre guiarme con mucho criterio. A mi equipo de representación, Bahía Internacional, a Margarita y todos los que están hoy aquí presentes, que me han guiado y ayudado a tomar decisiones difíciles en mi carrera. A todos los integrantes de la marca deportiva Nike, en especial a Dani Marín, con los que he hecho toda mi carrera desde el principio al final. Gracias por hacerme rendir siempre al máximo nivel y por tratarme siempre de la mejor manera.
3: Continua, Pedro, aquests agraïments, però si et sembla, Elena, mentre dona agraïments al final a marques comercials i a la gent que ha estat més propera amb ell, escoltem, jo crec, una part molt interessant, que és la reflexió que ha fet Xavi Hernández, que ha dit que sempre Pedro era un jugador molt infravalorat, brutal, i ha dit que va estar a punt de recuperar-lo al Barça quan ell va ser entrenador. Podem escoltar Xavi Hernández.
7: I per mi, molt infravalorat, molt. El valorem molt els companys, els jugadors professionals, però crec que tant la gent com a nivell mediàtic, jugador molt infravalorat. Per mi ho tenia tot, tenia tot. Per un passador com jo, els desmarcs que em feia, les dues cames, no es cansava mai, sempre pressionant per l'equip, un jugador brutal, o sigui, superlatiu. Per mi ha fet una carrera brutal, extraordinària, però no té el mèrit com podem tenir altres, i crec que s'ho mereix.
5: Ara que ets entrenador, Xavi, titular indiscutible al teu equip, no?
7: No, i de fet, em vaig pensar fer-lo tornar. Vam estar parlant...
5: Pel gol fent, no?
7: Va tornar el Dani i en aquell moment tenim una situació difícil i bueno, vam estar sopesant la possibilitat de tornar i fer aquest gol cent, però al final no va quadrar la cosa. M'hauria agradat molt perquè, a part, doncs, tinc una amistat incondicional cap a ell.
3: Doncs, de fet, podem fer-li una pregunta a Pedro, serem els primers. Si et sembla,
2: preguntarem
3: a Pedro en aquest acte. Estem aquí darrere.
5: Per tant, si voleu fer alguna pregunta al Pedro...
3: Hola, Pedro. Albert Llimós, de la cadena SER, en directe al Que t'hi jugues. Has parlat, el Xavi ha parlat, el Busquets també, tu mateix, sobre la dificultat d'arribar al futbol professional, no? Tu al final ets una demostració de que a vegades una petita decisió, en aquest cas del Pep, no, del Guardiola, de recuperar-te, no, pot canviar la vida d'un futbolista. Potser no estaríem aquí, no, d'aquests detalls, no, aquests petits detalls. Pot ser negatiu una lesió o pot ser que un entrenador et recuperi, no, i això canvia la teva vida. I suposo que és un missatge per a tots aquells nens petits que volen ser futbolistes, sigui aquí la Masia o qualsevol altre club, que veia petites coses que et canvien la vida.
6: Sí, obviamente, como siempre, yo creo que en el mundo del fútbol y en una carrera en general, al final tienes que tener momentos también de suerte, ¿no? Y donde te acompañen quizás personas que apuesten por ti y te den esa oportunidad, ¿no? Yo creo que al final lo más importante, si tuviera que dar un consejo para los jóvenes o para la gente que viene de abajo, es que nunca te derrumbas, ¿no? Que intentes seguir siempre de la misma forma, con una mentalidad fuerte, sólida, porque al final eso yo creo que es lo que te prepara y lo que va a hacer la diferencia en un futuro. En una carrera pueden pasar millones de cosas. A mí también me pasó, por ejemplo, siendo campeón del mundo, que me dejaran apartado de un equipo donde no podía ver a mis compañeros y entrenando solo prácticamente, estando sin equipo. Entonces, como te digo, al final el fútbol te enseña todas las caras y hay momentos en los que son complicados, difíciles, y tienes que aceptarlos, trabajar duro para poder seguir avanzando en esta carrera, en tu vida, ¿no? Y obviamente pueden haber momentos de altibajo, de mucha presión, de frustración también mucha, porque a veces piensas que estás entrenando bien o estás trabajando muy bien y no te salen las cosas, no estás jugando, y bueno, forma parte de quizá nuestro trabajo, ¿no? Entonces yo creo que ahí la mente sí que juega un factor muy importante. Cuanto mejor trabajes, cuanto más sólido estés contigo mismo, yo creo que eso, como te digo, es lo que te prepara y te hace dar ese salto de calidad para poder estar en la élite, llegar arriba y sobre todo mantenerte tanto tiempo.
2: Són les paraules de Pedro Rodríguez en el dia del seu comiat des del Camp Nou. Com cada divendres estem al Que t'hi jugues amb l'Ivan San Antonio, company del diari Sport. Què tal, Ivan?
8: Bon dia. Hola, bon dia.
2: I amb el Joan Poquí, company de Mundo Deportivo. Què tal, Joan?
9: Bon dia a tothom.
2: Escoltàvem ara a Pedro, també a Xavi. Us hagués agradat aquest, no sé si les dents o aquest remember de Pedro al Barça?
8: Sí, per què no? Si sí, ha seguit jugant a un molt bon nivell a altres equips i...
2: Està igual el tio, eh?
8: Sí, sí, no,
2: es manté...
8: sí, és d'aquests que es manté
9: igual.
2: Ah, físicament, no?
10: Està finet, s'acaba de retirar.
9: No, ja, però té una careta de senyor gran, vull dir, tampoc diem que està igual, no enganyem la gent.
10: Té 39 anys.
2: Fins al juliol. Per tant, no està igual.
10: Per tant, no té ni una cana. Amb 39 anys no té ni una cana.
9: Julio Salinas tampoc, entre 63 o 64. Alguna cosa fan, no sé.
2: Alguna cosa, no?
9: Jo no l'hauria fitxat, o sigui, jo no. No, no, el Barça necessitava una regeneració, ja va ser una cantada brutal Dani Alves, que va acabar com va acabar, amb el tio condemnat per un
10: però
9: assumpte.
10: Però això és un altre tema, a nivell no, esportiu sí, no va anar però, malament.
9: Però, a nivell esportiu va anar, o sigui, va anar més malament que bé, no va portar absolutament res a aquest equip.
8: Sí, sí,
9: i Pedrito, i, bueno, jo sí. I ara és perquè ho dic jo, perquè estic d'acord.
10: Si no estiguessis d'acord, no ho diries.
9: No sé quina és l'aportació, sí. No sé quina és l'aportació del condemnat per violació en el Barcelona, no ho sé. Però, i el cas de Pedrito, amb tot el greu que em sap, doncs no, el Barça necessita una regeneració, una renovació de plantilla, un mirar al futur i no mirar cap al passat. Per tant, no crec que hagués sigut una bona idea. Ara, quan s'ha retirat, ara els Legends pot entrar amb el Mendieta i amb tots aquests que amb el Sorín i tots aquests que van.
8: Però que li tens mania?
9: Que no li tinc mania, dic simplement.
8: No, ho dic pel to.
9: Que no l'hauria portat, quan el Xavi diu que l'hauria portat, no l'hauria portat.
2: Segurament Pedro no va marxar del Barça com a ell li hagués agradat, no? Però s'està acomiadant avui des del mateix Camp Nou.
8: A mi el que m'està agradant és el fet d'obrir les portes del Barça a gent que ha sigut tan important pel club. I això em sembla meravellós, perquè al final Pedro ha jugat al Chelsea, ha jugat a la Roma, ha jugat al Lazio, ha jugat a molts equips després de deixar el Barça. Però, en canvi, el vincle aquest emocional, personal, que es manté amb jugadors d'aquest tipus... O sigui, també es va fer amb el Bojan, per exemple, que es va retirar quan encara no estava a dins del club treballant i també li van oferir, evidentment, tot el que calia perquè es pogués acomiadar, com Déu mana, amb els seus familiars, amb els seus amics, amb els companys, com està passant avui. I això jo crec que fa gran al barcelonisme.
9: De Pedro vull destacar una que va ser peça clau al millor Barcelona de la història, que és el de Pep Guardiola, entre els anys 2008 i 2011, 2012 també i tal, però ja una mica menys, va participar en el segon triplet amb el de Luis Enrique, tot i que amb un paper no tan rellevant, perquè el Barcelona havia fitxat a Neymar, i vull destacar dues persones. Una, Lobo Carrasco, que va ser la persona que va recomanar... Lobo Carrasco estava al Tenerife i va descobrir a Pedrito en un torneig de futbol formatiu i el va recomanar ell personalment a Barcelona. El Barcelona el va fitxar. I la segona persona, sense la qual Pedrito no hauria arribat on ha arribat, és Pep Guardiola, que després de la dissolució del Barcelona C, que és on estava el Sabater, tercer equip pel descens de categoria del B, van dissoldre el C, i anaven a donar-li la baixa. I Guardiola diu, vull veure a tots els jugadors. I obra personal de Guardiola és Pedrito i Sergio Busquets, que estava al filial del Barça, i Guardiola és el que li va donar el... Per tant, aquestes dues persones, vull citar el cas de Pedrito, Lobo Carrasco i Pep Guardiola.
2: Llimós, no sé si ha explicat Pedrito quins són els seus plans de cara al futur. Pedro, perdó, que ara ja no cal que li digui Pedrito. Ja és que ha sigut mi matís.
9: Jo crec que no li importa amb ell.
3: Vinculat a la pilota sempre, diu que continuarà vinculat al futbol, que sigui com a entrenador, fins i tot ho ha dit, o fins i tot com a agent, però que ell vol vincular-se al futbol, i això sí, també ha deixat la porta oberta al que deia, a jugar als Legends, de fet aquí a Kunowo, que m'ha sorprès, he anat a parlar amb ell i dic, quina relació tens tu amb Pedro?
10: No,
3: és que els Legends m'han dit que vingui aquí, no? I complia.
2: Doncs mira, potser venia Okunovo, no, per acabar de tancar aquest fitxatge pels Legends. Per cert,
8: sempre em busca.
2: Sempre
8: em busca.
2: Que l'Adriana, la filla de Pedro, que està asseguda a la seva falda, s'ha acabat adormint, la pobra nena està...
3: Sí, la imatge és preciosa, no?
8: A mi això m'encanta.
3: Pedro parlant, a més, en les seves converses, i la nena als braços, a la falda, doncs completament cau, no? Ha caigut, però és que ha estat els primers 10 minuts, 15 minuts de la roda de premsa o de l'acte, vaja.
2: Ara no aplaudiu, Albert, perquè és que si aplaudiu la despertareu, pobra criatura.
3: Això, a veure, perquè s'han aixecat tothom abans una estona per fer un comiat a Pedro, tot l'auditori ple dempeus per aplaudir el futbolista, doncs, de Tenerife, i la nena després d'aquest moment ja s'ha dormit i ara Pedro continua parlant i ella amb aquesta música celestial que ens fica el Willy, doncs, dormi plàcidament.
8: Escolta una cosa, dic que qui fos bebé i podia dormir i no els braços del teu pare
2: en plena roda de premsa
8: i no haver d'estar aquí aguantant-te
9: i no haver d'entrar a Barcelona aguantar la merda de trànsit, la putrefacció absoluta.
2: Mira que s'està despertant l'Adriana. Joan, no cridis. Albert, fem una cosa, línia oberta al que t'hi jugues, qualsevol cosa ens demanes pas, però ara, si de cas, baixa el volum dels teus auriculars perquè el Poquí ha de cantar, no sigui que l'Adriana es desperti.
8: Xux.

0: Bernabéu a Mbappé en carrusel deportivo con ese Madrid-Villarreal.
1: Gràcies a la premsa.
0: A les 9
1: gràcies a la premsa, que és un objectivo.
2: La premsa diu gràcies. Existirà. Y el reporterismo por encima de todo. Así que me encanta que exista y que siga existiendo.
0: Gracias, Javi. Un abrazo.
2: Hasta luego. Chao, un abrazo. Adeu.
0: Per cert, Joan, que parlaves ara d'això de l'entrevista del Corriere dello Sport, de Mourinho, ha fet una entrevista a Itàlia a la prèvia del partit de Champions que tenen contra la Roma, i és cert que ell s'ha escapficat amb Negreira. Avui tampoc
1: ho
0: ha verbalitzat, però ha vingut també, ha tret el tema dient que focalitzem en Mbappé i no en els temes importants que han passat. Ha mencionat el City, ha dit... el otro caso que ja sabeis, però és que és ell qui acaba parlant més de Negreira del joc del Madrid, com diu el Flac, i sembla que l'hagin fitxat per posar Negreira sobre la taula cada compareixença.
1: És que evidentment el fitxen per això, per desestabilitzar el Barcelona, i en això ell era molt bo, jo crec que ara ja no és tan bo, però manté l'essència.
3: Ni pessigolles.
1: Mourinho sap perfectament que Negreira no va influir per res. És més, sap perfectament que el que roba és el Madrid. Ho va demostrar sent entrenador del Benfica, que va sortir en una roda de premsa, diu, l'àrbitre llevava un paper per saber a qui no tenia que ensenyar targeta. Sap perfectament el pa que s'hi dona. I sap també, li agradi al Javi o no li agradi, que el paper que ha de fer a les sales de premsa madridistes és aquest, i que serà aplaudit per bona part d'aquest entorn mediàtic madridista. Mourinho és intel·ligent i és manipulador. Mourinho agafa un fet determinat i sempre l'utilitza en favor d'ell. Ell sap que hi ha la brama aquesta de Negreira des de fa anys, i per tant què fa? Pues, collons, ho aprofito per mi, a veure si em pot impulsar cap al meu objectiu. Perquè és la seva feina.
3: No, anava a dir alguna cosa, però no, és que n'estic fora de Madrid, i de Negreira, i de Mourinho, fora.
0: Vinga, va, doncs fora. Willy, ho han dit l'Ivan i el Joan.
4: Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat del dia.
0: S'obre la jornada amb el Màlaga espanyol. Sergi Hernández, una prova de foc pels de Manolo González.
5: Doncs sí, el retorn de Javi Puado marca la gran novetat de l'Espanyol en la represa de la competició domèstica. El capità blanc i blau torna a una convocatòria després d'haver deixat enrere la lesió al genoll dret, que l'ha deixat fora durant 9 mesos dels terrenys de joc. Una incorporació que suposa, o que ha de suposar, no?, una injecció de moral, de qualitat, de lideratge per a un equip que necessita refer-se després de dues derrotes consecutives. Aquestes tres setmanes sense competició també han servit perquè el conjunt de Manolo González treballés aspectes tàctics, tècnics, amb la voluntat de recuperar les bones sensacions que s'han mostrat en certs moments d'aquest inici de temporada. El tècnic Perico ha aprofitat la compareixença prèvia al partit per enviar un missatge de confiança, de fermesa, assegurant que no se sent qüestionat malgrat els últims resultats desfavorables.
6: A mi el club em transmet tranquil·litat, em transmet confiança, els jugadors també, el vestidor també. Jo a dia d'avui no sento això. Entenc el debat, però tampoc quan anaven cinquers tampoc va venir la gent a posar-me un pis ni a regalar-me un cotxe, ni un Rolex, ni res d'això. Llavors, hòstia, ni tanto ni tan calvo. Arriba un moment que sé on estic. Quan agafava el primer equip d'Espanyol, jo ja sabia que això em passaria. Jo estic bé, estic fort, estic convençut de girar la situació i que l'equip millori. Però, bueno, al final no em queda altra que fer el que t'he dit, treballar com un animal el temps que pugui i deixar-me tot el que tinc a dins perquè l'equip millori.
5: L'única absència a la convocatòria és la de Quique García. Javi Hernández, per la seva part, que va tornar abans d'hora, es podrà jugar aquest partit després de les lleus molèsties superades, i Andoni Gorosabel podria disputar els seus primers minuts.
0: Ana Palet, què tal? Bon dia.
7: Hola, què tal? Bon dia, Elena.
0: El Barça demana a la UEFA canviar la data del partit contra l'Arsenal per la vaga general.
7: Sí, perquè aquest partit, en teoria, s'ha de jugar el dimecres 11 de novembre, és el dia que està convocada una vaga general a tot el país, i el Barça ja li ha traslladat a la UEFA la problemàtica que això comportaria per celebrar un partit de Champions, en aquest cas. El Barça el que ha demanat, la solució que hi ha trobat, és que s'avanci un dia, és a dir, que en comptes del dimecres 11 sigui el dimarts 10. La UEFA ha elevat ja aquesta petició i està en contacte amb el club anglès, amb l'Arsenal, per veure si es canvia o no la data del partit.
3: No a la vaga general.
0: Aúd Grau, què tal? Bon dia.
8: Bon dia, Elena.
0: I Julián Álvarez, que ha canviat de gent.
8: Sí, l'aranya ha trencat amb Fernando Hidalgo per la seva mala gestió en l'intent de fitxatge pel Barça. A l'Arguero de la cadena SER van explicar ahir que el màxim candidat per substituir-lo és Javier Pastore. També en clau atlético, el dues vegades MVP de la NBA, Shai Gilgeous-Alexander, en serà nou accionista. I un altre punt també de l'Atlético, Simeone avui l'han fet escollir entre Messi i Maradona en roda de premsa i ha dit això.
9: A ver, no voy a entrar en el juego demagógico y fácil de elegir a uno, de una manera distinta de ofrecérmelo, pero al final termino eligiendo a uno. Yo creo que tuve la suerte de jugar.

0: Con Maradona y no tuve la suerte de jugar con Messi. Con Messi, la verdad que somos agradecidos los argentinos de haber tenido a dos futbolistas extraordinarios, los mejores de la historia. Messi por números insuperable. Agradecerle como argentino todo lo que nos dio.
1: Diplomàtic, no, Simeone?
2: Quan parla d'aquestes coses m'agrada escoltar-lo.
1: Així sí, no? Així sí que t'agrada.
2: I quan li pregunta pel Madrid també.
1: També. No sé per què. En bàsquet, el Barça rep avui al Palau els Alguiris.
3: Quarta jornada d'Eurolliga, 8:45 de la nit. El Barça podria recuperar dues peces importants com Josh Nebo i Tosan Ebuomoan, que encara no ha debutat amb la samarreta blaugrana.
1: I a la primera victòria del Madrid a l'Eurolliga va ser ahir, 86-76 contra el Partizan, en canvi en vol, triomf europeu del Barça-UD.
3: 34-27 contra el Dinamo de Bucarest. El porter blaugrana Sergei Hernández va tenir un paper destacadíssim amb 19 aturades.
1: En MotoGP, primer dia del Gran Premi d'Indonèsia.
3: Raúl Fernández s'ha imposat en la primera pràctica, seguit per Marco Bezzecchi i Jorge Martín. Marc Márquez ha estat cinquè.
1: En Fórmula 1, Gran Premi a Singapur.
3: S'han disputat els primers lliures amb George Russell com a gran dominador. Fernando Alonso ha estat 14è.
1: La catalana Ait Sunoda, or mundial en judo.
3: La judoku nascuda a Lleida el 2002 es va imposar ahir en els campionats del món celebrats a Bakú. Feia 29 anys que Espanya no tenia una campiona mundial en aquesta disciplina.
4: A Bakú, eh?
1: I avui,
2: ja estarem.
4: Sí.
1: Primer dia de la Radical.
3: La competició d'aigües obertes que es celebra a la Costa Brava aquest cap de setmana preveu uns 2.400 participants i ja és referent en aquest tipus de proves al Mediterrani. Dani Serra, responsable de l'organització, parla així dels participants de luxe que tindran en aquesta 17a edició.
5: En la nostra prova sempre s'ha caracteritzat, que a part de ser molt popular, doncs sempre han vingut molts bons nedadors, la selecció espanyola, nedadors internacionals, etcètera, etcètera. Però aquest any tenim tota la selecció catalana i, a més, les de natació artística, que venen també com una preparació, com veies, de pretemporada, també la veia, a més, faran aquí una exhibició. Bueno, un luxe per nosaltres tenir aquesta participació, altres anys mantindre les de waterpolo, quan van quedar segones del món, i la veritat, quan ve alguna cosa així, doncs cal aprofitar perquè és una, bueno, és una passada tindre aquesta gent.
6: El quiosc del Marcos.
1: Marcos, ¿qué tal? Molt bon dia.
7: Hola, Elena. Muy buenos días. ¿Cómo Roma? Un partido, un desafío dorado. Así titula La Gacheta en su página 7, en un partido que tiene una connotación claramente económica. Se juega el domingo y es el duelo entre dos multimillonarios, uno de Indonesia, otro americano. Hartono, el propietario del Como, ha invertido, según recuerda Marco Iaria en la página 7 de este diario, 390 millones de euros en llevar al Como a las cotas más altas, incluso hasta la Champions. Y llegó en el 2019. El americano Friedkin llegó más tarde, en el 2020, y ha invertido el triple, o sea, 1.060 millones de euros. Evidentemente, wow. Los dos clubes han arrojado pérdidas en el pasado ejercicio, pero sin duda es la prueba más evidente de que la Serie A está dominada por los inversores extranjeros. Hasta 12 equipos de la Serie A tienen accionistas de mayoría extranjera, y eso indica el camino que está llevando el calcio italiano.
1: Totalment, amb aquest Como Roma del cap de setmana. Gràcies, Marcos. Anem a xarxes.
8: Encara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a...
9: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, blah, blah, blah, YouTube, Facebook, whatever.
8: Arroba que t'hi jugues.
1: A tot arreu, Núria Vilamala, què tal? Bon dia.
10: Què tal, Helena? Bon dia.
1: Com estan els nostres oients avui de divendres?
10: Doncs amb crispetes per seguir tota la situació del Real Madrid. Helena, la veritat és que hi ha bastants comentaris al voltant del que ha dit Mourinho, de la situació del Club Blanc, i també molts comentaris a Pedrito, que l'hem escoltat a l'inici del programa, s'acomiada avui, ens diu l'Albert, per exemple. Ho recordo com si fos ahir, quan va saltar al camp no donava ni un duro per ell i em va tancar la boca en relació al rendiment de Pedrito al primer equip. O el David diu, l'únic jugador en marcar en totes les competicions en un any, per tant la gent que té molts records per Pedrito. I Helena, els oients ja saps que també ens envien missatges al WhatsApp del programa. L'Andrés envia un missatge a Mourinho.
11: Buenos días, matontes. Sí, escuchando a Mourinho se escucha mucho de hablar de la moda, de Negreira, del Titi, pero va a decir algo del Chelsea, de cuando lo pillaron a ellos con el carrito de pescado, o eso no va a decir nada.
1: Del Chelsea, Andrés, no ha dit res. Ivan.
4: Escoltant
1: els oients,
4: sí. Sí. M'ha caigut al cap que crec que el dia del debut de Pedrito
2: amb Rijkaard
4: al Camp Nou, Camp Nou corejava Pedrito, sí, en fotent-se'n. Sí. Així de miserable pot ser a vegades la gent de, del segons del qui, no, di, no direm a tothom, però hi havia com una sensació...
1: Aquest noi, què?
4: Ara què ve fer aquí? Saps? Vull dir, si de pujadets... I evidentment,
1: doncs mira,
4: després...
1: Doncs 25 títols ha aconseguit.
4: Mira després què ha passat.
1: Llimós, ha acabat ja ara mateix, no?, aquest acte de comiat a Pedro.
12: Sí, ara mateix estan fent les fotografies sobre l'escenari, ell, els seus fills, la seva actual parella també, i tota la sala d'aquí a l'Auditori 1899, mirant, dempeus, emocionats, després d'un vídeo llarg de 15 minuts, amb protagonistes com Sergio Ramos, Vicente del Bosque, i la majoria d'exfutbolistes i amics de Pedro Rodríguez, que ha parlat de l'entrenador que l'ha marcat més, Pep Guardiola, i ha recordat que Guardiola, després de marcar dos gols, l'agafava el despatx i les broncava perquè li deia que volia fer més. Per tant, acte emotiu que s'acaba aquí a l'Auditori 1899. Pedro Rodríguez, 39 anys, s'acomiada del futbol.
1: Gràcies, Llimós. Joan, ja ho deies tu, que Guardiola era un dels noms, sens dubte,
2: home,
1: en el dia d'avui.
2: Guardiola va agafar el filial, el va rescatar de la baixa, i Pedrito i Busquets són els seus jugadors d'autor. Ell va fer les seves grans aportacions en matèria de jugadors, són Pedrito i Busquets.
1: Poc, Ivan, gràcies. No marxeu, seguim a la segona hora.
13: Ser Catalunya, Barcelona.
14: Tu no ets només una pòlissa, ni nosaltres una asseguradora més. Funcionem com un model cooperatiu de metges i usuaris sense ànim de lucre, on ens cuidem entre tots al llarg de tota la vida. Assistència sanitària, la dels metges i la teva.
15: De ser la primera energètica que crea una fundació amb fins socials el 1992, a haver-hi milions de persones que s'han beneficiat dels nostres programes educatius, socials i mediambientals el 2026. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil, cada dia. Naturgy, cada dia, everyday.
16: Quan obres el teu joier i trobes aquella polsera que ja no et poses.
17: O el rellotge que ja no utilitzes.
16: Què fas?
17: Molt fàcil. Contacta amb Circa, experts internacionals en la compra d'alta joieria, diamants i rellotges d'alta gamma. A més, rebràs un pagament immediat.
16: Demana cita a circajewels.com o al 93 215 76 78.
17: Circa, on les teves joies i rellotges valen més.
18: Si ets un bon professional, amb un bon material seràs excepcional. Material Building by MCAT. Els millors materials de construcció, eines, ferreteria, reforma, disseny de la llar i jardineria. Sostenibles, assequibles i els preus més competitius. Troba el teu magatzem més proper a MCAT.cat. Junts construïm somnis.
19: Si t'avorreixen les retransmissions convencionals,
20: que n'aprenguin!
19: Escolta el Que t'hi jugues, Barça.
20: Això és clau.
19: Descontrol i animació, presentat per Sique Rodríguez amb la narració de l'Albert Bermúdez.
21: Bueno, la gent, jo crec que en el fons està cansada que el Barça guanyi.
22: És tremendo. ¿Por qué?
23: Aquest dissabte, l'Invicta Futbol Club Barcelona contra el Getafe.
24: Mi cuestión es ¿por qué?
23: A partir de 2:15 de la tarda a SER Catalunya o a l'API web de la SER.
25: ¿Por qué, señor? ¿Por qué?
19: Que t'hi jugues, Barça, amb Sique Rodríguez.
26: Valora cada moment perquè cada un d'ells és únic.
19: A SER Catalunya.
27: Amb el patrocini de Quadis Llançà, concessionari oficial Nissan i Mont Vertical, rehabilitació d'edificis.
24: ¿Por qué?
28: És la una. Las 12 en Canarias.
29: Y este es el momento en el que Naví Pillay, la nueva premio Nobel de la Paz, se entera de que le han dado el galardón.
30: No, I don't know about this, so my question is it true?
29: Pensé que era una broma, le dice a los periodistas fuera del tribunal de Nuremberg, donde está trabajando casualmente esta mañana. Entre los aplausos, Pillay les dice que si le aplauden un poquito más, comparte el premio con Donald Trump. Esta vez no ha habido líos con el Nobel. Es más, esta jueza fue la presidenta de la Comisión de la ONU que hace unos meses determinó que Israel había cometido un genocidio en la Franja de Gaza.
28: Hora 14, en la SER. Con Javier Casal.
29: ¿Qué tal? Buenas tardes. El Banco de España prevé que la inflación se enquiste hasta 2027. Las nuevas previsiones que acaba de publicar calcula que tanto este año como el que viene la subida de los precios estará en torno al 4%. Jordi Fàbrega.
31: La senda de subida de la inflación en la que ha entrado la economía española se acelerará en los próximos meses y además, como dices, amenaza con enquistarse durante todo el año que viene. El Banco de España calcula que la media de inflación de este 2026 será del 3,9% y esta subida de precios se mantendrá en el 3,7% el año que viene. Esto supone una revisión de más de un punto respecto a lo que pronosticaba el Banco de España hace tan solo 3 meses. Dicen sus economistas que que la guerra en Oriente Medio está dejando una huella clara en la inflación y, en cambio, está teniendo un impacto menor sobre la actividad económica, porque no afecta mucho al crecimiento de la economía. De hecho, para este año se prevé que el Producto Interior Bruto crezca más, hasta un 2,6% es el cálculo que hacen los economistas de la institución.
29: Hay una subida de precios a la que va a tener que hacer frente el próximo gobierno que salga de las urnas el próximo 29 de noviembre. Esta mañana ha estado aquí en la SER, en Hoy por Hoy, con Aymar, el ministro de Transportes, Óscar Puente, que ha asegurado que van a ganar las elecciones pese a lo que apuntan las encuestas, como por ejemplo la de 40dB para la SER y El País, que estamos contando desde primera hora. Según este barómetro, PP y Vox sumarían 198 escaños, muy por encima de la mayoría absoluta, y el PSOE se quedaría en 112, 9 menos que en los últimos comicios y a bastante distancia de la primera fuerza, que sería el Partido Popular. Para hacer frente a la derecha y extrema derecha, Puente lo que ha pedido es unidad a la izquierda del PSOE.
0: Cadena SER. Servicios informativos.
3: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.
4: Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Elena de Diego.
1: Una i tres, al Què t'hi jugues ens divertim.
5: Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme. Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme.
1: I en aquesta hora de segona hora del Què t'hi jugues ens divertirem amb els bojos de la taverna, que ja estan escalfant, però abans és hora de sentir la roda de premsa de Hansi Flick. Nil, que ja està parlant.
6: Ara mateix parla, ara preguntarem a Hansi Flick, que ha descartat ja Rafinha pel partit de demà.
7: Ha millorat molt aquí i s'ha adaptat també al nostre estil, a com volem jugar.
6: Descartat pel partit de dimarts.
7: I està molt bé a l'àrea, a prop de l'àrea, i està entrenat molt bé aquestes últimes setmanes, dues o tres setmanes, i m'agrada el que veig, i sí, està llest.
8: Hola, Hansi, aquí Nil Solà, en directe al Què t'hi jugues de SER Catalunya. Venim d'una aturada de pràcticament 3 setmanes, ara són 5 partits en 15 dies i 8 partits en 28. Com a entrenador, això t'agrada? Com et condiciona a l'hora de preparar els partits i quina una mica és l'opinió que en tens?
7: Bé, al final és part de la nostra feina, és part del futbol, que hi ha aquestes pauses. Aquesta ha estat una mica més llarga i no és una cosa que m'agradi, però no, tampoc no ho puc canviar. Els altres equips estan igual i ens hem de centrar en el següent partit, com dius. Sí, tenim 5 partits molt importants en les dues properes setmanes i ens hem de preparar. Hem d'estar llestos i ho estarem.
9: ¿Qué tal, míster? Germán García, Radio Nacional. En esta secuencia de partidos que vienen, al margen ya del partido de mañana, las secuencias de Estambul, de Sevilla y de París, ¿usted tiene alguna prioridad, ha marcado en ese calendario alguna prioridad en cuanto a establecer, no sé, unos baremos en los entrenamientos, de fijarse más en este partido o en el otro? ¿Algún partido de estos tiene más trascendencia que el otro? Gracias.
7: No, nosaltres sempre pensem que el proper partit és el més important, res més, i no ha canviat. Ara juguem contra el Getafe, i el Getafe no és mai un partit fàcil, defensen molt bé, van tenir molt d'èxit la temporada passada, classificant-se per a la Conference League, i al final sabem com juguen, i com dic, mai no és fàcil jugar contra ells. Així que per nosaltres sempre ens centrem en el proper partit, que és el Getafe.
10: Hola, míster, ¿qué tal? Alejandro Segura, en directo para Radio Marca. Me gustaría preguntarle por Frenkie de Jong, que ya está entrenando con el grupo. ¿Cómo está? Si ha hablado con él y si podría entrar para mañana o para el partido de Galatasaray. Gracias.
7: No, the same. So the plan is no, el mateix. El pla és potser contra el Betis. Seria el primer partit que podria convocar-lo. So also the evolution is good. He has no pain. El mateix té una bona evolució, no té dolor, pot fer pràcticament de tot, però necessita una mica més de temps i li donarem.
1: Diu Hansi Flick que potser De Jong arribaria al partit contra el Betis i tampoc arribarà fins a aquell partit Rafinha, el que ha descartat pel partit de demà contra el Getafe, i que tampoc anirà a Turquia pel partit de Champions contra el Galatasaray. Seguim escoltant la roda de premsa del tècnic alemany.
2: Merci.
7: Sí, sempre l'IVA pot ser sempre una opció i també TEC. Però avui l'hem vist molt bé i crec que el Joan pot començar, pot jugar de titular.
11: Què tal, Hansi? Aquí Jordi Carrero de Mundo Deportivo. Jo et volia preguntar també per De Jong. Arran de les baixes en defensa, a la zona central, tu el veus com una alternativa a jugar com a central? Gràcies.
12: Mina center back or yeah, of course he can play. We have different options
7: Sí, és clar que pot jugar. Tenim moltes opcions i el Frankie també pot jugar aquí.
13: Què tal, míster? Què tal, Hansi? Muy buenas. David Bernabéu, diari Sport TV. Quisiera preguntarle también por Rafinha. És un futbolista, están sus números, muy importante para el equipo. El año pasado tuvo dos recaídas, incluso antes de un clásico en la primera vuelta. Se volvió a lesionar en el tramo final después de ir a jugar un amistoso a Estados Unidos. Ahora vuelve también lesionado después de una ventana con partidos de Brasil también amistosos. No sé si usted entiende que igual 29 años, futbolista que tiene un desgaste enorme en los partidos porque lo da todo, debería haber otro enfoque de sus viajes con la selección y en las ventanas en los que hay partidos amistosos, pues valorar si el futbolista se podría quedar aquí o que tuviera que hablar con el seleccionador. ¿Cómo ve este asunto? Gracias.
7: És la selecció nacional i jo crec que per tothom volen jugar per la seva selecció. I aquesta és la mentalitat i l'actitud del Rafa, que sempre dona el 100%. I hem de pensar si és necessari jugar a Austràlia i viatjar no sé quantes hores, 30.000 quilòmetres o el que sigui. És increïble, però al final també ells han d'escollir amistosos i a Europa no és possible, perquè quan jo vaig estar també a la selecció Alemanya hi havia aquestes oportunitats de jugar contra l'Argentina o contra el Brasil o contra l'Uruguai, però tens dos o tres partits amistosos i ara amb la Nations League ja no es pot, perquè tots els equips europeus han de jugar aquesta competició i tots la volen guanyar, i és normal, hi ha molta pressió també per als jugadors relacionada amb això. És a dir, que no hi ha partits en què puguin dir bé, ara vull veure altres jugadors i donar descans als que tenen molts minuts. Però la situació ara mateix és així i l'hem d'acceptar, perquè això sempre seguirà així. I com dic, no és el millor, no és la millor situació, no és el millor el que fan, però jo no puc canviar i ho he d'acceptar i pensar en el meu equip i en el que nosaltres podem fer millor per gestionar aquests minuts. Però el que puc dir és que jo valoro molt també, m'agrada molt quan veig la selecció espanyola, el seu rendiment i el que fa també De La Fuente amb els meus jugadors és perfecte, perquè gestiona els minuts. Hi ha alguns jugadors que juguen més, òbviament, però al final ho fa i crec que la relació és prou bona i estic molt content que es digui així i de veure que estan jugant al màxim nivell i que és el millor equip del món, la millor selecció.
14: Aquí, señor Hansi Flick, soy Roberto Rodríguez de La Vanguardia. Quería preguntarle, después de la lesión de Christensen, que hace que solo tenga a disposición a Gerard Martín como central zurdo sano, quería saber si se ha planteado en algún momento a Marc Bernal, que también es zurdo, para jugar en esa posición. Si se lo ha planteado y si le ve con condiciones a Bernal para jugar en el futuro en esa posición de central.
7: De vegades juga en aquesta posició a l'entrenament, però no l'hem vist en aquesta posició. Crec que també per a un jugador jove amb tant de talent és bo que jugui en una posició que millori, que agafi confiança i ho està fent molt bé en els darrers partits i estic molt content que jugui a aquest nivell. És a dir, que no m'ho plantejo, però podria ser una opció per jugar com a central.
2: Bona tarda, míster. ¿Qué tal? Guillem Borràs. Estamos en directo en Gigantes. La baja de Rafinha es significativa. Usted ha hablado durante estas primeras semanas de competición de su importancia y sobre todo también de la importancia de la presión. Ha dicho que siempre es el primero que va, que arrastra al resto. No sé si teme o piensa que esto pueda cambiar y si ha sido incluso más incisivo en sus jugadores, ahora que no estará Rafinha, en que esto hay que mantenerlo y que esta presión no puede cambiar a pesar de que no esté seguramente la máxima expresión del equipo en este sentido.
7: El que he vist avui a l'entrenament, he vist moltes coses positives i molta qualitat, i també això, contra la pilota hem pressionat molt bé i és el que veig, perquè és el nostre nivell, la nostra mentalitat, i crec que els altres jugadors també ho poden fer.
15: ¿Qué tal, Hansi? Nacho Jiménez para Más que Pelotas. En el día de ayer se hizo oficial la renovación de Xavi Espar. Quería que hicieses una pequeña valoración de lo que significa para ti esta renovación y también qué piensas de cara a este mes en relación a la competencia que tiene junto a Joao Cancelo. Xavi Espar empezó la temporada teniendo participación como titular indiscutible, los dos últimos partidos los jugó Joao. ¿Cómo valoras esa competencia de cara a los partidos que se vienen este mes? Gracias.
7: Per a totes les posicions, com he dit altres vegades en altres rodes de premsa, tenim dos jugadors, tres jugadors fins i tot, que poden jugar en la mateixa posició, i això fa que tothom estigui despert, que tothom hagi de jugar al seu màxim nivell, perquè si no el podem substituir, això ho saben tots, i això és el que veig també als entrenaments, que tothom sap que ho han de donar tot, al 100%, fins i tot a l'entrenament, i estar totalment concentrats i ensenyar la seva qualitat i la intensitat, i el que veig m'agrada molt en aquest sentit. I crec que per al club, per a tothom, és fantàstic tenir aquest jugador de la Masia pels quatre propers anys, és increïble.
16: Hola, Hansi, buenos días. David Ibáñez del Desmarque de Mediaset. Decías ahora que te gusta cómo está jugando la selección española, la gestión de minutos que ha hecho De La Fuente con todos los jugadores. Lamin es el que más minutos ha jugado, 280. Pero te quería preguntar si le ha ido bien este parón, el estar con España a Lamin, porque ha marcado 4 goles, ha dado una asistencia, le hemos visto feliz, contento. Si tú también le has visto así, que este parón le ha ido bien, también ahora que se está hablando del Balón de Oro, que él también está diciendo que se siente como uno de los mejores jugadores del mundo y que se merece el Balón de Oro, ¿tú le ves que está en su mejor estado de felicidad y que le ha ido bien estar con España estas semanas?
17: Por eso,
7: pel que jo he vist als partits, però també amb nosaltres, abans els 8 primers partits va estar fantàstic, i amb la selecció també ha estat increïble. Vaig veure, per exemple, des de la grada contra Anglaterra el partit, i va estar increïble, i potser sí que hem de mirar els jugadors també des d'una perspectiva diferent. És diferent si parles del Rodri o del Lamin o del Cubarsí, que són més joves, tenen 19 anys i que es recuperen molt ràpid també. I per ell, per el Lamin sobretot, és així, que gaudeix jugant al futbol, i si surt al cap de 60-70 minuts potser no està content, però per ell és perfecte.
17: When you don't train so much, it's better for him to keep.
7: Si no entrenes tant, també és el millor per ella mantenir-se a aquest nivell, perquè, com dic, a ell li agrada molt jugar a futbol, li agrada la competició, es veu, i ara mateix, a més, té la confiança i la seva actitud, que és increïble. Això és el que veig també als entrenaments, és així, i és el que necessitem d'ell, perquè serà, és i serà, si no ho és ja, serà el millor jugador del món. Jo crec que està a prop i ho serà al 100%, si segueix amb aquesta actitud i amb aquesta mentalitat d'entrenar, de millorar cada dia. És la mentalitat adient i ara mateix està així i per això estic molt content.
18: Doncs ho deixem aquí.
1: Doncs fins aquí la roda de premsa de Hansi Flick, en la que començàvem aquest titular, com ens explicava el Nil, que Rafinha està descartat no només pel partit de demà contra el Getafe, sinó pel de dimarts contra el Galatasaray, Nil.
29: Sí, Rafinha descartat per demà, també descartat pel partit contra el Galatasaray. Ha insistit en que és per precaució, que Rafinha se l'ha de cuidar, se l'ha de tenir entre cotons. L'any passat la baixa que va haver-hi a final de temporada va castigar bastant fort el Barça, per això demà no hi serà, tampoc hi serà dimarts. I ha deixat molt clar Hansi Flick que la idea que té el cap ara mateix és que demà el davanter titular sigui Gabriel Jesús.
17: Okay, this is the idea. So it's like,
7: aquesta és la idea.
17: He improved a lot here.
7: Ha millorat molt aquí, s'ha adaptat també al nostre estil, a com volem jugar.
17: And he's doing good. So he trained
7: also molt bé a l'àrea, prop de l'àrea, i està entrenat molt bé aquestes últimes setmanes, dues, tres setmanes, i m'agrada el que veig, i sí, està llest.
29: Per tant, això és el que ha dit Flick, jugarà Gabriel Jesús de davanter centre, ha confirmat que Joan està preparat per poder jugar, que està convençut també Flick que el Barça sense Rafinha pot exercir, pot fer aquesta pressió, i també ha explicat que la idea que hi ha amb Frenkie de Jong és que pugui tornar, pugui estar pel partit contra el Betis, per tant que podria reaparèixer el mateix dia que Rafinha, que insisteixo, ha tornat a dir que no hi ha lesió, perquè hi ha precaució i que s'esperarà aquests dies per poder recuperar el futbolista brasiler.
1: I Joan García, Nil, ens quedem amb la sensació de que demà jugarà, no?
29: Sí, la sensació és de que jugarà, de que ha fet net d'aquestes molèsties i que seria una sorpresa bastant gran que demà no sigui el titular. També em quedo amb el que m'ha respost, que no està content amb el que hi ha ara mateix al calendari, però que és el que hi ha, i sobretot també amb la gestió que ha elevat molt després del que va passar la temporada passada a Luis de la Fuente, de la gestió que ha fet amb els minuts dels jugadors del Barça. I amb l'última pregunta, Helena, que ha vingut a remarcar, no?, que si Lamin no és ara el millor del món, ho serà, perquè té la mentalitat adequada i està fent el que toca, i venint d'un entrenador com és Hansi Flick, que no moltes vegades es desfà amb elogis, doncs també contundent a pocs dies per aquesta gala de la Pilota d'Or.
1: Si li costa regalar-li elogis a Lamine Yamal, suposo que és aquest joc d'equilibris el que ha de fer Hansi Flick, però és cert que, com diu el Nil, avui ha dit que està en un molt, molt moment de confiança, que ha estat increïble aquests dies amb la selecció, el va veure a Wembley, ha explicat, i avui Cristo li ha tocat aquest regalet per la minya mal.
19: Feia bona cara, Hansi Flick.
1: No
19: t'ha tingut dies,
1: aturada,
19: tres setmanes que portem sense futbol, tres setmanes, fins i tot el vaig veure que va estar al Tibidabo. Ah, mira, sí, al Tibidabo, al parc d'atraccions. Està morenet, fa bona cara.
20: Està de vacances.
19: Està de vacances. Tres setmanes de vacances, per l'amor de Déu. Ja, per cert, demà estic molt calent. Com tots vosaltres. Demà que t'hi jugues, sí. Barça. Vale, demà
1: que t'hi jugues, Barça.
19: Demà tornem, eh?
1: Anna Palet, a partir de quina hora us hi poseu?
19: Doncs mira, demà, 6:45, una hora abans, Cristo, ens hi posem, ens poden seguir al web de Ser Catalunya, l'aplicació, al YouTube del que t'hi jugues, de és a dir, trobar-nos. Dos quarts de cinc, comencem.
29: Tu quan vulguis, Cristo, tu quan
19: vale,
29: vulguis.
19: Jo quan vulgui. I a partir d'aquí, escolta, trobar-nos és facilíssim, estem al YouTube, estem a l'app i al web de la cadena Ser, seguint des d'una hora abans el Barça-Getafe, també fent una hora de postpartit i, per tant, seguint tota la prèvia del partit del Madrid, perquè demà coincidirà que just després del Barça jugarà el Madrid, i recordar-vos que tot això és possible gràcies al patrocini de CaixaBank, de Quadis Llança, i que també col·laboren Mont Vertical i Mur Protect, així que amb tots ells, amb el Sique, amb el Vermo, amb el Cristóbal i amb tota la colla, demà ens hi posem el que t'hi jugues, Barça. Aviam si ens aprenem l'hora. O sigui, comencem a 6:45. Sí?
29: Puedo hacer convocatoria de públic?
1: Un moment, a partir de quina hora? Que quedi clar.
19: Vale,
1: 5:30, ens hi posem, vale. 6:30 comença el partit.
19: 6:45.
1: A veure, que no veus la veu que té l'Anna. Vale. Ahir va estar de concert i...
29: Palet, què ha passat, no, passat amb aquesta veu, Palet?
19: No, no. Oques grasses, també.
1: Oques grasses.
19: El bo és demà, no?
1: El bo era el d'ahir que va ser l'ajornat. Aquell és el que va la Núria Vilamala.
19: Fins a quina hora? Ah, sí, la Núria va també?
1: Sí.
29: I Gonzalo ha vingut avui.
20: Qui són aquests?
19: Gonzalo ara vindrà.
1: Ara vindrà.
19: Vale.
1: Espera. Ara obrirem la taverna. Abans. Nil, alguna cosa més des d'aquí?
19: O vols quedar-te per parlar amb el Gonzalo?
18: No, bueno, m'he de quedar per gravar algunes cròniques. Si Gonzalo no arribés o fa alguna al·lusió directa a mi, estaré molt pendent per explicar.
20: Jo no entenc, Nil, per què preguntes tu per Gonzalo Álvarez si ets la persona que té més informació, perquè normalment...
18: Jo estic a la ciutat esportiva, eh?
19: Aquesta pregunta del Nil de si hi ha el Gonzalo no era casual. Per això ho preguntava, Cristóbal.
20: Clar, perquè...
18: Per si s'havia complicat al matí, al vespre, alguna cosa... No sé qui venia avui.
19: Vinga, va. Aquí no s'explica les interioritats, cadascú, com diu Mourinho, la seva vida, que faci el que vulgui.
21: Nil.
18: Dime.
21: Que tengas claro que si te tocará vivir la escena del Titanic con Gonzalo Álvarez, sí, que sepas que no te dejaría subir a la fusta. O sea, no, que tengas claro que te ahogas.
18: Me ahogaría.
21: Vale, no, te lo dice, vale, gracias. Lo tienes claro.
18: Ayer lo comprobé, me ahogaría.
19: Mira, després li preguntarem aleshores. No, per aquesta declaració.
20: Que de fet hi havia un estudi que demostrava que es podien haver salvat. Els dos de Titanic a la porta, que hi cabien.
22: Hi havia un
20: light. Cabien a la porta.
22: Hi havia un light
20: sí, que se'l va carregar.
19: Però un estudi d'aquí,
20: d'aquí. Que va ser un assassinat encobert. La porta era enorme, la porta aquella.
21: Cristóbal, és que lo que tiene huevazos de esa película, que además la ha visto todo Dios.
20: Y que todo el mundo...
21: No.
20: Todo el mundo sabe al final.
21: Lo que tiene huevazos de esa serie, que todo el mundo la ha romantizado y ha llorado, todo, salía del cine todo Dios llorando, yo no daba crédito...
20: Que la abuelita es una asesina.
21: O sea, que todo yace de unos pedazos de cuernos. Que todos hemos normalizado, ¿no? Que incluso hemos llorado. Sí, sí. O sea, esa es la catadura moral, que luego nos lo hacen a nosotros y nos volvemos locos.
20: Los cuernos y el homicidio.
21: El cuernazo y el homicidio. De no dejar subir a la fusta.
20: Y a sobre toda la película, buscando al cor aquel, que es un diamante, no sé qué. Y la yaya la porta a la muchacha y huyense por la borda.
21: Yo te digo una cosa, Cristóbal. Yo también, yo por ese pedrusco también me dejo que me ahoguen, ¿eh?
22: La Kate Winslet va reconèixer amb un show nocturn a la televisió americana. I cabien perfectament els dos en la
20: fusta. Que cabien, sí, que cabien.
18: Per haver-hi a docena, hombre.
19: Això és el...
18: Era mala,
19: hombre. Cine. Aquesta és la teva cançó preferida, Cristóbal. Jo crec que aquesta cançó és la que has posat més vegades a la ràdio.
20: Absolutament.
19: A la ràdio de... A l'antena de la cadena.
20: És una cançó que fa madridisme. La del Titanic.
22: S'enfonsa.
20: No, ara continuarem parlant del Madrid. Amb tota la tropa.
19: Sí, però abans hem d'anar a Getafe perquè ha parlat José Bordalás a la prèvia d'aquest Barça... Prèvia d'aquest Barça-Getafe.
20: És un cor com la Torre de París, tu!
19: Cristo, de fet, el primer comentari avui del YouTube del Que t'hi jugues ha estat aquest, recordant-se del Getafe. Va, un José Bordalás que no ha volgut parlar d'aquesta possible incorporació de Dani Carvajal, que està aturat ara mateix perquè sigui nou jugador del Getafe. Ja sabeu que té problemes amb la Lliga, perquè no es creu que passi de cobrar 10 milions a que ara el Getafe passi a cobrar mig milió. Ningú. Això ha dit José Bordalás del tema.
23: No voy a hablar nada de ese tema porque mi mente está única y exclusivamente en el partido de mañana contra el FC Barcelona, que es un partido muy importante y un partido de máxima dificultad.
19: Un José Bordalás que diu que encara que el Barça tingui la baixa de Rafinha, no és per això menys perillós, perquè si alguna cosa té el Barça és plantilla.
23: Le decía al compañero, el Barça tiene una plantilla increíble y que no esté Rafinha no tiene que ser un problema para el Barça, ni mucho menos. Sí que es verdad que es un jugador que está en un momento de forma increíble, que creo que ha hecho 12 goles, que es espectacular el comienzo que ha tenido y que está teniendo. Y la repercusión que está teniendo en su equipo, pero vuelvo a repetir, tiene una plantilla increíble y el que juegue tiene un nivel mundial, un nivel de todos o la inmensa mayoría son internacionales, son jugadores de un nivel y de una talla enorme.
19: Un José Bordalás que demà juga el seu partit número 868.
20: Caram.
19: Serà l'entrenador espanyol amb més partits dirigits.
20: parla molt bé del futbol espanyol. Que sigui Bordalàs.
0: Sí, sí, sí.
20: Que sigui Bordalàs.
0: Sí, sí. Si esto tiene que ser el que más partidos ha dirigido,
1: Bordalàs, que
0: mare del Déu, senyor.
1: S'ha declarat cruifista moltes vegades, sí, eh? A les prèvies sí, dels tota partits contra el Barça sí. Sempre diu que ell és cruifista.
0: Sí. Nosaltres ho ha demostrat
20: cruifista
0: sempre.
20: Cruifista i raro
0: que avui no ho és.
20: I independentista, també.
0: Si fa falta, sí.
1: Això crec que no ho ha dit.
20: No, no, no, això no.
29: Li han preguntat...
20: Li ha preguntat que diu el contrari.
29: Li han preguntat si su once titular va saltar al césped con navaja o...
1: No, em sembla que no, que no, no li han preguntat
20: però el tema,
1: això.
20: A mi el tema Rafinha, sincera, bueno, encara no m'ho obert.
1: No, t'anava a dir, et sembla si sí, fem pausa, agafem
20: pausa?
1: Aire, bevem
20: ara,
1: aigua...
20: Ara parlem d'Ancelotti, ja... perquè ens ha mort a Rafinha Ancelotti. Pista. La culpa és de Brasil.
0: Un altre cop.
20: Ara, ara la tornada.
1: Sí? Vinga, va, fem una pausa i arrenca la taverna.
29: Estoy muy caliente, Cristóbal.
3: Què t'hi jugues? Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Alemans. Compra les entrades del FIA Week 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
4: Ave Francino, els que volen venir a veure't a Tarragona et saluden.
5: Divendres 16 d'octubre obrim la ventana des de l'Amfiteatre de Tarragona. Carles Francino juga a casa per celebrar que el conjunt arqueològic de Tàrraco és patrimoni de la humanitat des de fa més de 25 anys.
6: No us espereu pa i circ, com a l'antiga Roma, però sí una tarda per gaudir del coneixement i passar-nos-ho bé.
5: Si vols assistir-hi, descarrega't la teva invitació gratuïta a través de sercatalunya.cat. L'Amfiteatre de Tarragona, escenari excepcional per la ventana de la cadena SER. Divendres 16 d'octubre a partir de les 4 de la tarda.
24: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
25: Hacer empresa. ¿Qué es hacer empresa? Para un empresario es creer en ella, obsesionarse con ella, es trabajar y trabajar para hacerla crecer, es proyectar, ver su potencial y no su tamaño. Y para nosotros es hacer exactamente lo mismo. Quizá por eso nuestros gestores son los más recomendados por las empresas. Banco Sabadell. Ser de los que hacen.
26: Cariño, ¿5 por 5?
27: 25.
26: ¿Y por 3?
27: 75.
26: Ahora eres de números.
27: No, no, de Mi BP. Con la app Mi BP las mates molan. Durante este mes acumula 75 litros y te llevas hasta 14 euros de ahorro Mi BP. Y además participaciones de Navidad en tu lotero. Consulta condiciones en mibp.es promo ahorro extra.
28: Ser Catalunya Barcelona.
30: De fer arribar el gas natural al nostre país el 1965 a fer-ne servir el 2026 a 17 centrals de cicle combinat per generar electricitat i que la nostra energia estigui disponible quan la necessitis. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
31: En la rehabilitación de tu edificio, ¿quién quieres que sea tu equipo? No te la juegues. Monvertical tiene la experiencia. Un equipo con garantía y más de 25 años siendo líderes en Barcelona y provincia. Apuesta por una rehabilitación de calidad. Apuesta por Monvertical.
32: Busques molt més que llibertat? El nou Hyundai Ioniq 3 arriba per als qui pensen que la llibertat és molt més que una destinació. I ho fan molt més que disseny, molt més que tecnologia i fins a 687 quilòmetres d'autonomia en ciutat. Senta més que lliure i prova'l al teu concessionari Hyundai. Nou Hyundai Ioniq 3. Molt més que llibertat.
33: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
34: El món ha canviat i els serveis de manteniment de les calderes Saunier Duval també. Neix Mi Saunier Duval Connect. Gràcies a la connectivitat de les nostres calderes, ens podem anticipar les incidències i solucionar-les a distància. Fins i tot abans que us n'adoneu. Informeu-vos a connectivitat.saunierduval.es.
35: Ràdio Barcelona, Cadena SER, presenta Branding Plan, una eina per promocionar la teva empresa a la ràdio i al sector digital i millorar resultats. Truca al 93 344 14 00 o entra a serempresarios.com i apunta't a la única convocatòria anual a Barcelona, 14 i 15 d'octubre. Amb Branding Plan, els negocis milloren.
36: On t'has ficat aquesta nit?
37: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.
38: ¿Qué tal? Soy el ruido. ¿Me puedes abrir? Que subo a ver si no duerme nadie esta noche.
39: Que no vuelvas a llamarme a estas horas, que aquí tenemos ventanas cortizo.
0: Ventanas Cortizo, el ruido no entra en tu casa. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com. Ventanas Cortizo, no pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora del Plan 2030 de Ayuda al Deporte de Base.
2: Consigue tu alarma con instalación gratis llamando a Movistar Prosegura Alarmas al 900-351-351. Y así en la cabeza, en vez de tener lo de los robos, tienes esto. Consulta condiciones. Movistar Prosegura Alarmas. Super seguridad que da super tranquilidad.
7: Feria del Bebé en el Corte Inglés. Hasta el 11 de octubre, 15% de descuento directo en carros, sillas de paseo y sillas de auto. Y 15% de regalo por tus compras de poricultura, textil, hogar bebé, juguetes de primera infancia y para farmacia de bebé. Últimos días para descubrir la Feria del Bebé en el Corte Inglés. Consulta condiciones en tienda web y app.
8: Cuando en Aldi cuesta tan poco comprar fruta y verdura fresquísima y de aquí te sientes...
9: increíble.
8: Pletórico.
9: Kiwi. ¿Eh? La oferta de... esta semana ahorra con el kiwi amarillo dulce a 0,65 la pieza.
8: Y el calabacín a 1,15 el kilo. Aldi.
9: ¡Qué poco cuesta comprar bien!
10: Un abrazo a todos. Muchas gracias, Argentina. Acá se quedan con esta selección de panfleto. Y dejen de abrir negocios de empanada en Barcelona. Muchas gracias.
11: Que t'hi jugues amb el Sique i el Flac.
12: Que t'hi jugues.
11: Directe a les teves oïdes i sense filtres. Comença la taverna.

0: Hostia, mira lo que digo el David. Digo, Cristóbal, Vinicius abducido por los extraterrestres y suplantado por un tití.
1: Sí. No, no.
2: Churrero es una empresa, es una sociedad anónima en sí misma y ha dimitido ya, si está forrado, ¿no? Lo siguiente, ha dimitido ya, al final ahora mismo es una estrella de Hollywood. Y después, escúchame, que les está bien empleado, lo que pasa que no lo van a saber digerir. No lo van a saber digerir. Y después yo quiero hablar de Boca Rape, por favor. Que tiene papel. Que tiene papel. Que es un jugador profesional.
0: Tema Mbappé.
2: Cristóbal, que
0: perdona,
2: tiene. Cristóbal, por favor.
0: Tema Mbappé.
2: Cristóbal, por favor.
0: Gonzalo.
2: Que tiene una papada que parece.
0: No. Tema Rabalió del madridisme, xiulada convocada en aquest partit contra el Villarreal, partit important. Partit molt important, imagineu que amb tot
3: si aquest palmen incendi... Si palmen, Déu-n'hi-do.
2: Podríem ir a xiflar.
4: Que és cert que no ha començat massa bé la Lliga.
3: Podríem anar a xiflar tots.
2: Oye, hago un
0: tema Mbappé, Gonzalo, què?
5: Què vols que et digui?
0: Que vol pirar, que vol marxar.
4: Avui Mourinho ha dit que no estava fent la volta a Suïssa, que era un resort, una bici.
5: I t'explicaré els motius que jo crec perquè no vol marxar. Primer, perquè el seu somni era arribar al Real Madrid i crec que fins que no guanyi títols o no consideri que és una persona que ha complert amb el seu objectiu de guanyar amb el Madrid, no marxarà. Segon, perquè està molt a gust a Madrid i a Espanya. I tercer, també per motius personals, perquè ha iniciat una relació amb una persona que tothom sabem, que és de Madrid, que viu a Madrid i amb la qual comparteix una vida a Madrid. Sí. Per tant, m'estranya molt que se'n vagi a la Premier, com s'està parlant en altres jocs, on no hi ha el tipus de vida que a ell li agrada.
3: La noia també pot anar a Anglaterra a viure.
0: Hi ha la cançó aquella del Dani Martín, d'Espósito...
2: Cristóbal, como dice Juan, que es el que más sabe de esto y de comer fuera de casa...
0: Eso sí, sobre todo...
3: Ayer estuvo muy bien.
2: Va loco por venir al Barça. Si el Papa lo llama esta tarde, mañana coge el vuelo.
3: Sí, señor.
5: Loquísimo, no tengo otra cosa que hacer.
0: Pero mireu fins a quin punt, o sigui, tothom riu del Madrid. Tú de ellas, al Fajazote.
2: Yo mucho.
0: Tothom riu. Ryanair, per exemple, quan va acabar la Lliga... Ryanair, quan va acabar la Lliga, va dir: buenas noticias para los aficionados del Real Madrid. No hay Liga durante 3 semanas. Sí, I abans ahir, o ahir, sí, sí, diu... Mala noticia para los aficionados del Real Madrid. Vuelve la Liga. O sea que Ryanair. O sea que el perfil oficial de Ryanair. Una gran compañía.
2: No, pero en las redes sociales había boicot madridista. Sí.
0: Todo el madridista
2: a coger Ryanair. Y sin darse cuenta que todavía viajan en borrico, ¿sabes? Eso es maravilloso.
0: Conclusión.
2: ¿Cuándo Paco Martínez Soria ha viajado en avión?
0: Però la conclusió... Ara de seguida anem a la sorpresa del Jordi, però és el Madrid un meme? Tothom riu del Madrid.
2: Des del 1902, Cristóbal.
3: Però ho hem fet sempre, i nosaltres més, encara.
2: És una barbaritat.
3: Ens riem d'ells, però sempre.
0: Sempre, no?
2: Bueno, al final és lo que...
3: Quants anys portem aquí en els programes?
2: Al final és justo lo que no saben llevar, Cristóbal, el cachondito, la mofa. Mira que creo que Cracovia allí o Polonia duró un día, un programa. Hicieron Polonia en Madrid y duró un capítulo. Se vieron a sí mismos. Y dijeron, ¿cómo? Esto es una falta de respeto.
6: Esto no puede ser, hombre. Y se lo cargaron, sí, claro, por supuesto.
4: Vinga, va, Cristóbal, jo crec que hem de parlar amb el Jordi. Sorpresa. Jordi Aragonès, vine, Jordi, vine.
0: Sorpresa.
4: Ha vingut avui a veure el programa, com us explicàvem, el Jordi i la Mònica. M'ha explicat el Jordi, que ara és coordinador de la base del Nàstic, no, Jordi?
5: De Futbol 7, sí.
4: Un home de futbol... Fan del Tío Faja, no? T'agrada?
5: M'agrada molt.
4: Perquè jo li he dit, és que avui em sap greu perquè veniu i estava jo sola a l'estudi. Dic, no hi ha el Sique, no hi ha el Flaqui, no hi ha el Vermo, aquí estem una mica en família, i m'ha dit, jo sóc fan del Tío Faja.
2: Quanto criterio.
4: I el Jordi té un altre vincle amb aquest programa, perquè jugava a futbol i coneix a Manolo Romero.
0: Sério?
4: Manolo Romero, on et va portar?
5: Al Real Madrid.
0: Ja està, ja ho tens.
4: El Jordi va jugar... A quin equip va jugar, m'has dit? El cadet, oi?
5: El cadet B del Real Madrid.
2: Me están entrando

0: microicus.
1: Javi, pots preguntar el que vulguis. Tens davant un exjugador del Real Madrid.
2: Et xiulaven diferent, et xiulaven diferent.
1: Que és fan teu, és fan teu.
2: En el moment que et vas posar la samarreta blanca, vas notar que els penals iban...
3: Només a aterrar al vestuari em van començar a dir polaco.
2: Polaco?
4: Bueno, mira, claro. Sí, la tradició.
0: ¿Y cómo has llegado hasta aquí?
1: Ser tu fan, quieres
0: decir.
1: No,
0: en todo en general. ¿Cómo la vida te ha traído hasta ti mismo? O sea, pero...
3: Bueno, al final es un orgullo que grandes clubs, ¿no?, poder llegar a estos niveles. Soy de la generación de Lora, Javi García, Adán y Granero, que era el capitán del equipo. Y bueno, al final... Feliz, feliz, feliz, contento. Ojalá, ojalá voy a jugar en el Barça.
2: Ojalá.
3: Sí, sí, sí. Mi madre es culé, mi padre colchonero y yo pues jugando en el Madrid, imagínate.
2: Sí, el vínculo. La mama,
3: perdona.
2: La mama es del Barça.
3: Sí.
2: Y cuando le ibas a decir, mama, me voy al Madrid, ¿qué?
3: Pues llorando, si hace falta, me sale el escudo. No.
1: Cristóbal, tú también lo has dicho, que si al teu fill algún
2: sí,
1: día...
2: Sí,
0: no, no, no, no, no, y diciendo a la Madrid,
2: sí,
0: acabaste
2: a la Madrid, el, claro,
0: sí,
2: no,
0: sí, sí, sí. Que por cierto, ese corte sería oro puro. Tengo que hacer una pregunta. Cuando os fichan en Lecheristán, ¿os obligan a decir eso de mi sueño es jugar en el Real Madrid desde pequeñito?
3: Nos dan un listado con cosas que se pueden hacer y cosas que no se pueden hacer.
0: ¿Así? Te hablo de hace 20 años. Digo, la frase textual os la obligan a decir dándos descargas eléctricas en los testículos. Sale de vosotros, es una estafa, lo tenéis que decir por convenio. O sea, explícame un poco eso.
3: Por contrato, por contrato.
0: No, es que es maravilloso. O sea, yo he visto gente que no sabían hablar el idioma.
2: Perdona,
0: y que soy a la Madrid y soy de Madrid desde chiquitito.
2: ¿Qué no pots dir com a jugador al Madrid? ¿Qué no pots dir que fa 20 anys?
0: La palabra Messi.
3: Jo vaig anar amb 15 anys i el que més em va impactar va ser que qualsevol foto que volguéssim fer allà pels camps, que ens demanaven fotos, que tenien que demanar permís al delegat. El delegat d'equip, qualsevol foto, tenien que demanar permís.
2: Hi havia alguna norma que impliqués el Barça?
0: Ves, esa risita te delata, esa risita te delata, hombre, claro.
5: ¿Quin any va ser? Fa 20 anys?
3: L'any 2001.
5: 2001.
0: Si de hablar de Messi...
5: Ja eren Florentino.
3: Ja eren Florentino, sí, estava...
5: 2000-2001.
3: Figo, crec que estava Figo, Zidane... Era...
2: Sí, sí, sí, los Galácticos, en pleno Galácticos.
5: Quan ens van robar Figo.
2: Pleno Galácticos.
3: Sí.
0: Venga, suéltanos algo, suéltanos algo, chicha, algo, dinos, algo, es que no nos algo. Has dicho nada. Dinos, ¿qué no, está prohibido?
3: No,
0: ¿qué
3: nada,
0: está
3: nada,
0: prohibido
3: nada,
0: de
3: nada.
5: L'Antonio, ¿qué va a ver en tu? Una capacitat de llançar-se a terra.
3: A terra, de simular penaltis. Sí, sí.
1: No, insistir no. Que va ser Manolo Romero, que sí, el va sí, portar sí, sí, al Real.
0: Bueno, y luego yo quiero conocer tu faceta sodomita. Porque claro, si me dices que eres del Madrid y que eres fan mío, con
3: no,
0: lo que os la pido.
6: No, no, hay que escuchar, mira, te explico. Hay que escuchar a la gente que viene a la radio y encima si son fans tuyos, con más motivo. ¿Vale? Entonces, hazle un poco de caso al chaval que está hablando y escúchale bien. ¿Vale? Y segundo, yo tengo una pregunta rápida.
2: A ver.
6: ¿Qué es lo que ves tú en este señor para ser fan de él?
0: Gracias por lo del señor.
6: No, te lo digo con todo el cariño del mundo. ¿Qué ves en él para ser su fan? Porque no lo entiendo. Yo no lo puedo. Es compañero mío de hace años y no le veo nada.
3: Jo crec que la vida ja és prou complicada avui en dia i gent com ve que t'alegri el divendres mitja horeta
2: mitja horeta que t'agradaria que fossin que t'agradaria que fossin 45 minuts, no? Has dit 45,
6: para algunos,
2: has dit una hora.
6: Para algunos la alegra y para otros todo lo contrario.
2: Sí.
6: O sea, también hay que decirlo.
2: Sí, estic convençut que molts de vosaltres segurament canvieu d'emissora.
6: Sí, quan escolten el teu faga, segur.
5: Jo crec que ningú.
6: Ja t'ho dic ja.
2: Altres veniu, ens veniu a buscar, però bé, un aplaudiment pel Jordi.
1: Pel Jordi. Que ens
2: venen
1: a veure des de Tarragona amb la Mònica.
0: Bueno, y luego decirle a su compañera...
1: Mónica.
0: Tenemos claro que está para terapia fuertecita, ¿no?
2: Sí, ¿no? Es un romántico, ¿eh? Mira dónde te ha traído. Mira, quedan 2 minuts. Mira, vaig a deixar aquest detonador. Vale, a la Madrid y nada más.
0: Esto es maravilloso.
2: Sí. Vaig a deixar aquest detonador. Mira, és una portada del Marca.
7: Boníssima.
2: ¿Vale? Elena, i nosaltres ens allunyem una mica del micro.
0: Mouri.
2: José Mourinho, avui portada del Marca.
8: Amb unes declaracions recullen sí. una entrevista que comentàvem abans amb el Joan Poquill i Ivan Sant Antoni, una entrevista sí. de Mourinho al Corriere dello Sport.
2: Nadie lo sabía, pero vivimos los años importantes.
5: Quina
2: jeta. De Negreira.
5: Quina jeta, quan la Lliga acaba bueno, amb ell, que és la 11-12, va estar robant tota Gonzalo, la primera volta.
6: Gonzalo, la 11-12,
5: que fins i tot Guardiola, no a l'última jornada, va dir que jo, en aquesta Lliga han passat moltes coses. Sabe, no les hem dit, però han passat moltíssimes coses.
0: Cristóbal, sabe lo que los desnuda
7: no
0: totalmente.
7: No sabe por dónde escapar.
0: Sabe lo que los desnuda totalmente, que los mismos futbolistas que está acusando de ganar por... con artimañas, te están ganando un mundial cuando se cambia la camiseta. Si es que al final eso no se sostiene. Esa es su pena. Que el de los mismos fulanos que estás diciendo que hacen trampas para ganar en el Barça, no sé. Se cambian la camiseta y te ganan un mundial.
2: Mourinho digo això per, sufriendo digo mucho, per tenir feina i per seguir-li el discurs al...
5: Este está loco porque lo tumben, hombre.
2: ¿No?
5: Es lo que estábamos hablando
2: antes.
5: Como lleva cobrando todo este tiempo.
2: Todo yo, siempre.
5: Tiene 5 años, creo,
0: cinco años de contrato.
5: Pues imagínate lo que le va a caer al pájaro este. Y a él la se la bufa.
0: Bueno, lo compraron por 25 y le darán 50 para irse.
5: Como vaya cosa mal, no se va a poner nervioso. Va a pillar toda la guita y ha dio muy buena.
9: Mourinho debe cobrar más dinero de finiquitos que entrenar. Guayan más pasta.
5: ¿Dónde se ha visto el
9: finiquito?
0: Cristóbal, ¿puedo firmar al Pax de Portadera en el Toreschi?
2: Y para rematar, os veig molt indignats amb el tema Carvajal.
0: Pero si no queda tiempo, Cristóbal.
2: Quan hi havia problemes amb Joao Félix,
5: sí, ara és un problema nacional.
2: Messi,
5: ara és un problema nacional. Cuando pasó lo de Messi y tal...
0: Ara que s'acaba el programa, nos lanza el chuletón más preciado, Cristóbal. Que ya no me acordaba yo del facha ese.
2: Calladitos, calladitos, ara, quin just al futbol!
5: Esto se está haciendo.
8: Cristóbal, aquest meló no el pots obrir a la 1:50.
0: Eres un sinvergüenza, hombre. Eres un sinvergüenza, Cristóbal.
8: Moltes gràcies per escoltar-nos. Us deixem ara amb Hora 14 amb el Joan Bofill. Ja sabeu, a 9:15, la graderia del balcó amb l'Anna Palet i el Kitty Jugues Barça. Cristóbal, vinga, examen.
2: Demà a 6:15 us esperem aquí a la prèvia. Va, a fondo.
0: Gràcies per escoltar-nos. No me robéis en los centros comerciales. ¡Sinvergüenzas!
2: Y chuleo bastante más.
5: ¡Ay, Dios mío!
10: ¿Qué te jugas?
11: Son las 2, la 1 en Canarias. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Casal.
12: ¿Qué tal? Buenas tardes. Después de vetar los minutos de silencio por Mari Carmen o alentar bulos sobre el voto por correo, el Partido Popular quiere ahora hablar de vivienda y está dispuesto a hacerlo en un cara a cara con Pedro Sánchez en televisión en esta campaña electoral. El PP, que se ha reído literal de los acampados de sol en sus redes y que ahora se resigna al obvio a meter en este debate el asunto de la vivienda en una campaña para unas elecciones que se han convocado a raíz precisamente del principal problema que sacude a los españoles. David Junquera, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
13: Buenas tardes. No solo quiere hablar del tema, es que quiere colocarlo en el frontispicio de la campaña. Dice Tellado que para todos los debates van a exigir un espacio más extenso dedicado a la vivienda porque Sánchez ya no engaña a nadie.
14: Sánchez ha agravado ese problema, los españoles lo saben, los españoles le responsabilizan a él y por eso también está como está en las encuestas que cada día se publican y que todos conocemos. No engaña a nadie y no se imaginan las ganas que tenemos de debatir con él.
13: Lo de Sánchez es inédito, quiere decirnos que sabía cómo resolver el problema de la vivienda y no lo ha hecho durante 8 años, se pregunta un Tellado que acusa a gobierno y ultraizquierda, dice, de caldear el país de forma irresponsable con las protestas surgidas a raíz del desahucio de Mari Carmen.
12: Pues ahora sí, el PP quiere hablar de vivienda, Feijóo quiere un cara a cara con Sánchez y está dispuesto a aceptar hasta 4 debates de portavoces en los medios. El PSOE tampoco dice no, así que veremos. De momento la precampaña se inicia con una foto demoscópica en la que el bloque PP y Vox supera con creces a la mayoría absoluta, sobre todo porque Vox se dispara hasta los 66 escaños. El PSOE no sufre un gran descalabro, aguanta según el sondeo de 40DB para la serie El País, se quedaría en 112 escaños respecto a los 121 que tiene en la actualidad, pero la caída sin freno es la de Sumar y Podemos, a los que les vendría mejor concurrir juntos a las elecciones que por separado. Óscar Puente, en la SER, esta mañana con Aymar, decía que el PSOE va a ser sí o sí la fuerza más votada.
7: Entonces yo voy a decir una cosa y aquí queda dicha y veremos a ver en qué me equivoco. El PSOE será primera fuerza el día 29 de noviembre. Estoy absolutamente convencido de ello y espero que sumemos, ¿no? Creo que la izquierda todavía tiene algunos deberes por hacer.
12: Ahí queda dicho y grabado. Y en referencia a los problemas del espacio a la izquierda del PSOE para conformar listas y liderazgos, Puente dice mucho sin señalar a nadie. ¿Quién debe liderar ese espacio?
7: Yo, si me permiten un pequeño consejo ya de alguien que lleva 37 años afiliado a un partido, y hay que elegir siempre a los mejores, siempre. Si tienes a los mejores y no eliges al mejor o a los mejores, el público castiga. Entonces, ahí lo dejo.
12: A los mejores. El Frente Amplio sigue debatiendo sobre su futuro y Esquerra con Rufián en caso de que finalmente decida no acudir como candidato de Esquerra a las generales. Mientras tanto, en el ámbito judicial, Pedraz no va a imputar de momento al PSOE en el caso Leire y el Supremo va a debatir durante todo el fin de semana qué hace con la ley de nietos, justo el día en el que se ha dado a conocer el censo definitivo para las elecciones, en el que, ojo, están los nacionalizados a fecha 1 de agosto. Ya veremos si el alto tribunal les permite o no votar finalmente. En definitiva, viernes de mucha carga política, pero con un nombre propio. Esta vez no ha habido experimentos. El Nobel de la Paz ha sido para Navi Pillay, jurista, pionera en derecho internacional y una voz crítica desde el Tribunal de La Haya que respaldó la tesis de un genocidio de Israel en Gaza.
10: No, I don't know about this, so my question is it true?
12: Pensé que era una broma. Cuando se lo han contado, Palai no daba crédito. Ella estaba tan feliz que ha dicho que si le aplaudían todavía más, compartiría el galardón con Donald Trump. Pero evidentemente, esta no es una alegría compartida, porque en Israel han respondido con muchísima dureza a este galardón. Corresponsal Nuria Garrido.
15: ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, Israel dice que el Comité Nobel ha premiado la mayor mentira del siglo XXI y que Joseph Goebbels estará aplaudiendo desde el infierno. Son las palabras literales recogidas en un comunicado del Ministerio de Exteriores de Israel en el que cargan contra la veterana jurista sudafricana a la que acusan de demonizar a Israel y de responsabilizarles de un genocidio que dicen es mentira.
12: Esta vez sí, y no como el año pasado con Corina Machado. Hoy sí ha habido felicitación en redes del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, a la ganadora del Premio Nobel de la Paz.
11: Hora 14, con Javier Casal.
12: Y con más cosas que ya nos acerca Toñi Fernández. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
16: Hola, buenas. El Banco de España prevé que la inflación se enquiste hasta el 2027. Tanto este año como el que viene, la subida de los precios va a rondar el 4%. Y muchos ya están de puente a juzgar por cómo están de complicadas las salidas de Madrid. Atasco también para dejar Valencia atrás, sobre todo dirección a la capital. Y Sevilla se suma a la escapada. Hay tráfico muy denso en todas las vías de huida de la ciudad.
12: Pues mira, luego le preguntaremos con detalle a Carbó, pero así en avance, así será el puente en lo meteorológico, con sol, con frío y con pocas lluvias. Jordi.
17: Tarde con tiempo radiante, sol, muy buena visibilidad y después de una mañana fría, la tarde se presenta al sol con ambiente agradable, máximas alrededor de los 20 grados. Todavía con un poco de calor en provincias como Huelva, Sevilla y Cádiz, máximas cercanas a los 30 grados. También algo de calor en Canarias, donde lloverá al norte de las islas más montañosas, incluso con alguna tormenta en las islas más orientales, sobre todo en Fuerteventura. El fin de semana igualmente va a hacer mucho sol, algunas nubes poco destacables y temperaturas más altas, sobre todo las máximas.
12: Con la producción de Minerva Marcos y con Elena Sánchez y Carlos Nicolás en el control de sonido. Son las 2 de la tarde y 5 minutos.
11: Hora 14, Cataluña. Joan Bufill.
18: Ja són 4 els extreballadors de Meta de la Torre Glòries que s'han suïcidat. La Inés ja ho havia intentat i ara s'ha tret la vida aquest cap de setmana.
19: La Inés ens va explicar que li havia afectat molt tot el contingut amb abús sexual de menors, molta pedofília. També va veure molt suïcidi. Ningú està preparat per veure el contingut que veien durant tantes hores i durant tants anys.
18: Cert Catalunya ha parlat amb un dels seus advocats que representa la família de la Inés, que ja es planteja demandar per homicidi la companyia de Mark Zuckerberg. 200 persones que entrenaven la IA d'Apple a Barcelona perdran la feina amb la mínima indemnització que marca la llei. La multinacional nord-americana Transperfect presenta un ERO sense acord amb els treballadors. Metros aturats i minuts de silenci a les 12 del migdia per recordar la Mari Carmen i l'Olga.
20: Hem guardat un minut de silenci en record de la Mari Carmen i de cada víctima. i per reclamar des del silenci que els poders públics atenguin el clam social i la mobilització.
18: El record convocat pel Sindicat de Llogateres continuarà aquesta tarda en una manifestació a la plaça Universitat, a pocs metres, a la plaça Catalunya. Avui també la recordaven els acampats.
21: Després de l'assassinat de la Mari Carmen i l'Olga, el que pensem és que ara més que mai la lluita ha de continuar.
22: Que la llevamos con nosotros hoy. Claro que Mari Carmen camina con nosotros.
23: Evidentment anirem a l'estatada de la manifestació.
18: 8 tones de haixís valorades en 20 milions d'euros al mercat negre. És el resultat d'un dels operatius més importants fet mai pels Mossos, que ha acabat a l'Alt Empordà. El cap de l'operatiu ens ha demanat mantenir secret en secret la seva identitat.
24: És una quantitat gens habitual. Si sumem aquest 8.025 als 2.400 que van intervenir els agents de seguretat ciutadana a la Vila de Llans, la xifra és 10 tones de haixís. És una quantitat doncs, molt, molt rellevant, de veritat.
18: És el que ens ha explicat com ha anat aquest operatiu. De seguida l'escoltem. Tot això en aquest divendres és en què comença un cap de setmana llarg. Haureu notat que han baixat les temperatures, fa fred fins i tot al matí, però deixarem enrere també les pluges. De seguida la previsió del temps en directe amb en Jordi Carbó, però ara ja hi comença a haver trànsit per sortir de Barcelona. Anem a connectar amb el Servei Català de Trànsit. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
25: Bona tarda des del Servei Català de Trànsit. Hem començat ja l'operació sortida d'aquest festiu del 12 d'octubre i en aquests moments hi ha punts de mobilitat, però de moment no hi ha gaires problemes importants. Tenim, això sí, retencions a la P7, a Barberà, en dos sentits de la marxa, també algun punt de lentitud, en aquest cas, per exemple, a la C58, l'autopista del Vallès, de Montcada cap a Trinitat, tot i que també apareixen retencions de sortida de Ripollet cap a Terrassa, i en el cas de les rondes, destacar la ronda de Litoral, que presenta sobretot aturades en sentit Llobregat. Això és tot.
18: I tot un dia del partit del Barça contra el Getafe, el primer després de les 3 setmanes d'aturada, acaba de parlar Hansi Flick.
26: What I saw today in the training, I saw a lot of things and very good things.
18: Que ha confirmat que Rafinha no jugarà ni demà ni dimarts contra el Galatasaray i que el davanter titular del partit de demà serà Gabriel Jesús. Al Camp Nou, avui, allà s'hi ha fet el comiat de Pedrito, peça clau de l'equip de Guardiola i que avui es retira. Se li ha fet un homenatge a l'Auditori 1899.
27: Yo soy una persona bastante competitiva, trabajador y bueno, al final ya no me veía tanto en esa circunstancia y al final creo que también ya después de pasar el tiempo, pasar por muchos equipos, muchos años, muchos partidos, era el momento de dar un paso a un lado.
18: A la tècnica hi tenim en Víctor Valero. Des d'ara i fins dos quarts us expliquem tot el que està passant ara mateix a Catalunya.
11: A la cadena SER i SER Catalunya, Hora 14, amb Joan Bofill.
18: Què tal? Bona tarda. Els familiars de l'exmoderadora de Meta, que s'ha suïcidat aquest cap de setmana, es plantegen denunciar a aquesta companyia per homicidi. Parlem d'una jove que va estar fins l'any passat treballant a la Torre Glòries de Barcelona, mirant milers de vídeos d'assassinats o de violacions cada dia. Havia de decidir si aquests vídeos es podien penjar o no després a plataformes com Instagram o Facebook. Les seqüeles psicològiques que li deixava tot això ja van portar a que llavors s'intentés suïcidar. Andrea Villoria, què tal? Molt bona tarda.
28: Hola, bona tarda, Joan.
18: Has parlat amb la família i també amb l'advocat d'aquesta jove francesa. Expliquem primer què ha passat.
28: Doncs es deia Inés Mendoza, tenia 34 anys, era francesa, però entre 2022 i 2025 va viure i treballar a Barcelona com a moderadora de Facebook, Instagram i Messenger a la Torre Glòries. Va plegar fa un any i mig després d'arrossegar diverses baixes de salut mental i quan la mútua de l'empresa va gestionar la seva sortida.
29: En lloc de protegir a la Inés per a l'estat de vulnerabilitat extrema en el que es trobava, l'acompanyen a marxar de l'empresa, és a dir, fan d'intermediari entre l'empresa i ella per pactar una sortida, és a dir, se la treuen de sobre.
28: Qui parla és Jordi Vilella, és un dels advocats de la família que ara demandarà Meta pel suïcidi de la seva filla, i és que la Inés havia tornat a França, a Grenoble, a casa seva. Aquest cap de setmana passat era de viatge a Lió i allà es va suïcidar saltant d'un cinquè pis. Ja ho havia intentat abans, el 2023, a Barcelona, quan encara treballava com a moderadora de contingut detinguts. En aquell moment ho va atribuir directament a la feina, ja que es dedicava a retirar vídeos violents de les xarxes durant hores i hores. De fet, la Inés estava al rànquing de les millors moderadores, era molt efectiva i justament per això li donaven els continguts més violents.
29: La Inés ens va explicar que li havia afectat molt tot el contingut amb abús sexual de menors, molta pedofília. També va veure molt suïcidi. Ningú està preparat per veure el contingut que veien durant tantes hores i durant tants anys.
28: La feina li va provocar estrès posttraumàtic al punt, diuen els advocats i la família, que els malsons la van perseguir mesos fins al seu suïcidi.
18: Quina és l'estratègia legal que segueixen, Andrea, perquè estem parlant d'una companyia enorme, Meta, de Mark Zuckerberg, a més amb seu als Estats Units?
28: Doncs d'entrada la família demandarà a Meta per reclamar una indemnització per la mort de la Inés, però a més ja estan estudiant fins i tot una querella penal, és a dir, acusar l'empresa d'homicidi involuntari, entenent que és Meta el responsable de la seva mort i, sobretot, que no van fer res per evitar-ho. El despatx que porta el cas de la Inés porta altres demandes contra la mateixa empresa per reclamacions laborals, per l'ero que hi va haver a Barcelona i per danys morals de centenars de treballadors.
18: El pitjor de tot és que ja hi ha hagut 3 suïcidis més de treballadors d'aquesta mateixa companyia aquí a Barcelona i en total ja hi ha una demanda col·lectiva més de 700 moderadors també contra la companyia per les seqüeles psicològiques que els ha quedat d'aquesta feina.
28: Exacte, advocats i família denuncien que en el cas de la Inés ha fallat tot, el sistema de riscos laborals d'un gegant com Meta, el fet que ja s'haguessin suïcidat 3 companys més, per tant 4 en total amb ella, i que havia passat també als Estats Units. Està clar, Joan, que aquesta és una feina importantíssima avui en dia, però que s'ha d'adaptar, diuen els experts, i blindar la salut mental dels empleats que acaben amb el síndrome del soldat que torna de la guerra.
29: Si aquesta feina seguia existint, en absolut ha de ser en aquestes condicions. Exemples que tenim anàlegs serien YouTube. L'empresa que opera des d'Irlanda, doncs, tenen com a cap del Departament de Psicòlegs a una extraviadora del Pentàgon dels Estats Units. I entre jornades laborals tenen taules de ping-pong i llocs per socialitzar.
28: En paral·lel, hi ha algunes tecnològiques que ja estan començant a explorar si la intel·ligència artificial pot substituir i automatitzar alguns d'aquests cribatges de continguts violents.
18: Andrea Villoria, gràcies.
28: A vosaltres, fins ara.
18: I una altra tecnològica americana ha anunciat un acomiadament massiu de 200 persones a Barcelona. Són treballadors que entrenaven la intel·ligència artificial d'Apple i a qui ara s'acomiadarà amb la indemnització mínima, Oriol Soler.
0: L'empresa justifica els acomiadaments per la pèrdua del seu contracte amb Apple per a qui treballava des de 2020. Es diu Transperfect, es dedica a entrenar sistemes d'intel·ligència artificial i molts dels treballadors de Barcelona es dedicaven a avaluar la qualitat de les respostes d'una plataforma molt similar a ChatGPT. En total s'acomiaden 266 persones a Espanya, de les quals 208 a Catalunya, sobre un total de 1.000. Els afectats deixaran l'empresa la setmana vinent sense que s'hagi arribat a cap acord.
1: Des del primer moment ha sido una negociación muy liada, básicamente porque ya tienen conflictos judiciales previos, con sentencias, incluso de alguna resolución de la inspección de trabajo que está recurrida. Todo esto nos ha complicado la negociación.
0: Así ho explicava Sergio Calahorro, de Comissions Obreres. La multinacional ha fet un comunicat on diu que, malgrat fer els màxims esforços per trobar una solució dialogada, no s'ha pogut arribar a cap pacte.
18: Ara és un quart de 3 minuts de silenci convocats aquest migdia arreu de Catalunya per l'Olga i la Mari Carmen. Aquest és el so, per exemple, del que s'ha fet a la plaça Sant Jaume, davant de l'Ajuntament.
2: Hem guardat un minut de silenci en record de la Mari Carmen i de cada víctima. I per reclamar des del silenci que els poders públics atenguin el clam social i la mobilització.
18: S'ha fet també davant d'oficines, altres espais de treball. De fet, els combois del metro s'han aturat durant un minut a Barcelona. Ho havia convocat el sindicat de llogateres, que aquesta tarda a les 7 ha també convocat manifestació per recordar les dues morts que s'han convertit en símbol de la lluita per l'habitatge. Ja fa més d'un mes que l'Olga es va suïcidar a l'Hospitalet.
0: Sí, a la SER hem parlat amb el que va ser el seu advocat, en Jordi Naya, que ens deia a l'especial que van fer aquesta nit passada d'Hora 25 des de Barcelona que la justícia va fallar en el cas de l'Olga, ja que, segons ell, hi havia precedents clars de salut mental i un context familiar molt delicat amb dues filles.
3: Olga tenia una hija menor d'edat i nosotros considerábamos en ese caso que, en base a esto, nosotros podíamos argumentar la paralización del desahucio al menos ese día. La respuesta judicial fue tirar para adelante y abrirme a mí un expediente por mala fe procesal.
0: Els sindicats en defensa de l'habitatge han convocat aquesta manifestació unitària en homenatge seu sota el lema El negoci de l'habitatge mata. Fan una crida a la mobilització Sindicat de Llogateres, Sindicat d'Habitatge Socialista, la COSAC i la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca. La convocatòria a les 7 de la tarda a la plaça Universitat de Barcelona.
18: També hem anat fins a la plaça de Catalunya, on hi continuen mig miler de tendes, on també s'està recordant a l'Olga i a la Mari Carmen.
21: Després de l'assassinat de la Mari Carmen i l'Olga, el que pensem és que ara més que mai la lluita ha de continuar. És la manera de rendir homenatge a aquestes dues persones.
22: La llevamos con nosotros hoy. Claro que Mari Carmen camina con nosotros porque ha sido la chispa que encendió la mecha.
23: Evidentment anirem aquesta tarda a la manifestació, com hem fet en qualsevol mobilització.
18: Sortirem. I de Barcelona fins a Lleida, on també hi ha hagut una altra protesta. En aquest cas són els tractors que s'han fet sentir pels carrers de Lleida, tracturada convocada pels joves agricultors i ramaders de Catalunya, en concret contra l'augment dels preus dels carburants. En aquesta protesta hi ha anat la Marisol Benavarre.
4: Anar més enllà dels 20 cèntims per litre de gasoil, que ja reduirà d'ara fins a finals d'any, més ajuts per fer front a un encariment del 80% dels fertilitzants i poder pagar els deutes a mesura que les collites ho permetin. Això passa per una exenció fiscal, especialment per als joves pagesos. Joan Carles Massot és el president de JARC.
5: Amb un jove, quan s'incorpora, quan reben ajuts per incorporar-se, no podem permetre que se'ls faci pagar impostos, no? Perquè si no, llavors dificultem molt. I sobretot també el relleu generacional per garantir-lo, és el traspàs de terres, no? És l'accés a la terra. Exenció fiscal pels propietaris que venguin terra o arrendin terra a un jove o a un professional.
4: I què hi diuen els pagesos joves?
6: Te fas un favor de treballar durant tot l'any, arribes a final d'any, no et queda ni un duro, tens ells endarrere, després els carburants van a l'alça, els fertilitzants, els adobs, és inaguantable això.
7: Vull donar euro 60, euro 65, i no es pot ni treballar la terra ni es pot fer funcionar els trastes amb aquests preus. És inviable cultivar res pràcticament aquests preus de gasoll.
8: Si un any guanyem poc, puguem amortitzar poc, i un any que guanyem molt, doncs, puguem amortitzar molt de la maquinària.
4: JARC ha reunit un centenar de tractors a Lleida vinguts de diferents punts de la demarcació i ha lliurat un manifest amb aquestes demandes als responsables d'Hisenda i de la subdelegació del govern a Lleida. La d'avui és la primera tractorada. Dimecres vinent n'està prevista una altra a Barcelona, convocada aquesta per la Unió de Pagesos i a la qual s'hi suma Asaja.
18: I atenció a aquesta dada. Catalunya gasta 2.000 milions d'euros cada any en prestacions socials. La Conselleria de Drets Socials ha presentat un informe on detalla quant costen les ajudes que fan d'escut a la pobresa. I per fer-nos una idea, només hi ha 5 conselleries de la Generalitat que tinguin un pressupost més alt que aquest URI.
0: Ara mateix hi ha 49 prestacions diferents a Catalunya i des del govern es donen un any per definir com integrar-les totes i facilitar-ne l'accés als ciutadans, perquè malgrat els 2.000 milions d'euros que es gasten anualment en ajudes, el govern calcula, per exemple, que el 65% de les llars que podrien accedir a l'ingrés mínim vital no el reben i que el complement a la infància només arriba al 10% dels seus potencials destinataris.
9: És difícil accedir a les prestacions? Sí. Per què? Normalment també per una qüestió burocràtica. El fet de que l'administració, tot i tenir la documentació i tot i tenir els sistemes informàtics, no sempre es parla entre elles.
0: És Raúl Moreno, conseller de Drets Socials, que també ha explicat que almenys 3.000 persones han demanat ja la renda garantida i l'ingrés mínim vital de manera unificada, una novetat que es va introduir fa poc més d'una setmana.
18: Dos minuts i us expliquem un dels operatius antidroga més importants que s'ha fet mai per part dels Mossos d'Esquadra i també el detall de la previsió per aquest cap de setmana llarg.
10: Ser Catalunya, Barcelona.
13: D'aprofitar la força de l'aigua per generar energia el 1922. Aprofitar els residus orgànics per generar gas verd el 2026. Més de 180 anys buscant altres energies més sostenibles cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
14: Hola, Julián. Este otoño estrena coche como nuevo en HR Motor. Hasta un 25% en más de 3.000 coches y con la mejor garantía. Encuentra el coche que buscas desde 100 euros al mes. Así que ya sabes, si buscas coche, ven a HR Motor.
15: Estamos en Sant Boi de Llobregat, Lliçà de Vall, Manresa i Badalona.
30: Soc Neus Tomàs, directora adjunta i responsable a Catalunya del Diario.es. Al nostre darrere no hi ha cap milionari ni grup empresarial. Només ens financem amb la publicitat i el suport de més de 120.000 socis i sòcies. Si t'agrada la nostra feina, ajuda'ns tu també. Entra a eldiario.es/suport i col·labora amb el nostre periodisme independent.
11: El Club Capravo fa 30 anys i aquest dissabte 10 d'octubre el 100% de la teva compra gratis en carnisseria amb vals de descompte. Compra mínima de 12 euros en carn. Només amb el Club Capravo, més estalvi per tu. Vols estalviar a mi? Capravo. Més informació a capravo.com.
12: Amb el tast d'orquestra, entendre la música simfònica mai no havia estat tan fàcil.
16: L'OBC i els homes clàssics et donen les claus per descobrir grans obres del repertori en un format més accessible amb curiositats, explicacions i música en directe.
12: Entrades a auditori.cat.
17: Un sofà nou? Un altre matalàs? Renovar els teus mobles? Ara tot Sensiva! Aprofita els dies Sensiva de Conforama només del 9 al 12 d'octubre. Conforama.
19: Hora 14. Amb Joan Bofill.
18: Són les 2:22. És una de les operacions antidroga més importants que han fet fins ara els Mossos. Han localitzat 8 tones de haixix en una nau industrial de l'Alt Empordà i estem parlant d'una droga valorada en 20 milions d'euros. Anem a Ràdio Girona. Carles Couso, bona tarda.
20: Bona tarda, Joan. Gràcies a tu.
18: Hi ha 7 detinguts en total. Tu has pogut parlar amb un dels responsables de l'operatiu, que és un alt comandament de la policia catalana que prefereix que no l'identifiquem perquè l'operació continua oberta.
20: Sí, perquè els Mossos, com deies, han detingut a 7 persones. N'hi ha que ja estan entre reixes, però la dimensió del que s'ha intervingut, 8.000 quilos de haixix ara, però 2.000 al juny, que això sumaria un total de més de 20 milions d'euros al mercat negre, fa que parlem d'una troballa sense precedents, pràcticament, i de la que esperen els Mossos encara poder continuar estirant el fil.
24: Tenim que és una quantitat extraordinària, és una quantitat gens habitual, i la xifra és 10 tones de haixix, és una quantitat doncs, molt, molt real, la veritat.
20: Ara han intervingut 8.000 quilos de haixix en un tràiler en una nau a Cabanes, a l'Alt Empordà.
24: És que és un tràiler que duia mercaderia legal, dins de la qual anava amagat aquest haixix.
20: Ara han trobat aquesta droga dins d'un tràiler barrejada amb productes que sí que són legals. De fet, el haixix estava a dins de tauletes de xocolata de marques molt reconegudes. Això ha estat ara, però la investigació va començar fa ja uns mesos.
18: Concretament al juny, i força lluny de l'Alt Empordà, a Viladecans, al Baix Llobregat, després d'una persecució policial, no?
20: Exacte. A l'estiu els Mossos decideixen aturar una furgoneta sospitosa a Viladecans. Els conductors intenten evitar-ho i s'escapen. Finalment, però, enxampen a un dels ocupants del vehicle i poden registrar la furgoneta.
24: Iniciant la persecució, que finalment acaben doncs, amb aquesta furgoneta que pateix un accident, que intercepten a una de les persones que allà queda, l'altre fuig, i troben a la càrrega de del vehicle, troben 1.400 quilograms de haixix.
20: Déu-n'hi-do el que troben, 2.000 quilos de haixix, una quantitat molt important que els obliga a començar una investigació perquè ja sospiten que podíem estar parlant d'una cosa de dimensions molt més grans.
24: La nostra intenció, la nostra investigació és esbrinar qui és el propietari o d'on prové aquesta quantitat tan gran. Doncs les pesquises que fem, les decisions d'investigació, ens porten a una nau ubicada a un polígon de Cabanes, aquí a Cruz de Figueres.
20: Al principi s'instal·len allà investigadors dels Mossos, però hi detecten molt poc moviment. Els sorprèn. Però a principis d'aquest mes la cosa canvia.
24: És una nau industrial, no veiem activitat industrial pròpia, i aquí sí que veiem és que de tant en tant hi ha certs moviments.
20: I els Mossos acaben intervenint aquestes 8 tones de haixix, 8.000 quilos, detenen a 7 persones i intervenen també una arma de foc.
18: Gràcies, Carles Couso. Teniu tots els detalls d'aquesta informació a la nostra pàgina web a cercatalunya.cat. Però ara és moment de connectar amb el nostre meteoròleg, en Jordi Carbó, perquè volem saber quin temps ha de fer aquest cap de setmana llarg. Jordi, com estàs? Bona tarda.
25: Què tal? Bona tarda.
18: Almenys aquí a Barcelona s'ha notat el fred avui, aquest matí. Això és una mica el que tindrem tots els dies, amb sol i temperatures més baixes a primera hora?
25: Què va.
18: No?
25: Aquesta sensació de fred del matí, doncs sí que les nits i els matins del cap de setmana es mantindrà, però ja en temperatures més altes, però, per exemple, les màximes pujaran. No pas avui. De fet, ara mateix, mirant en aquests moments el satèl·lit Meteosat, es veu Catalunya pràcticament ni un sol núvol, alguns al Pirineu provocats pel vent, poca cosa, i tot i així la temperatura no està pujant. Estem assolint pràcticament les màximes, al voltant dels 20 graus, en poca estona, quan el sol comença a baixar en l'horitzó, sensació de fresca. Però això no es repetirà durant el cap de setmana, tampoc dilluns pels que feu festa, i és que les tardes del cap de setmana tornaran a ser una mica càlides, amb màximes que s'aproparan ja a gran part de Catalunya als 25 graus, i el vent que encara bufa fort, el mestral i la tramuntana, de mica en mica anirà perdent intensitat.
18: Tu m'havies dit aquest matí que ja deixem aquest episodi de pluges enrere. Ha passat una setmana dramàtica amb aquestes pluges mai vistes, amb rècords sobretot al litoral i prelitoral.
1: 3 morts, encara 2 persones desaparegudes, i sempre hem anat dient que era difícil, no?, preveure què passaria finalment. Com a meteoròleg, no sé si serà un dels episodis que recordaràs durant molt de temps, Jordi.
25: I tant, quedarà als anals meteorològics, també a la nostra memòria i a la memòria col·lectiva. Sens dubte, una mica agredolça la sensació, perquè evidentment amb víctimes mortals doncs és lamentable, evidentment, però satisfacció en una part, perquè hem vist els límits en el pronòstic, en la modelització, hem vist que els models han vist molt bé els potencials de cada situació, d'aquí que hem rebut tantes alertes, no?, que molesten a molta gent, però en definitiva eren situacions que estan preparades per rebre aquestes alertes, i la veritat és que els models, el límit el tenim en la ubicació exacta. Per exemple, la situació del Vallès Occidental, sabíem que a la comarca es podien acumular 200 litres en poques hores, 300 en 2-3 dies, i al final és el que ha passat, però el detall de poder dir passarà a Granollers o a les Franqueses i no a Cardedeu encara és un obstacle que tan sols els avenços tecnològics que estan arribant en la meteorologia ens faran que millorem també en aquest aspecte.
1: De fet, ahir mateix el concert d'Oques Grasses patia, finalment a l'Estadi Olímpic el concert es va poder fer. Perdona, Jordi, que volíem escoltar un fragment del concert. No va ploure, em deies, al lloc exacte a l'hora del concert, però sí molt a prop, no?, a la mateixa ciutat de Barcelona.
25: Clar, fa uns anys podíem dir que plourà i fort a la ciutat de Barcelona i ens quedarien tranquils. Va passar això, va ploure fort a l'hora del concert a alguns barris de la ciutat de Barcelona, però aquí ja està el límit que dèiem, no? Sabíem que plouria a la ciutat de Barcelona, encara no podem precisar amb exactitud, per exemple, als barris.
1: Jordi Carbó, com sempre, gràcies per la feina, que vagi bé.
25: Bon cap de setmana.
1: Anem pels esports. A la ciutat esportiva ha parlat ja Hansi Flick abans del partit de Getafe contra demà. Nil Solà, l'última hora és que finalment Rafinha no hi serà.
2: Hola, què tal, Joan? Molt bona tarda. Com expliques, la notícia és que Rafinha no jugarà demà contra el Getafe, ni tampoc ho farà dimarts contra el Galatasaray en Champions. El davanter brasiler del Barça, l'home més en forma d'aquest inici de temporada, es perdrà els dos pròxims partits per aquestes molèsties a la part posterior de la seva cuixa dreta. Hansi Flick ha explicat en roda de premsa que no té lesió, però que per al seu historial el volen mantenir entre cotons. Una roda de premsa a la qual Flick ha confirmat que Joan Garcia serà el porter titular demà, que Frenkie de Jong se l'espera pel partit contra el Betis, que no li acaba de convèncer el calendari aquesta aturada, però que és el que hi ha i s'ha d'adaptar a això. Ha elogiat la gestió de Luis de la Fuente amb els seus futbolistes en aquesta aturada de seleccions i també ha explicat, ja ha confirmat, que demà el davanter titular del Barça serà Gabriel Jesús.
3: Okay, this is the idea. So it's like,
5: bé, això, aquesta és la idea. Ha millorat molt aquí, s'ha adaptat també al nostre estil, a com volem jugar.
1: Doncs aquesta és l'última hora del partit. Gràcies, Nil Solà. I ara anem a repassar la crònica cultural.

0: tarda, Helena.
1: Bona tarda.
0: Què tal esteu per Girona?
1: Doncs molt bé, estem bé, per aquí fa sol i de moment tot tranquil, la veritat.
2: Sembla, sí.
1: Sí.
0: Bueno, ara hem sentit una altra veu per aquí darrere. Bona tarda, Siddhartha.
2: Hola, què tal, com esteu?
0: Digueu-me la veritat, ara, en aquests primers segons de la DJ Wii, se us ha escapat un peu... O sigui, és una cançó que, vulguis que no, fa de ballar. Tinguis 3 o 48 anys.
1: Sí, o sigui, mira, perquè no estem junts ara mateix, però realment l'hem estat ballant des de que ha començat a sonar fins ara que ens has saludat. Vull dir, sí, no ho podem evitar.
2: Que... Et porta.
0: Sí, et porta. Però té coreografia aquesta cançó o és un moment de catarsi i que cadascú la balli com vulgui? A mi, per exemple, em surt aixecar el braç com si estigués al sonar.
2: Ja, és que té una part de, precisament d'això, de festival de música electrònica, eh? Però sí, té una coreografia que quan la fem en directe tot el públic la balla i és molt emocionant.
1: Té la part de coreografia i té la part de que tothom deixar anar i fer una mica el que li dongui la gana.
2: És que la música és això.
0: Que aquesta diríem que és la vostra primera cançó electrònica?
1: Home, potser definir-la tant com cançó electrònica
0: bueno,
1: ens passaria
0: un
1: pum-pum, una mica.
0: Aquí.
1: Clar, volíem donar-hi un toc, no?, per dir això, una mica. La música familiar no té per què ser tota també molt, molt plana o molt senzilla. Li podem donar tocs del que vulguem. O sigui, l'important és passar-s'ho bé, no?, fent música i passar-s'ho bé també escoltant-la. I ho vam fer com molt pensat, no?, de dir, vinga, va, anem a posar-hi aquests tocs una mica més electrònics, una mica més aquí arriscar una miqueta.
0: Home, amb aquesta cançó hi ha nens demanant-se un suc de pinya.
1: Per donar-ho tot.
0: Amb l'utròpic. Que us anava a dir, cada vegada us queden menys registres musicals per tocar, perquè heu fet rumbes, heu fet balades, rap, swing... Aquesta, per mi, és pseudoelectrònica. Amb què ens sorprendreu en el pròxim disc? No sé, fareu un tango o què? Per on anireu?
2: Seria interessant fer un tango, eh?
1: És que nosaltres som molt atrevits, eh?
2: Una sardana, jo crec que podríem fer una sardana.
1: Som molt atrevits i sí que és veritat que ens agrada tocar diferents estils. També hem de dir que no som experts en res, que això també no sé si és bo o dolent, no? Perquè quan ets expert en un estil de música, doncs sembla que allò ha d'anar molt i molt bé. I nosaltres sí que ens agrada doncs, tocar diferents estils també perquè creiem que està bé que els infants des de ben petits doncs, escoltin diferents estils, diferents tipus de música per anar doncs, educant l'oïda.
0: Bé, és que hi ha estils... No hi ha estils bons o dolents. Hi ha cançons que molen i cançons que no t'agraden tant.
2: Sí, exacte. I també si parlem d'estils, moltes vegades hi ha estils que estan vinculats a un tipus de lletra que no ens agrada, no? Amb reggaeton sempre el vinculem a una cosa negativa, però en canvi el ritme de reggaeton en si, la música que et mou, hi ha molts temes actuals de grups que fan lletres molt boniques que de fons és un reggaeton. Vull dir que moltes vegades és el missatge que hi ha més que l'estil que sona.
0: M'estàs un com deixant anar que potser...
1: Ens atrevim amb el reggaeton.
0: Amb el reggaeton.
1: Xumpa, xumpa, xumpa.
2: T'imagines?
1: Bueno, doncs no estaria mal, eh?
0: És una manera de dignificar-lo i donar-li un altre color.
1: Exacte. Podríem. Ens anem anotant
2: tota la suggerència.
0: Déu-n'hi-do, eh?
2: Estem creant un disc nou aquí, eh?
0: Hi haurà nou disc aviat, perquè l'últim, el darrer, és de 2024, el Potes en l'aire, i vosaltres em sembla que sempre esteu cuinant.
1: Nosaltres sempre estem fent coses, moltes i vàries, diguéssim, però sí que és veritat que Déu-n'hi-do, que dius 2024 i penso...
2: Ostres, sembla que fos ahir.
1: Sí, és que sembla que fos ahir, perquè realment fer un disc doncs porta moltíssima feina, no? Fer-lo com el fem nosaltres, si més no, que encara ho fem així, potser diríem ja a l'antiga usanza, no?
0: Sense IA.
1: Sense IA, que és anant a un estudi de gravació, que és contractant a molts músics molt diferents segons la cançó que volem fer, a part de la nostra banda habitual, no? Vull dir que fem els discos amb molta dedicació i que ens porta molt de temps fer-los, no? Per això potser no podem seguir aquest ritme frenètic, jo diria, de la indústria, no? Que esperen que treguis temes nous cada X, no? Com menys temps passi millor entre un tema i l'altre. Nosaltres, sincerament, no podem seguir aquest ritme. Hem d'anar al nostre ritme, perquè paral·lelament...
2: Ni podem, ni el volem.
1: Ni el volem, no? És veritat, perquè volem fer les coses ben fetes i per fer-les ben fetes s'han de fer doncs, dedicant-hi temps i a poc a poc. I perquè paral·lelament també fem molts projectes diferents,
0: oi,
1: no?
0: Sí.
1: Fem projectes audiovisuals, a la sèrie de TV3, fem projectes editorials, llibres...
0: El Festipot.
1: I el Festipot, exacte. Llavors, sí que sembla que sigui molt gran, però al final, a darrere el pot petit, doncs...
2: És petit.
1: És molt petit, eh? L'equip, diguéssim, que realment és petit. Però petit, molt ben avingut, i ens ho passem molt bé amb tot el que anem fent.
0: Avui dediquem el Llapis de Memòria Col·lectiva a un dels grups de música que, sense cap mena de dubte, té més repercussió en aquest país, i ho fem de la mà del Siddhartha Vargas i l'Helena Bagué, és a dir, els creadors del Pot Petit.
3: A SER Catalunya i la cadena SER, Llapis de Memòria, amb Jordi Manau.

0: Setem a llapis de memòria col·lectiva dedicat al Pot Petit amb l'una de Jairo Pereira, més conegut pel seu nom artístic, Muchachito. Aquesta cançó va ser publicada l'any 2005, és a dir, ja fa més de 20 anys. Que grans ens fem tots, mare de Déu.
1: Fortíssim, com passa el temps, no?
0: I la persona que l'ha escollit és l'Helena. Per què, Helena?
2: Doncs l'he escollit perquè és una cançó que em vincula molt amb en Siddhartha, precisament, perquè ens vam conèixer fa molts i molts anys. Ens vam conèixer en un curs de monitors de lleure, però el que jo crec que ens va unir precisament va ser com aquest amor per la música i pels directes, no? Amb en Siddhartha havíem fet bogeries.
0: Què vol dir això, de bogeries?
2: Clar, no sé si es pot explicar això, sí. Per la ràdio, sí, no? A veure, havíem fet bogeries, que en aquella època tampoc era tan fàcil, perquè dèiem, a veure, ens agrada molt... És que en Siddhartha, a més, és una mica visionari amb això. Llavors, ell tenia la capacitat de saber quins grups ho petarien, diguéssim. Val? Llavors, a mi em descobria grups que em deia, buah, buah, escolta't això, perquè això és molt guapo, tal. I anàvem a, o sigui, anàvem a concerts, que érem 3 o 5 persones, o 10 o 15, bueno, als inicis d'aquell grup, i al cap de res, doncs, aquell grup acabava petant-ho, no? I en el cas de Muchachito va ser una mica així. Em va descobrir aquest grup i havíem fet bogeries, com dir, on toca avui, Muchachito? A Vila-real. A veure, mira l'ordinador quan està això, Vila-real.
3: 5 hores i mitja. No?
2: 5 hores de Girona. Què?
3: I anem?
2: I anem. Vinga, no? I aquella cosa de quan tens 20 anys i la vida també és una mica més fàcil o te la fas més fàcil... I dèiem, doncs va, ens anem a veure Muchachito a Vila-real, no? I clar, això són com aventures i coses que et queden marcades de per vida. I no sé, és una cançó i un grup, molts altres, però Muchachito especialment que em fa pensar molt en...
1: M'has emocionat, sí, a mi ara.
0: Això t'anava a dir, Siddhartha, per al·lusions.
1: Sí, sí, no, té tota la raó, vull dir, Muchachito, serà que no l'hem vist vegades.
2: Mare meva. No, de fet, vam anar, fins i tot vam anar a gravar amb ell, una vegada, te'n recordes o no?
1: Sí, un tema, sí.
2: Perquè érem d'aquests pesats fans que anàvem a tots els concerts i, clar, llavors els acabes coneguent i una vegada ens van convidar fins i tot a fer uns coros en un disc seu.
1: I estem allà. Disc de Muchachito.
0: Ostres, jo pensava que, home, aquí teniu un featuring preciós pel Pot Petit, també, ara.
1: Buah.
2: Sí, els hem perdut una mica la pista, ja, la veritat. Però...
1: No, segueixen a tope.
2: Segueixen a tope?
1: Sí.
2: Ai, que guai.
1: Ha anat canviant la formació, perquè nosaltres érem de l'època de Muchachito i la Bomba Infierno, i ha anat mutant, però segueix, ell segueix tocant a tope.
0: Sí, pel que ens dieu, vosaltres, des del primer moment que us coneixeu, vau tenir química, vau ser primer amics que companys, socis, empresaris, coempresaris.
1: Sí, sí, el curiós és que anàvem a la mateixa escola, però no ens coneixíem, o sigui, no érem amics perquè som de cursos diferents, però el temps ens va posar en un espai, temps i lloc, que fins ara ja fa, no sé, el Pot en fa 17, ens coneixem des de fa molt abans, potser fa, ja fa més temps que conec a l'Helena que no. I això és emocionant.
2: Això és molt fort.
0: Ja li has donat la volta al pernil en aquest cas. Sí, jo sé, Helena, que tu ets de Roses, no?
2: Sí.
0: Tu també, Siddhartha, sou els dos de Roses.
1: No, jo vaig néixer a Castelló, he voltat molt per tot l'Empordà a diferents llocs a l'hora de viure, però sempre anava a la mateixa escola, que era Castelló d'Empúries, i just era l'escola que també...
2: Clar, jo vaig néixer a Roses, però amb 5 anys me'n vaig anar a Castelló d'Empúries
0: i és allà
2: on... anàvem a l'escola allà, els dos, sí.
0: I els dos també sou mestres de primària.
1: També. Sí.
0: Clar, hi ha moltes...
1: Educació física, de música d'Helena, vull dir que hi ha moltes connexions paral·leles, són com vides bastant paral·leles que s'acaben ajuntant, no?
2: Vull dir
1: que...
0: I com va ser aquesta primera vegada de dir anem a fer una cosa junts aquí?
2: Doncs, a veure, nosaltres ja formàvem part d'una altra companyia i va haver-hi un moment doncs, que vam tenir ganes de fer bueno, el que a nosaltres ens venia de gust, de fer-ho de la nostra manera, i una mica d'aquí va sortir el Pot Petit, no? D'aquestes ganes com de fer la nostra pròpia música, la nostra pròpia... proposta escènica i sobretot d'això, d'aquesta amistat, d'entendre'ns molt entre nosaltres dos, d'això, no?, de compartir molt prioritats a la vida, també. I crec que hi hagi aquesta base també és la clau de que el Pot Petit hagi pogut fer 17 anys, no?, perquè realment el sector cultural és molt xungo. Bueno, és molt difícil. És molt difícil viure de la cultura i més... Jo crec que encara més difícil si fas música per públic familiar, vull dir que hi ha d'haver aquí com uns fonaments, no? Molt ben posats, i crec que amb en Siddhartha els hem sabut posar molt bé, i que haguem aguantat 17 anys amb tot el que hem anat passant, doncs té el seu mèrit, eh?
1: Flipes.
2: Sí,
0: és fort mèrit. Que el digueu vosaltres, perquè no sé si hi ha més grups amb més reproduccions a plataformes que vosaltres. I parlo de grups de tota mena, eh?
1: En català. És curiós, vull dir, moltes vegades es menysprea precisament la música per nens i nenes, però el que fem té molta repercussió, i no nosaltres, sinó hi ha grups com la Damar i Gelabert que guanya
2: que té milions i milions, sí.
1: O sigui, ni xarangos, ni oques, ni
2: Rosalía.
1: Ni Rosalía, no. Vull dir, guanya tothom, però en canvi no és portada de diaris, i hauria de ser-ho. Així que posem en valor aquesta música i aquesta feina que fem tot el col·lectiu.
0: Que, com dèieu, comenceu vosaltres dos, formàveu part d'un altre, bueno, un altre col·lectiu, feu una OPA, a vostra manera. Comenceu vosaltres, crec que en una comunió, si no m'equivoco.
1: Fortíssim, sí.
2: Sí, fortíssim.
1: O sigui, les nostres primeres actuacions van ser en una comunió, a sobre d'unes cadires, ho expliquem a l'espectacle.
2: Era un bateig, però...
1: Ah, era un bateig,
0: un bateig, perdó.
1: Sí. I a l'espectacle ho explicàvem, que vam actuar sobre unes cadires amb una guitarra i ja està, i va ser així, tal qual. I després vam fer una llar d'infants d'una neboda al casal del nostre poble i a partir d'allà vam dir, ai, ens agrada molt fer això, i fins al dia d'avui.
2: Sí, sí.
0: Bé, i crec que hi ha un punt d'inflexió que és quan deixeu de fer versions de cançons populars i feu les vostres cançons.
2: Totalment. Aquí sí que vam notar que això tenia un valor afegit realment, perquè sí que vam començar doncs, fent la típica animació infantil de tota la vida, que en el nostre país hem tingut molta tradició d'això i en tenim molta sort, i nosaltres sempre ho diguem, que venim d'aquí i que vam començar fent aquestes cançons tradicionals i de cop vam dir, ostres, va, anem a provar de fer algun tema nostre. I vam començar a fer temes nostres, vam gravar el primer disc i amb aquest primer disc, clar, vam veure-ho molt clar, que la gent que et venia a veure s'emportava el disc a casa, no? Els que compraven el disc, llavors... Hi havia com algo que et volien tornar a veure, volien tornar a escoltar aquelles cançons, i a partir d'aquí sí que vam començar a notar com que teníem un públic més fidel,
0: sí,
2: no?
0: Sí, que responia, no?
2: I que
0: públic.
2: Responia, sí. I llavors ja com l'altre salt supergran va ser amb els vídeos de YouTube, no? Que de cop deixes de jugar com en l'àmbit més Empordà, gironès, no? I passes a que pots arribar a totes les famílies de Catalunya, no? I de cop ens arribava alguna trucada de Tarragona i dèiem, ep, Tarragona? Sí, no sé, és que hem vist uns vídeos a YouTube i és, hola, val, clar, això està arribant i està arribant, bueno, lluny, no? Perquè quan ho fas tampoc no saps ben bé bueno, què passarà i a qui arribarà aquell material.
1: Tot això quan els mòbils no tenien internet i havíem d'imprimir la ruta per arribar als llocs.
0: Sí, quan us podíeu perdre, no?
2: Els primers bolos, sí. Anàvem amb papers. Jo me'n recordo perfectament també que imprimíem la ruta a casa del Google Maps i llavors anàvem buscant allà on havíem d'anar a actuar.
1: I que bonic és preguntar als llocs quan arribes al poble. Perdona, la plaça Major?
0: Al final sempre s'arriba. En tot cas, en aquest primer disc hi havia cançons que s'han convertit en superclàssics del Pot Petit, com per exemple el Cuc Poruc.

0: Cridar-te a Helena 17 anys més tard, entenc que aquesta en els shows encara sona, perquè és que si no, la mainada s'organitzarà, i alguns pares també, entre els que m'incloc, i podeu tenir algun ensurt, eh?
1: És fort, perquè va haver una època que el Cuc la fèiem a tots els concerts, i quan vam treure un disc nou vam dir, potser és el moment de treure-la, i vam fer-ho una vegada,
2: una.
1: I no vam poder, la vam haver de tornar a posar perquè de finalitzar el concert tothom ens deia, però no heu fet el Cuc, però no heu fet el Cuc, el meu fill està plorant perquè no heu fet... I vam dir, d'acord, la posarem encara que sigui curta i un trosset, però ja de sèrie.
2: Sí, sí, la seguim fent, no tota sencera, perquè és molt
1: El nostre primer amic de dins el pot,
2: El nostre primer amic, va ser el primer amic que vam descobrir.
1: El primer que vam fer va ser el Cuc.
0: Clar, aquí, amb aquest descobriu que la fórmula d'agafar un animal, no?, i humanitzar-lo, carregar-lo d'humanitat, funciona increïblement bé.
2: Totalment, totalment. Sí, sí. No sé com se'ns va acudir la fórmula, però que bé aquell dia, aquella inspiració d'aquell dia. Sí, perquè després, clar, ha vingut tota una saga, diguéssim, d'animals que els hi passen coses.
0: Home,
2: amb les emocions.
0: Home, vergonyós, el gat enfadat.
2: El gat enfadat. Sí, clar, això ens ha servit, bueno, per estirar una mica aquest fil, no? I ens ha anat molt bé i també... ens agrada saber que també ha anat molt bé a nivell de famílies o d'escoles, no? De dir, ostres, mira, doncs aquesta cançó ens serveix per treballar les pors, aquesta cançó ens serveix, doncs això, no? Per la vergonya, i això és xulo, que s'hagi convertit, a part d'en una cançó, en una eina també educativa.
0: Mm. Quina metodologia utilitzeu per crear les cançons?
2: Molt variada.
0: Hi ha algunes que primer surt una melodia, una altra que potser hi ha una intenció de dir... Vull fer un rap, per exemple. O sigui, va variant.
1: És que ho has explicat molt bé. És que a cada cançó ha sorgit d'una manera diferent. Moltes vegades sí que volem parlar d'una emoció i a partir d'aquí doncs crees la cançó, però és que altres vegades arriba l'Helena i diu, tinc una melodia que m'agrada molt, i la canta i penses, uah, està guapíssima, i a partir d'aquí construeixes una cançó diferent. O a vegades dius, no, vull una cançó perquè vull fer ballar en directe, i la construeixes a partir d'aquesta intenció.
2: I a vegades ens obsessionem amb coses, sí. Com jo, per exemple, que dic, no, perquè vull que aquesta cançó la gent faci molinets, en l'època que la gent encara podia... És a dir, que els concerts eren pocs, no?, i era com, és que hem de fer una polca perquè això, perquè vull que faci molinets, i és una cosa que no he aconseguit mai encara,
0: Els concerts. Bueno, ho tens pendent. Vols
1: la cançó dels Pirates havia de ser molinets.
2: La cançó dels Pirates volia que fessin molinets.
0: No, no pot ser, hem de fer el màstil, la bandera, avui tenim, sí. Ja tenim una coreo molt variada.
2: És més èpica,
0: amb la cançó dels Pirates. Per tant, el que sí que ens dieu és que l'autoria és 50-50, no? Vull dir, arriba una amb una idea i a partir d'allà l'aneu treballant. Entenc que hi ha cançons que surten més ràpids, altres que les heu de deixar reposar.
1: Sí, sí, hi ha cançons que encara no han sortit, estan en un calaix des de fa 10 anys i no hi ha manera de construir-la.
2: Sí, sí, sí, i hem de dir també que sí, que sempre les cançons surten d'aquí, d'aquesta llavor d'en Siddhartha i meves, i que també hi ha en Josep Rovira, que és un lletrista magnífic, que ens ajuda molt amb les lletres, que ell també és mestre i fa unes lletres molt xules, ens hi entenem molt bé. En Pau Oliver, que és el nostre bateria, que des de fa uns anys també forma part del procés de creació de les cançons. I llavors tenim en Dani López, que és superimportant perquè és el nostre arranjador. I quan li portem un tema, no?, li portem el tema allò amb guitarreta, amb veu, amb poca cosa, i ell ens fa créixer els temes d'una manera que, bueno, que a nosaltres ens encanta.
0: Us el posa cookie, el tema, el Dani.
2: Cuquíssim.
1: El vesteix molt bé.
0: Que, això sí, qui va ser el visionari de dir, ens direm el pot petit, perquè no sé si fa 17 anys teníeu tan clar l'imaginari, l'univers que s'ha creat al voltant d'aquest pot petit, on entren la Jana i el Pau, que són els vostres personatges, hi ha de tot allà.
2: Sí, no, visionaris, no sé, o sigui, jo crec que el que tenim és bastanta sort, també, però he de dir que aquí el responsable del nom és en Siddhartha.
0: Doncs Siddhartha, com és que, o sigui, tu ja preveies tot aquest recorregut?
2: Visionari.
1: No, què va. No, simplement quan estàvem pensant el nom pel projecte i així, és que me'n recordo més que anàvem amb dos cotxes, un darrere de l'altre, i jo anava rumiant, perquè veníem d'assajar, no me'n recordo d'on, i dius, para, i vam parar i va ser com... El pot petit és perfecte, perquè volem fer cançons pels més petits de la casa. Volem fer coses dolces, agradables, i què millor que la melmelada. Per tant, el pot petit i a la bona confitura ens va com en ell el dit. I a partir d'aquí, després van començar a sorgir que sigui un món imaginari, no?
2: Sí, sí. O sigui, va ser molt fort, perquè, clar, jo crec que ens hagués condicionat molt dir-nos d'una altra manera, sí. No? Vull dir, no hagués estat el mateix, la
0: Home,
2: cosa.
0: El pot tancat, a veure què poses en el pot tancat.
2: No, fatal. En canvi, el pot petit, clar, ens va donar molt joc realment per això, per crear aquest pot que en els espectacles en directe, per exemple... Doncs és això, no? És un pot on a dintre hi ha tot un món imaginari, hi ha titelles i ens serveix d'escenografia, no? Que això ho vam tenir molt clar des de bon principi, de dir, vale, necessitem el pot petit que estigui en escena, no? I per això, doncs, de seguida vam fer, quan vam poder, aquest inflable del que ja sortien coses des dels inicis.
0: Que vosaltres, quan, si posem la vista enrere, quan éreu adolescents, joves, us podíeu imaginar que algun dia seríeu un dels grups de música familiar de referència de Catalunya? Estava dins de les vostres aspiracions?
1: Dintre de les meves, no. O sigui, jo cada dia que passa en aquests 17 anys faig la mirada enrere i penso, com hem arribat fins aquí? O sigui, l'Helena deia, no, sort, jo crec que no, que hi ha molt d'esforç, que hi ha molt de treball també darrere, però també hi ha molt d'amor, i gràcies a voler fer les coses, una cosa que t'agrada, amb gent al teu costat que té la mateixa direccionalitat, es crea, vull dir, es va treballant i es va fent. Però en el meu adolescent li preguntes si tindria un grup, ja diria que no s'ho creuria, i que arribaria on t'ha arribat, no, impossible.
0: Tu, Helena?
2: Jo sí que tenia molt clar que em volia dedicar al món del teatre, o sigui, des d'adolescent que ja anava a l'aula de teatre de Figueres, i sí que tenia molt clar que volia estudiar dramàtic, que m'agradaven molt els musicals, no? O sigui, això ho tenia molt clar. El que passa és que la meva adolescent no projectava cap a un grup de música familiar, sinó que projectava, pues, amb altres coses, no? Jo sempre havia dit, no, jo, pues, el Nacional i aquests llocs, bueno, evidentment, bueno. No? Projectes aquí. I bueno, mira, amb el pot petit hem tocat el Nacional.
0: I
2: o sigui,
0: el Grec.
2: I el Grec, i el Romea, i el Poliorama, o sigui, tots aquests teatres que jo d'adolescent somiava, el que passa és que no m'hagués imaginat mai que hi arribaria, doncs, amb un projecte propi, de creació pròpia, no? Que trobo que, ostres, que la meva adolescent també pot estar molt, molt orgullosa i molt contenta, no? del que has acabat sent al final.
0: Jo, si d'Arta t'he de dir que alguna cosa et podies ensumar, que el destí t'estava dient alguna cosa quan la primera cançó del primer disc que et vas comprar a la teva vida es titulava Sonajeros de Colores.

0: Són Ajeros de Colores de Dus Minguet, sonant el llapis de memòria col·lectiva que estem dedicant al Pot Patir de la mà dels seus creadors, l'Helena Veguer i el Siddhartha Vargas, que és qui ha escollit aquesta cançó, publicada l'any 1998. Quin records et porta aquesta cançó, Siddhartha?
1: Tots, o sigui, vaig molts anys enrere. Precisament és el que comentaves, amb el primer sou que vaig tenir quan vaig treballar en un casal, va ser agafar-los, anar a Figueres amb el tren i entrar a una botiga de música, que ja no existeix, malauradament, i comprar-me aquest disc sense saber. Jo crec que la màgia que hi havia... O sigui, el que em va passar és que jo no sabia que hi havia dintre aquell disc. Em vaig guiar bastant per la portada i per com eren les lletres i quan vaig arribar a casa vaig descobrir el grup de Dus Minguet que m'ha marcat, jo crec, tota la vida. És una cançó que ha anat sonant a diferents etapes de la meva vida fins a data d'avui, que segueix sonant a Spotify quan la posem. I crec que és com un inici també de crear-te com a persona la música que realment creus que t'agrada en aquell moment i que descobreixes molts més grups a partir d'aquí. Dir, és que a mi m'agrada aquest estil. Jo vull escoltar això el reste de la meva vida.
0: Sí, tu ets rumbero, eh?
1: Soc rumbero, soc mestís, soc...
2: Mestissatge, no?
1: M'agrada molt el mestissatge de sempre. Grups com Dus Minguet, com Chet Baloski, com Costa Rico, com... Hi ha un munt de grups d'aquella època, La Pegatina, que segueix encara en marxa, que han marcat el meu dia a dia, la manera de tirar endavant i de buscar aquesta part positiva de les cançons que et fa ballar, que et fa tirar endavant davant de les adversitats i que segueixo aprofitant.
0: A casa teva tens antecedents musicals?
1: La meva mare escoltava música tot el dia. Tot el dia i molts estils. Jo crec que és molt positiu. El meu fill també ho he intentat fer, que escolti molta música molt diversa, perquè fa que les orelles s'afinin diferent, no en quant a afinació, sinó en quant a ganes d'escoltar coses noves i no quedar-te amb una sola cosa. I jo crec que sí, que la meva mare va tenir molt a veure amb això.
0: Que la teva mare crec que també era una gran lectora, perquè si tu et dius Siddhartha, no és per res relacionat amb el budisme. És per un llibre.
1: És per un llibre, sí, sí. Just l'estava llegint quan estava embarassada i va dir, li posaré Siddhartha al meu fill. I m'ha marcat, també. Vull dir que...
0: Clar, això t'anava a dir, has conegut altres Siddharthas?
1: Sé que a l'Empordà n'hi ha un altre, però no ens coneixem. I no n'he conegut cap més. I curiosament, o sigui, m'ha agradat molt que tenim, tothom té cognoms i els portem molt ben fets, però el fet de que no et diguin pel cognom, simplement amb el nom ja sàpiguen situar-te en... És guai, això. En el meu fill, sense anar més lluny, li he posat Dalai.
0: Clar, és que tu també estàs alimentant el tema que pensem que ets budista.
2: El mite.
1: Però, a més, soc antireligions, t'haig de dir.
2: Sí, a sobre. No,
1: però si haig de ser afí en alguna, crec que el budisme és la que més s'adapta a la meva manera de pensar i de viure.
0: Sí, però
1: no ho soc.
0: Però no ets budista, no, tot no, just Siddhartha, no. Has decidit que el teu fill es digui Dalai. Bueno, sí. amb la seva mare.
1: Sí, està clar, esclar.
0: Que és una manera també de... Tu, entenc que si tu li poses Dalai al teu fill és que tu com a Siddhartha no ho has passat malament, tot i tenir un nom exòtic que crida molt l'atenció.
1: No, el nom... És que el nom no fa la cosa. Vull dir, abans que parlàvem de grups, hi ha grups que es diuen els pets. I penses, amb aquest nom, qui farà res? I mira'ls, saps? O gossos. I mira'ls on te són. Vull dir que... Bueno, sí, fa molts anys d'això. Estic parlant... Semblo molt vell, no, ara?
2: Sí, una mica.
1: Però tots dos estan en actiu, perquè ara torna a gossos. Vull dir que... Però vull dir que sí, que el nom t'acompanya, t'ajuda. No sé, et marca.
0: Doncs amb Dus Minguet trobaríem les primeres passes musicals del Siddhartha i, en canvi, si ens referim a l'Helena, hauríem de parlar de la cançó que està sonant ara mateix de fons, que no sé si ja ha reconegut. Es tracta de Sweeney Todd, el musical que es va representar al Teatre Poliorama l'any 1995 amb el grandíssim Constantino Romero i també la Vicky Peña com a protagonistes. Què va passar en aquest espectacle, Helena, perquè estigui aquí, en el teu llapis de memòria compartit i col·lectiu?
2: Va passar que em va marcar, però em va marcar moltíssim. O sigui, jo tinc el record d'allà on estava asseguda aquell dia al Poliorama i de veure allò i pensar, mare meva, o sigui, això és increïble, jo vull fer això. O sigui, era com una sensació de dir, és que això és increïble, això que estic, el que m'està provocant això... Em sembla molt fort, no? I a part aquest musical és molt potent, o sigui, Sweeney Todd és un musical heavy i molt, molt potent. I, bueno, lo típic, no? Allò que em va marcar moltíssim, vaig demanar als meus pares, sisplau, que em compressin els CDs, hi havia dos CDs del musical, i vaig estar com molt en bucle a casa meva amb els CDs i cantant jo les cançons i fent veure que jo era Vicky Peña.
0: Doncs escoltem una miqueta Sweeney Todd, sisplau.
2: Vinga.
3: De pocs mitjans.
4: Té una cadira i un rentamans. Tisores, broixa i afilador, raspall, tovalloles i molt de sabó.

0: va aquí increixendo.
1: Brutal, eh?
2: Fortíssim, la veritat.
1: Pell de gallina sentint-ho per jodícula.
2: Clar, llavors jo veig això i jo la meva vida vull que es transformi en un musical tota l'estona i he seguit una mica amb aquesta línia. Llavors en el pot sempre hi poso d'aquesta part, aquesta part musicalera, sempre intento que hi hagi algun tema que ens porti al musical i sí que els nostres espectacles no són un musical, però van encaminats cap aquí, no? Perquè combinem la música, el teatre...
0: Exacte, no és un concert, a mi és el que m'ha quedat clar. Vull dir, allò és un show.
2: Sí, sí, sí, va més enllà d'un concert, no? I, bueno, sempre, doncs, no sé si gràcies a veure aquest musical, per això crec que és tan important, no?, el que els oferim precisament als infants, als joves, el que van a veure... pot marcar, no?, en un futur, ja no per haver-t'hi de dedicar, no?, però, ostres, sí que queda alguna cosa d'allò que anem a veure, dels espectacles que vivim quan som infants i adolescents. I en el meu cas, doncs, m'ha quedat això. He convertit la meva vida, he intentat convertir-la una mica en musical i vaig cantant tot el dia.
1: Tot el dia, tot el dia. Anava a dir això, jo, tot el dia canta l'Helena.
2: Tot el dia.
0: Ara, escoltant a Sweetney Todd, pensava... Us veieu algun dia, d'aquí molts anys, poder fer un gir a la vostra carrera i de cop traient un disc per adults?
1: Uf. Jo a data d'avui diria que no.
2: Jo també,
1: eh? A data d'avui diria que no.
2: Però no es pot dir mai que
1: no. Tot i que diré que les cançons que fem les fem pensant perquè agradin els nens i les nenes, però també els pares i les mares. O sigui, quan, és que ho parlàvem l'altre dia, quan vaig a comprar a un supermercat que hi ha un film musical... Penso, per què no sona una cançó de música familiar dins d'aquest film musical? Si moltes de les coses que sonen... podria sonar una de les nostres cançons, o qualsevol del nostre sector, però en canvi no.
0: Bé, de fet, porteu, que si d'art a 17 anys, reivindicant i dignificant la música familiar, pel que entenc que encara no hem aconseguit del tot.
2: No, encara no. Encara hi ha feina a fer, perquè a vegades fas un pas o dos passos endavant i després n'hi ha... te'n fan fer no sé quants enrere. Vull dir que sí, que sembla que costa una miqueta, no?, treure aquests prejudicis a vegades sobre el que és la música familiar i el que representa, i creiem que, ostres, és tan important que els nens i nenes puguin escoltar música ben feta i que se li hauria de donar més veu i més reconeixement, com avui, no?, que ens esteu donant veu i ens esteu preguntant per la nostra carrera i pel nostre grup. Doncs això és xulo, perquè així la gent... ho coneix, no?, i coneix també la nostra realitat, i no sé, crec que és important posar-ho en valor, perquè és això, la música dels grups per adults, doncs costa molt poc que encara que no escoltis aquell grup, la sentis de tot arreu, perquè és això, vas al súper i la sents, vas a comprar en un altre lloc, vas a un bar i també sona, no? I encara que tu no hagis posat atenció en aquell grup, estàs sentint igualment aquella cançó. Exacte. I, bueno, també seria, doncs, interessant que hi haguessin espais on també sonés la nostra música, perquè està igual de ben feta que la resta.
0: Helena, jo crec que això és qüestió de temps, perquè, clar, ara porteu 17 anys, per tant, hi ha molts adults que comencen a ser grans ja, persones que s'han criat amb la vostra música i que comparteixen aquest imaginari col·lectiu del pot petit, que suposo que ja us ha passat això de que de cop aparegui un xaval amb barba i us digui, home, els del pot petit, moltes gràcies, com ho vaig passar?
1: Això ens va passar a l'acústica passada, que vam anar a l'acústica a veure un concert i de sobte ens vam trobar que un grupet
2: d'adolescents
1: i va dir, sou els del pot petit!
2: Som Pamela Jana!
1: 17-18 anys, ja. Ens podem fer una foto, és que sou la nostra banda sonora, hem crescut amb vosaltres.
2: Sou la meva infància.
1: Sí,
2: molt fort.
1: Molt guai.
0: Que és que una de les vostres particularitats és que teniu un públic que va amb molta rotació. Vull dir, hi ha nens que arriben i nens que, no sé si marxen, però que també proven noves músiques. Quins pros i quins contres té això?
2: Clar, jo crec que pros, doncs això, no? Que el nostre públic sempre es va regenerant, sempre tenim públic nou, públic que ens descobreix. I contres, jo crec que... per mi els nens marxen massa aviat de la nostra música, no? Intentem que... O sigui, que estem fent una mica que els nens siguin grans abans d'hora. I llavors jo crec que això no és bo per ningú, no? Perquè els nens els hem de deixar ser nens i fer les coses amb les edats que els hi toquen, no? Perquè moltes vegades, a vegades, hi ha pares i mares que em venen i em diuen: ai, és que el meu ja té 6 anys, clar, ja és molt gran, pel pot petit.
0: I penso, no.
2: Ui, no, 6 anys no és molt gran pel pot petit. Al contrari, nosaltres moltes vegades les nostres cançons pensem que són més per una franja, potser, doncs, més això, més cap als 5, 6, 7, 8, però el que ens trobem més és que venen molts nens molt petits, de 0, de 1, de 2 anys, no? Vull dir que a aquesta edat ja estan com molt connectats a nosaltres, i crec que, clar, si a aquesta edat ja estan tan connectats amb nosaltres, potser és normal que quan tenen 6 i 7 anys ja diguin, bueno, clar, és que jo això ho escoltava quan era petit, no? Perquè hi ha molta... Això, aquesta cosa de no, ara ja sóc gran, no? És
0: ara
2: com
0: estic
2: molt...
0: amb el Bad Bunny, no? Perquè a més és un salt ja, com el pot petit de Bad Bunny. No?
1: És directe, extrem. Sí. Clar, fa un temps hi havia com el grup Macedònia, que jo crec que feia del link, precisament, entre la música que fem nosaltres, passaven després a aquesta franja de 8-12 i després ja podien connectar amb els grups que fan música per adults. Bueno, que també fan música, ja està. Però el No Seri... aquest, ha quedat com aquest buit també, però precisament és això que diu l'Helena, que estem intentant com a societat fer grans els nens molt de pressa, i crec que hem de posar un freno de mà precisament en aquesta roda que va menjant els nens i nenes.
2: Sí, perquè si no, si amb 6 i 7 anys i ja estan escoltant totes les cançons que en teoria pues escoltaran quan siguin adolescents, què faran, no? Estaran cansats de tot ja.
0: O potser tornen al pot petit després.
2: T'imagines que fan la volta, no? Doncs pues mira, estarem encantats de rebre'ls.
0: Que, Siddhart, Helena, fins al moment les cançons que han sonat del pot petit les he triat jo com a un reputadíssim expert que sóc de vosaltres. Us he de confessar que aquest estiu hi ha hagut moments que us he arribat a odiar una mica i tot, perquè a casa són molt pesats els meus fills.
2: Yeah.
1: Són molt comprensius.
0: Ara, sí. La cançó que sonarà ara no l'he triat jo, vale? L'he triat una altra persona. Farem una cosa, que soni, i ara descobrim qui és aquesta persona. Us sembla bé així?
2: Vinga.
0: Doncs que soni Vull fer l'elefant.

0: Siddhartha, Elena, voleu fer apostes de qui ha sigut qui ha escollit aquesta cançó o què?
1: Però clar, és impossible. Vull dir, com ho...
0: ho diré que el coneixeu. O la coneixeu.
2: Que el coneixem o la coneixem?
0: Sí, sí.
2: No sé, és que, clar, hi ha diverses persones que podrien triar aquesta cançó.
1: Sí, tant com...
2: Però què vols dir, del nostre...
1: 10 milions de persones?
2: Del nostre equip?
0: Mira, sabeu què? Que...
2: Una pista.
0: No, una pista no, anem a saludar ja.
2: Ah, va, va.
0: Dani López, bona tarda. Oh!
3: Epa! Què tal? Bon dia.
2: Dani,
3: bona tarda.
1: Hola, guapo.
2: Quina il·lusió.
3: Com esteu?
2: Molt bé, escolta, clar, és que evidentment en Dani havia de triar aquesta cançó.
1: És
2: no?
1: que li va com ell el dit, també. Sí,
2: sí, sí. Sí, sí.
0: T'he de dir, Dani, que quan no estaves connectat ni ens escoltaves, tan posat, mare meva. Jo dic, estan parlant de Hans Zimmer, perquè vull, el compositor ens arranja els temes, és increïble el Dani López, com ens ho diu, ens pinta, ens ho fa més bonic. T'han posat molt bé.
3: Uau.
0: Molt bé, t'han posat.
3: Uau, que bé. Moltes
2: gràcies. Com sempre, Dani, és que per nosaltres ets el millor dels millors.
0: A veure,
3: anem
0: a pams, Dani. Per què has escollit aquest tema, Vull fer l'elefant, que és de l'últim, del darrer disc del Pot Petit?
3: He escollit aquesta cançó perquè em recorda molt el temps que vam passar i el temps que vam compartir fent aquest disc, que és l'últim projecte així discogràfic que vam estar treballant, i just tinc memòries de, en el meu estudi, en el meu mini-estudi aquí a casa, treballant amb en Siddhartha, amb l'Helena, amb en Pau, amb la meva gosseta, que es va morir just fa un any, i no sé, em porta molts bons records, com ballant amb la gosseta, amb l'Helena.
0: Explica per qui s'hagi connectat fa poc, quina relació tens tu amb l'Helena, amb el Siddhartha, amb el Pot Petit?
3: Doncs la relació que tenim ja ve de fa molts i molts i molts anys, bueno, no sé si tants, sé que ells en porten 17, he sentit ara, jo no tants, no fa tants anys que treballo amb ells, però ja fa molt de temps que ens vam conèixer. Al principi vaig començar tocant amb ells, em trucaven per alguns concerts que de cop eren una mica més grans i podien com contractar més músics, i jo anava simplement a tocar, jo estava estudiant música aleshores, i jo considero que em vaig fer gran i em vaig d'alguna manera professionalitzar amb ells, no? Colze a colze, i al principi i vaig descobrir professions amb ells. Vaig començar només tocant, després vaig passar a fer alguns arranjaments d'instruments de vent, que això ja, jo per la meva banda ja ho feia, però després vaig passar també com a començar a coproduir les cançons, vaig començar a fer la direcció musical, i jo considero que he crescut moltíssim amb en Siddhartha, amb l'Helena, mentre el Pot anava creixent per la seva banda, no? I sí, sí, sempre que penso en la feina que hem fet conjunts, ho veig com això, com una mena de creixement molt gran, i ja, a vegades em sap greu que dic, ostres, m'agradaria poder ara treballar amb ells les cançons que vam treballar al principi amb els coneixements que tinc ara, no? Però alhora penso, no, està bé que vau créixer junts, no? Vau aprendre tots juntets.
0: Helena, Siddhartha.
2: Ai, jo és que m'emociono molt ràpid, eh? Bueno, jo crec que a part de que el Pot estigui allà on està avui és també gràcies a en Dani, no? Perquè realment la seva visió de la música, també li dic sempre, la manera que té de dirigir-nos, és a dir, no sé, hem treballat amb molta gent, tant amb el Pot com en altres projectes, però la seva manera de dirigir, jo l'admiro tant, perquè és una persona super positiva i que sap treure el millor de cada músic i el millor del projecte, no? I, ostres, que ens diguin tantes vegades ara quan ens venen a veure, buah, com soneu, quins arranjaments, quina passada, que emocionant.
0: És que

0: créixer i ens ha posat en un lloc que sense ell no hi haguéssim arribat.
1: Dani, ha arribat el moment. Què tal és treballar amb aquests dos? Va, digue'm que tenen moltes manies, que s'estan tot el dia barallant entre ells. Saps aquest format?
2: Què va? De,
1: el Krusty el Pallasso, que feia una cosa que veiem a la tele i després fora era un peça. Digue'm que era així, que no, són
2: no,
1: així.
2: No. La veritat és que la qualitat humana d'en Ciart i l'Helena és increïble. O sigui, no conec més bona gent i... No. És una passada treballar amb ells i com deies, això, jo els hi dec moltíssim i els estic superagraït de tota la confiança que han tingut en mi des de l'inici quan la meva feina sabia fer la meva feina. O sigui que super, super feliç i són uns cracs.
1: Tots són paraules boniques.
0: Pots explicar, Dani, que fas arranjaments per la Rosalía, bueno, que els has fet, vaja, que has fet arranjaments del disc icònic de la Rosalía de l'últim.
1: Ah,
0: doncs,
1: sí?
0: Home, està bé dir-ho, no? Això també, o què? Que jo
2: sí, que
0: penso,
2: clar,
0: ostres, és molt guai.
2: Petit vaig fent altres feines.
0: Sí. Moltes feines, fa moltes feines, la Sagrada Família.
2: Sí, la veritat és que faig una mica de masses feines. Per la meva qualitat de vida faig una mica de masses feines.
1: Un autònom d'or.
2: Però, bueno.
1: No?
0: Però nosaltres li hem fet signar així amb el mocador, com amb Messi, aquestes coses. Bueno, no sé si ho tenim signat, però de paraules sí, de Dani, per favor, encara que et vinguin a buscar, sisplau, tots els grans, no ens abandonis, eh? I ens ha dit que de moment no.
1: Ah,
2: doncs. Exacte, tenim un tovalló signat.
1: Doncs,
2: diu això?
1: Dani, moltíssimes gràcies per ser avui en el Llapis de Memòria col·lectiva dedicat al Pot Petit.
2: Moltes gràcies a vosaltres, un superplaer.
3: Guapo,
0: gràcies, Dani, ens ha fet molta il·lusió.

0: Memòria col·lectiva dedicat al Pot Petit, i ho fem amb els seus creadors, amb l'Helena Beguer i el Siddhartha Vargas, que és precisament qui ha triat aquest tema, Ja dormiré bé, de La Fúmiga.
1: Sí, sí, és un temazo, però sobretot l'he triat perquè portem jo 2 o 3 anys que els escoltem molt a casa, els seguim a molts concerts, i perquè és una manera d'unió també familiar. O sigui, el meu fill és un adolescent de 16 anys.
0: El temps crescut ja, eh?
1: Apassionat de la música, sí, sí, ja vaig fer-ho fa molt de temps, això ja. I és curiós perquè li està agradant el mateix estil de música que m'agrada a mi i podem compartir concerts junts. Jo crec que és de les coses més maques que pot passar en una època com l'adolescència, que puguis tenir connexions pare-fill tan potents com és la música en directe, i grups com La Fúmiga ens ha portat a gotir de molts moments aquest estiu, de plorar junts moltes vegades perquè estan de despedida i fa plorar el bolo que tenen, el festiu que és, el dinàmic que és, i ha sigut molt emocionant i l'havia de posar aquesta cançó.
0: Que aquí tenim un tema, perquè clar, si el teu fill té 16 anys, vosaltres porteu 17 de trajectòria, ell
1: sí, sí,
0: ha
1: si
0: viscut
1: fas els números...
0: tota la crescuda gegant del Pot Petit. Com es viu sent fill d'un dels membres del Pot Petit?
1: Mola, perquè dius ha viscut tota la crescuda, però clar, ha viscut una part que no era crescuda tampoc, perquè han sigut els primers anys, van fer moltes actuacions on érem molt poca gent a la plaça o a l'escenari, o sí, hi havia escenari perquè havíem tocat moltes vegades arran de terra també, però sí, sí, ha sigut l'espoiler màxim dels nostres concerts quan deia que algú sap això, i ell, sí, sí, jo, i pensava, xx, calla, ara
0: us feia de claca
1: els altres nens i nenes. Però ha sigut molt maco, ho han portat molt bé. Jo crec que també l'ha ajudat a veure créixer una professió i dintre de... que és la de cantant o actor, però a més tota la part que no es veu, que des d'aquí hem de posar en valor també, que penso que és tota la part tècnica que està darrere dels escenaris, que fa que el que es veu sobre l'escenari sigui possible, i li apassiona, li encanta, ve amb nosaltres sempre a fer-nos un cop de mà perquè li ve de gust fer-ho.
0: Helena, el teu petit quant té?
2: El meu, el novembre, en farà 4. Vull dir, estic en un lloc, en un punt molt diferent, jo, la veritat.
0: Bé, i s'està donant ara, no?, de tot
2: sí.
0: L'univers del Pot Petit, perquè imagino que deu tenir els peluixos, els contes... Tot.
2: Sí, ho té tot, i he de dir que em passa una mica com a tu, però és una sensació més estranya perquè m'acabo odiant a mi mateixa, m'entens? O sigui, clar, el meu fill...

0: vol posar les cançons del Pot Petit en bucle, però, ostres, jo a mi la veritat és que m'agrada desconnectar també una mica. El que passa és que, bueno, intentem trobar un equilibri, que encara l'estem buscant, és difícil, però també em cau la bava com a mare de veure el meu fill com gaudeix amb les cançons que hem fet nosaltres, no? I que li agradi tant, i que ell, doncs, juga... Això, juga a fer concerts des de que està fent... Diu, ara estic fent la prova de so, mama. Ara em vaig a posar el vestuari. Ara estic fent el concert i després vaig a muntar la paradeta. I dic, molt bé, fill meu.
1: El temps ha entrenat ja, eh?
0: No et deixis cap pas, perquè tots són molt importants. Vull dir que...
2: És molt fan.
1: Sempre, cada dia de tot l'any es vol vestir amb samarretes del Pot.
0: Cada any, sí, les he d'amagar, perquè, clar, a mi em fa una vergonya que el meu fill cada dia vagi amb una samarreta del Pot Petit. Penso, bueno, és que la gent es pensarà que...
1: No, però mira, és cosa d'Helena, és cosa d'en Nel, vale? Pares i mares.
0: Gràcies.
1: De l'escola.
0: Gràcies, Siddhartha.
3: No, però els fills dels futbolistes ve que porten la samarreta del seu pare, no?, amb el número i tot. Només
0: clar,
3: faltaria.
0: Però cada dia no, quan van al camp, no?
3: No sé
0: com s'ho deuen fer, com ho gestionen, però a mi
3: cas, Helena, quan et canses de cantar, de sentir-te cantar tu mateix, sempre pots posar Vestida de nit de Sílvia Pérez.

0: I, Helena, què t'està passant pel cap escoltant el Bestia de nit de Sílvia Pérez Cruz?
1: Ai, em passen moltes coses pel cap, però és que la Sílvia, no sé, té alguna cosa que m'arriba en un lloc molt, molt profund del cor, de l'ànima.
2: És molt fan de la Sílvia.
1: Soc molt fan. I és l'artista que més m'emociona en directe. O sigui, jo vaig a veure un directe de la Sílvia i, de veritat, no sé, em fa plorar, em fa emocionar. La seva veu, tot, la seva sensibilitat. Soc molt fan i bueno, aquesta cançó em porta molt també a l'època del postpart, d'estar a casa amb el meu fill, coneguent-nos. Ui, mira, és que m'emociono quan ho penso, eh? Però això, no?, que tenir-lo allà a la falda i cantar-li aquesta cançó i veure com el poder que té la música, no?, de realment modificar-te l'estat d'ànim, no?, de veure el meu fill com es calmava amb aquesta cançó. No sé, eren moments com, bueno, que clar, més hi ha en el postpart, que estàs més sensible i amb aquell còctel d'hormones que estàs super sensible i bueno, doncs aquesta música em porta allà i amb aquesta admiració que tinc cap a la Sílvia Pérez Cruz.
0: Que ara ens deies això, no?, que el Nel, no?, es diu Nel, el teu
1: Nel,
0: fill.
1: Nel, sí.
0: Que
1: sí,
0: està
1: sí.
0: Com obsessionat amb el pot petit, però no m'estranya, perquè diria que el seu pare també està implicat en el projecte.
1: Sí, sí, quan he dit Josep Rovira no he dit que era la meva parella, però ho és, i és el lletrista de la major part de les nostres cançons, i a part també escrivim els llibres junts en Siddhartha, ell i jo, o sigui que sí, que està molt implicat també.
2: Abans de ser tot això era amic meu, per això.
1: Ah, sí. Sí, sí, de fet el conec per en Siddhartha, vull dir que mira, ens va fer de Celestina també.
0: O sigui, no estàs en minoria, no?, quan s'han de prendre decisions sobre els contes i això, Siddhartha?
2: No. Som bastant assemblearis. Que sempre hi ha votacions, per això sempre intentem que siguin 3, 5, 7, hem de fer-ho així en parell, perquè si no, quan érem dos, teníem problemes.
1: Sí,
2: perquè
1: sí.
2: Som
1: el dia i la nit.
2: El dia i la nit, el blanc i el negre.
1: En Siddhartha i jo mai ens posem d'acord.
0: I tot això, benvinguts, eh?
1: Sí. Jo crec que aquí està la clau de tot, que sempre busquem un equilibri entre la seva opinió i la meva, i deu ser l'encertada, la del mig.
0: Doncs hem arribat a... Mira, se'ns ha passat el temps volant i hem arribat al final d'aquest llapis de memòria col·lectiva. Això sí, us volia preguntar pròximes dates que tenim per venir-vos a veure, de llançament d'espectacles, de la sèrie, que no sé si hi haurà tercera temporada, si ha sortit, com ho tenim això?
1: Sí, tenim moltes novetats per aquest últim trimestre, perquè ara al novembre s'estrenarà la tercera temporada del Món del Pot Petit, a l'SX3, però a més sortirà un nou llibre també aquest mes de novembre, i comencem doncs aquesta gira especial que farem a les quatre províncies i a Balears, que comencem el 22 de novembre, que encara hi ha entrades, així que tothom que vulgui venir us convidem a viure aquesta gira que es diu Un salt endavant, que serà molt emocionant i de ben segur que ens ho passarem tots i totes molt i molt bé.
0: Doncs ha sigut un plaer conèixer-vos a vosaltres dos i la història del Pot Petit en aquest llapis de memòria col·lectiva, Helena i Siddhartha.
1: Un plaer,
2: gràcies
1: també, gràcies.
0: Tancarem amb la rumba de l'amistat, perquè m'agrada molt i perquè crec que també defineix la vostra relació. I deixem també donar les gràcies a l'equipàs del Llapis de Memòria i recordar als oients que ens retrobem dilluns a partir de les 3 de la tarda per connectar ara sí un Llapis de Memòria a l'ús aquí a Ser Catalunya. Que tingueu molt bona tarda i millor cap de setmana. Fins dilluns!

0: música. Dadme 3 minutos. Pero bueno.
1: Ser Catalunya Barcelona.
2: Radio Barcelona Cadena Ser presenta Branding Plan, una herramienta para promocionar tu empresa en la radio y el sector digital y mejorar resultados. Llama al 93 344 1400 o entra en serempresarios.com y apúntate a la única convocatoria anual en Barcelona, 14 y 15 de octubre. Con Branding Plan, los negocios mejoran.
3: Hola Julián, este otoño estrena coche como nuevo en HR Motor, hasta un 25% en más de 3.000 coches y con la mejor garantía. Encuentra el coche que buscas desde 100 euros al mes, así que ya sabes, si buscas coche, ven a HR Motor.
4: Estamos en Sant Boi de Llobregat, Lliçà de Vall, Manresa y Badalona.
5: Ave Francino, els que volen venir a veure't a Tarragona et saluden.
6: Divendres 16 d'octubre obrim la ventana des de l'Amfiteatre de Tarragona. Carles Francino juga a casa per celebrar que el conjunt arqueològic de Tàrraco és patrimoni de la humanitat des de fa més de 25 anys.
7: No us espereu pa i circ, com a l'antiga Roma, però sí una tarda per gaudir del coneixement i passar-nos-ho bé.
6: Si vols assistir-hi, descarrega't la teva invitació gratuïta a través de sercatalunya.cat. L'Amfiteatre de Tarragona, escenari excepcional per la ventana de la cadena SER. Divendres 16 d'octubre a partir de les 4 de la tarda.
8: El ventilador a tope y tú sin dormir.
9: ¡Qué calor!
8: El problema no es el calor, es tu colchón. La tienda Home. 120 noches de prueba, sofás personalizables, descuentazos y envío gratis. Calle París número 172, en pleno centro de Barcelona. Latiendahome.com.
10: Soc Neus Tomàs, directora adjunta i responsable a Catalunya del Diario.es. Al nostre darrere no hi ha cap milionari ni grup empresarial. Només ens financem amb la publicitat i el suport de més de 120.000 socis i sòcies. Si t'agrada la nostra feina, ajuda'ns tu també. Entra a eldiario.es/suport i col·labora amb el nostre periodisme independent.
11: Si t'avorreixen les retransmissions convencionals,
12: que n'aprenguin!
11: Escolta el Que t'hi jugues, Barça.
13: Això és cauca.
11: Descontrol i animació, presentat per Sique Rodríguez amb la narració de l'Albert Bermúdez.
14: Bueno, la gent, jo crec que en el fons està cansada que el Barça guanyi.
15: És tremendo.
16: ¿Por qué?
6: Aquest dissabte, l'Invicta Futbol Club Barcelona contra el Getafe.
17: Mi qüestió és, ¿por qué?
6: A partir de 6:15 de la tarda a SER Catalunya o a l'app i web de la SER.
18: ¿Por qué, señor? ¿Por qué?
11: Que t'hi jugues, Barça, amb Sique Rodríguez.
19: Valora cada moment perquè cada un d'ells és únic.
11: A SER Catalunya.
20: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.
17: ¿Por qué?
21: Si saps on vols anar, na-na-na-na.
1: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.
22: La Ventana, con Carles Francino.

0: Yo también soy una anchoa. Soy una anchoa y no me achanto. Y no me achanto. Y no me achanto. Y me miran las dietas finas, vestidas de hojas calladas. Y yo les enseño mis espinas y me echan de todas las ensaladas.
1: Bravo. Maui de Utrera en directo en La Ventana. Regresamos en 3 minutos o 4. Ya no sé.
2: Ser Catalunya-Barcelona. De fer arribar el gas natural al nostre país el 1965 a fer-ne servir el 2026 a 17 centrals de cicle combinat per generar electricitat i que la nostra energia estigui disponible quan la necessitis. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
3: Abans de comprar el teu cotxe, sigues vine a Mundiauto i podràs tocar-lo, provar-lo i, per descomptat, endur-te'l. A Mundiauto tenim més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero amb finançament a mida. Mundiauto, el teu centre comercial de l'automòbil al Prat del Llobregat. Mundiauto.com.
4: Si ets un bon professional, amb un bon material seràs excepcional. Material Building by MCAT. Els millors materials de construcció, eines, ferreteria, reforma, disseny de la llar i jardineria. Sostenibles, assequibles i els preus més competitius. Troba el teu magatzem més proper a MCAT.com. Junts construïm somnis.
5: Cuando abres tu joyero y encuentras esa pulsera que ya no te pones.
6: O el reloj que ya no usas.
5: ¿Qué haces?
6: Muy fácil, contacta con Circa. Ellos son expertos internacionales en la compra de joyas, diamantes y relojes de alta gama. Además, recibirás un pago inmediato.
5: Pide cita en circajewels.com o en el 93 215 7678.
6: Circa, donde tus joyas y relojes valen más.
7: Si t'avorreixen les retransmissions convencionals,
8: que n'aprenguin!
7: Escolta el Que t'hi jugues, Barça.
8: Això és Jauja.
7: Descontrol i animació, presentat per Sique Rodríguez amb la narració de l'Albert Bermúdez.
9: Bueno, la gent, jo crec que en el fons està cansada que el Barça guanyi.
10: És tremendo. ¿Por qué?
11: Aquest dissabte, l'Invicta Futbol Club Barcelona contra el Getafe.
12: Mi cuestión es ¿por qué?
11: A partir de 4:45 de la tarda a SER Catalunya o a l'app i web de la SER.
13: ¿Por qué, señor? ¿Por qué?
7: Que t'hi jugues, Barça, amb Sique Rodríguez.
14: Valora cada moment perquè cada un d'ells és únic.
7: A SER Catalunya.
15: Amb el patrocini de Quadis Llançà, concessionari oficial Nissan i Mont Vertical, rehabilitació d'edificis.
12: ¿Por qué?
16: Aquest dissabte el Tot és Comèdia.
17: Fa un moment que m'han dit que em quedava una hora i mitja de vida.
18: There's a man going round.
16: Després de l'èxit del Foraster a la tele, Quim Masferrer torna al teatre i per què ha volgut recuperar un monòleg seu de fa 15 anys. Ens ho vindrà a explicar. I també... Felicitarem els nous guanyadors dels Premis Nacionals de Cultura i amb Jordi Bianchó tot tornarem a l'Olímpia de París, on 50 anys després del seu mític concert actuarà Maria del Mar Bonet.
2: Tot és Comèdia. Dissabtes i diumenges, d'una a dues del migdia, amb Màxim Castillo. Cadena SER i SER Catalunya.

0: SER Catalunya.
1: Ave Francino, els que volen venir a veure't a Tarragona et saluden.
2: Divendres 16 d'octubre obrim la ventana des de l'Amfiteatre de Tarragona. Carles Francino juga a casa per celebrar que el conjunt arqueològic de Tàrraco és patrimoni de la humanitat des de fa més de 25 anys.
3: No us espereu pa i circ, com a l'antiga Roma, però sí una tarda per gaudir del coneixement i passar-nos-ho bé.
2: Si vols assistir-hi, descarrega't la teva invitació gratuïta a través de sercatalunya.cat. L'Amfiteatre de Tarragona, escenari excepcional per la ventana de la cadena SER. Divendres 16 d'octubre a partir de les 4 de la tarda.
4: Allà on vagis, SER Catalunya t'acompanya. Escolta SER Catalunya en directe des de qualsevol lloc amb l'aplicació de la cadena SER.
5: Tots els nostres continguts.
4: Som a tot arreu. Som al teu costat.
5: Descarrega't l'app de la cadena SER.
4: Tot això passa aquí.
6: Si t'avorreixen les retransmissions convencionals...
7: Que n'aprenguin!
6: Escolta el que t'hi jugues, Barça.
8: Això és cauca.
6: Descontrol i animació, presentat per Sique Rodríguez amb la narració de l'Albert Bermúdez.
9: Bueno, la gent, jo crec que en el fons està cansada que el Barça guanyi.
10: És tremendo.
11: ¿Por qué?
2: Aquest dissabte, l'Invicta Futbol Club Barcelona contra el Getafe.
11: Mi cuestión es ¿por qué?
2: A partir de 6:15 de la tarda a SER Catalunya o a l'app i web de la SER.
12: ¿Por qué, señor? ¿Por qué?
6: Què t'hi jugues, Barça? Amb Sique Rodríguez.
13: Valora cada moment perquè cada un d'ells és únic.
6: A SER Catalunya.
11: ¿Por qué?
14: Cadena SER i SER Catalunya.

0: Avui al balcó, Iago Moreno reivindica la figura dels voltors i a les 8 els Otero li entreguen el Nobel a Vilamates.
1: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes.

0: Les 7, Claudio Matas, bona tarda.
1: Bona tarda, Anna.
0: Comença ara a Barcelona la manifestació per l'Olga i la Mari Carmen, convocada pels sindicats d'habitatge. En una estona hi connectem amb en Guillem Delso. Però ara anem enrere. Fa 30 anys, una pel·lícula va revolucionar el cinema espanyol i una frase que ha passat a la història va provocar malsons a més d'un espectador.
2: Me llamo Ángela. Me van a matar.
0: És l'actriu Anna Torrent, a mi em posa la pell de gallina, protagonista de Tesis, l'òpera prima d'Alejandro Amenábar, que tres dècades després serà homenatjat a Sitges amb el Premi Méliès a la seva carrera.
1: Sí, perquè des d'ahir està en marxa l'edició número 59 del Festival de Cinema Fantàstic més important del món, el Festival de Sitges, i diumenge a l'Auditori es podrà veure una còpia restaurada de Tesis, amb la presència d'Amenábar i l'actor Eduardo Noriega. Dono fe que les entrades van durar menys de 30 minuts.
0: Tu te'n vas quedar sense.
1: Vaig intentar, no vaig poder, ni no vaig trobar per Amenábar ni per Dani De Vito tampoc demà. Aquesta primavera Amenábar explicava a la Universitat Autònoma de Madrid que estava preparant aquesta remasterització de la seva pel·lícula.
3: Queremos sacar este año, estamos trabajando en una nueva versión, esta misma es la máxima calidad que se puede ver ahora mismo de la película, pero la película nace con un defecto formal, y es que se rodó a 25 imágenes toda la película, porque como íbamos a rodar muchas imágenes de televisor, ya sabéis que los televisores emitían a 25 campos, se decidió, alguien tomó, bueno, sé quién fue, pero no voy a echarle la culpa, alguien decidió que se rodara toda la película a 25 imágenes, con lo cual, la película, al proyectarse a 24, y hoy la habéis visto a 24, discurre un 4 o 5% más lento. La película dura 5 minutos menos si se proyectara en su velocidad original, la que los actores y actrices lo hicieron. Entonces, estamos trabajando en un nuevo máster donde vamos a aprovechar eso y, de paso, teniendo en cuenta los tiempos en los que vivimos, vamos a abrir un poco más el sonido, la música, las atmósferas, etcétera. O sea, va a ser una, yo creo, una versión muy chula.
0: Aquesta versió tan xula que diu l'Amenábar és la còpia que es veurà a Sitges diumenge i que veurà un dels grans crítics de la revista Fotograma. Sempre ens encanta parlar amb ell. Ens està escoltant Fausto Fernández. Com estàs, Fausto?
4: Oh, doncs com voleu que esteu? Hola, bona tarda. Parlant això del gran crític de cinema de la revista Fotograma, doncs estic aquí, doncs a la darrera planta del Melià, que és on estic allotjat aquí i passant al festival, i dir-li al Claudio que si no t'entrada, si... intentaré buscar alguna cosa pel Dani De Vito demà.
0: Ah, ara entenc el Claudio tan insistent en fer el tema de Tesi. Fausto, què tal ha començat el festival d'aquest any?
4: Doncs ha començat molt bé. Ha començat pel primer cop amb l'inauguració, una pel·lícula dirigida per una dona, per una gran directora de casa nostra, que és la Carlota Pereda, amb una pel·lícula que ha rodat als Estats Units, Found Alive, que és un thriller d'aquest tipus, El silenci dels anells, i la pel·lícula ha caigut molt bé, la gent l'ha aplaudit i el festival està discorrent, doncs això, amb pel·lícules algunes pitjors que d'altres, altres molt bé, i sobretot ja estan arribant tots aquests convidats que fan el festival una miqueta més gran i fa que tots els fans comencin doncs, a exaurir entrades i està aquí a la porta de l'hotel esperant que hi arribin per demanar autògrafs i ja ha vist la gent amb la caràtula de Tesis, doncs intentant que quan vingui l'Alejandro Amenábar o vingui l'Eduardo Noriega que els signin la caràtula, i després no sé si la vendran a alguna plataforma o se la quedaran a casa com a record.
0: Aquest matí jo ja he salivat amb l'equip Catalunya que ha estat aquí a Sitges al festival explicant tots aquests noms. Hi ha molta cosa a veure. Tu, 24 hores després, quantes pel·lícules has vist, Fausto, ja?
4: Ui, sí, us dic, jo, que vaig arribar ahir vaig veure 6 pel·lícules i avui porto 4.
0: 10, doncs.
4: I he fet l'aturada per tenir el gran plaer i el gran honor de parlar amb vosaltres de Tesis. Però vinc també de moltes pel·lícules que ja les he vist abans de vindre aquí, perquè si no tindria vida, no podria ni dinar ni sopar, crec que ni fins i tot no podria dormir, perquè recordem que aquí a Sitges hi ha projeccions a la 1 i a les 2 de la matinada.
0: Clar, i a més de por, eh? Tindràs oportunitat d'entrevistar a l'Alejandro Amenábar, de tenir una bona estona amb ell?
4: Crec que tenim, sí, clar, perquè perquè nosaltres a la revista, igual que totes les revistes de l'època, ens va ser una mena com de com d'aire fresc que entrava al cinema espanyol, que també va ser els temps d'Ales de l'Iglesia, amb Acció Mutante, i després el Dia de la Bèstia, però l'Alejandro, que era algú que era, doncs, que va aparèixer en una pel·lícula rodada gairebé a això, com ell comentava, rodada amb pocs mitjans, encara que tenia José Luis Cuerda a la producció, però que va sobtar, i va sobtar perquè això, perquè també era com tot aquests directors nous, era una pel·lícula de gènere, i era una pel·lícula, no com l'Àlex de la Iglesia, que sempre apostava una miqueta per l'humor, la pel·lícula de l'Alejandro Amenábar feia molta por, i feia molta por sense ensenyar res.
0: Clar,
4: perquè la gràcia que té Tesis, sí. La gràcia que té Tesis de totes aquestes coses que sembla que està veient la pobra Àngela, l'Anna Torrent, nosaltres no veiem res, i jo crec que una de les coses més que em fa a mi, que a mi em fa com reflexionar com a espectador, és que nosaltres, els espectadors, volem veure aquestes imatges. Nosaltres Clar. Volíem veure totes aquestes coses horroroses, aquestes pel·lis snaf que estava veient el personatge de l'Àngela, i això diu molt de nosaltres com a espectadors, una cosa que ja feia l'Alfred Hitchcock, sinó també de com és el cinema de gènere, i com l'Alejandro Amenábar el van entendre molt bé, i després, bueno, va fer d'altres pel·lícules com Abre los ojos i Los otros, que és la seva gran pel·li gòtica.
0: Clar. És que és això que dius, fa més por el que no veus. Jo, de fet, la vaig veure a l'època, fa 30 anys, i és que no m'atreveixo a tornar-la a veure. És que tinc, no sé, el cervell gravada, la sensació que vaig tenir. Jo no sé, tots els d'una generació ens vam acollonir com mai.
1: Jo, aquesta pel·lícula es va estrenar la primavera del 96, i jo vaig arribar a Barcelona a viure, a estudiar... a la tardor del 96.
0: Sí.
1: Sí, jo la vaig veure en una sessió golfa, quan la pel·li ja feia 6 mesos que s'havia estrenat, i vaig anar sol, vaig sortir a les 2:30 de la matinada al Passeig de Gràcia, i em sentia una sensació de realitat i de por molt gran. Vaig anar cap a casa sol, en xoc, potser del que estava a la sala era l'únic que no l'havia vist mai.
0: Clar, és que ves, parla de maldat. És que penses, quan surts sol a Passeig de Gràcia, que tothom, que tothom està pensant coses tremendes per fer. Què va suposar pel cinema espanyol dels anys 90, Tesis?
4: Va suposar això, tenir un director nou. Als anys finals dels 80, però sobretot als anys 90, comença a renovar-se tot el que és la nòmina de directors del cinema espanyol. Continuen treballant tots els grans directors. Saura continua fent pel·lícules, Almodóvar també està fent les seves més grans pel·lícules també, que són del 80 fins als 90, però Alejandro Amenábar va suposar això, i el que va fer, igual que Àlex de la Iglesia, el que va fer és portar el cinema a una generació d'espectadors joves que mai haurien anat com el Claudio a una sessió golfa al Passeig de Gràcia per sortir a veure una pel·lícula espanyola. Una pel·lícula espanyola on sí, teníem el nom de l'Anna Torrent, que era coneguda, però que era la nena de l'Espíritu de la Colmena, clar, i de Crea Cuervos, però igual ningú se'n recordava d'ella. I actors nous com l'Eduardo Noriega o el Fele Martínez, que va ser l'actor revelació, fins i tot amb un Goya, el millor actor revelació.
1: Clar, jo crec que això va portar
4: sí, debutaven, i va portar a un munt d'espectadors joves a veure aquesta pel·lícula.
0: És que no oblidem que ell tenia l'Amenábar 23 anys.
4: Sí, 23 anys, sí, sí. Com l'Orson Welles, com va fer Ciudadano Kane, sí.
0: Clar. Sí. Mira, Fausto, la pel·lícula tractava d'un tema molt inquietat, tu ara ho has esmentat, el de les pel·lícules snuff, que eren pel·lis que mostraven violència real, i Tesis plantejava la possibilitat que existís un mercat del cine snuff. Escoltem.
5: Estás desvariando.
6: No estoy desvariando. Encontraste al viejo muerto y le robaste la cinta, como si lo viera.
5: Esta cinta es mía.
7: ¿Y qué pasa? ¿No la puedo ver?
5: La necesito para mi tesis.
6: Y una mierda. ¿Qué coño hay en esa cinta?
8: Eligen a una persona cualquiera. La raptan, la torturan, la matan y lo graban con una cámara de vídeo.
6: El gilipollas ha hecho un zoom digital.
5: ¿Eso qué importa?
0: Fausto, ¿ha existit alguna vegada un mercat de l'SNAF? És a dir, ara hi ha potser moltes persones que estan descobrint aquesta paraula, que sabem el que és, després ho hem sabut perquè hem estat parlant just ahir del que va passar amb aquesta noia que es va suïcidar perquè era moderadora de Meta, i precisament el que veia era SNAF. Diríem, una mena de snuff.
1: Ja no se li diu així, ja però no diu és així. Violència no. Real en pantalla.
0: Sí.
4: Home, lo de la violència real en pantalla, això sempre més o menys ha existit. Recordem aquell polític nord-americà que es va suïcidar amb les càmeres de la televisió davant, que estaven fent un directe, i el que està passant ara és això, és gent que ara tenen les càmeres, els mitjans, i la gent pot fer aquestes burrades en directe. Però el que té la mitologia de l'SNAF és això, és rodar l'amor real d'una persona, rodar la tortura i l'amor i l'assassinat d'una persona.
0: Yeah.
4: I que sigui real. Però això sempre... i hi ha moltes estudis, hi ha moltes tesis, hi ha també moltes investigacions que han intentat buscar si de veritat existeix un mercat de pel·lícules així. Han anat, això, han anat clar, naturalment on, a països on la vida no té gairebé barata o baratíssima, o no té preu, a Tailàndia i a Indonèsia, però tampoc mai ningú ha trobat o ha dit que ha trobat una pel·lícula SNAF. Però jo crec que la força d'això... existeixin o no existeixin, per nosaltres sí ja existeixen, perquè només la idea aquesta, ah, el que parlaves tu, de la maldat humana, de que algú sigui capaç d'assassinar un altre i gravar-lo, però pitjor, que hi hagi gent que compri això per veure'l, això sí que ens esgarrifa i ens fa posar la pell de gallina, perquè això sí que està parlant de que, veritat, de que la maldat existeix, i segurament existeix, i segurament en algun lloc hi haurà alguna cosa d'aquesta, perquè molts assassins en sèrie sí que han gravat els assassinats que feien però el veien en tres, però no tenim també tot lo de la pedofilia, que també hi ha un mercat de gravacions circulant per la internet aquesta fosca, o sigui que la maldat existeix. Les pel·lícules SNAF al final s'han quedat també com això, com una mena com de llegenda i de cosa com de la plasmació de la maldat, i han servit només per la pel·li de l'Alejandro, sinó per una pel·li del Joel Schumacher amb Nicolas Cage que és assassinat en 8 mil·límetres, que parlava també, que investigava si existien de veritat aquestes pel·lícules. I són pel·lícules que et deixen el cos molt malament, perquè és el que també va fer l'Alejandro, és que mai estàs veient res, estàs veient l'expressió i la reacció de qui estan veient aquestes coses o de qui estan a punt de convertir-se en protagonistes d'aquesta salvatjada de pel·lícules entre cometes.
0: I per això els ulls de l'Anna Torrent eren perfectes per tenir aquesta imatge. A mi m'agradava escoltar la Menabar, que afegia 30 anys després una reflexió incòmoda sobre el que dius.
3: Però jo me lo planteava sempre com no quería ni rascar ahí, o sea, digo, esto es una leyenda urbana. Lo acojonante es que ahora, 30 años después, salen lo que sale de los archivos de Epstein y te das cuenta que la maldad humana es capaz de eso y mucho más. Entonces eso es lo que me parece realmente terrorífico a día de hoy, pensar que lo que yo planteaba como una leyenda urbana probablemente haya pasado y probablemente esté pasando.
1: Aquestes paraules de Menabar eren a una presentació de la pel·lícula just per l'aniversari del 30 aniversari de tesis a la Universitat Complutense, a la Facultat de Comunicació, on es va rodar, on estudiava Menabar i on es va rodar la pel·lícula.
0: Sí, I jo em pregunto, Fausto, veurem una pel·lícula sobre l'illa d'Epstein algun dia?
4: És que clar, si igual algun dels de la gent que podria produir aquesta pel·lícula o interpretar aquesta pel·lícula estan a la llista d'Epstein, no crec que acabi. I igual sí, perquè al final acaben pensant pel·lícules de qualsevol escàndol i de qualsevol cosa estranya i terrorífica. Però clar, la llista d'Epstein implica moltíssima gent que és del món de l'espectacle i de Hollywood. Clar. I si no es va fer una pel·lícula sobre la Madame de Hollywood, sobre Heidi Fleiss i tot això, perquè tothom estava allà, doncs a mi em fa una miqueta com de por de si algú s'atrevirà a fer-la. No, però no, igual sí, al final.
0: Millor no.
4: Clar. És que a més és un tema que el tenim ja als mitjans de comunicació, informació, a internet, que està sempre aquest tema. Fer-ne una pel·lícula que... com seria? Pots fer un true crime, pots fer un documental, sí, això sí que s'estan fent, però fer una pel·lícula amb actors que conegues, o fins i tot actors novells, jo no veig, però clar, mai pots dir de si ho faran o no ho faran, perquè si al final això han calculat que serà un èxit i que guanyaran diners, el que importa al final són els diners i són les recaptacions.
0: Clar, la pel·li i tesis, tornant a tesis, s'obre amb una escena molt inquietant. És el metro aturat perquè una persona ha saltat a les vies i la protagonista està intentant veure el cos a les vies. I això venia, de fet, d'una experiència personal que va viure el director.
3: La escena inicial que vive Ángela en el metro es una escena que viví yo camino viniendo para aquí, para la facultad, y me sorprendió cómo había dos grupos de gente, los que se remolinaban porque querían ver a ese hombre partido por la mitad y los que nos retirábamos porque no queríamos enfrentarnos a esa imagen. Entonces, para mí, insisto, tenía mucha más fuerza y sabía que no puede. De hecho, si pudiera hacer la película otra vez, se verían aún menos imágenes de lo que se ve o lo que se sugiere en la pantalla.
0: Imagina't, Fausto, el que deies, encara menys imatges del que suggereix. Sí. O sigui, que bé no, jugava però, amb sí. el morbo, no? De, el que tenim,
4: sí,
0: que és el gran tema.
4: No, i clar, i el 96 la gent no portava aquesta eina perillosa, aquesta arma perillosa que són els mòbils en càmera. Mm. Imagineu-vos aquesta escena al tren, tothom estaria no intentant mirar, no mirar, estarien amb el mòbil gravant això i aquestes imatges horroroses d'un pobre home allà a la via estarien ja al segon circulant per Facebook, per TikTok, per Instagram, pels comptes personal a X. O sigui, seria molt més terrible encara. El que jo crec que és com a societat, aquesta mena com de morbos s'ha convertit en una mena com d'espectacle. Ara gairebé no importa. El que importa és pujar aquest espectacle. Al final, no sé, al final fins i tot aquests vídeos d'accidents que la gent grava o un pobre home que s'ha caigut, jo crec que això sí que són les SNAF caseres que s'estan portant cap a un món que a mi no m'agrada i que l'Alejandro crec que tampoc ni al Claudio ni a tu.
0: Ni a mi.
1: Al final de la pel·lícula Amenábar jugava molt bé aquesta carta quan donaven la notícia del que s'havia descobert, aquesta xarxa, no sé què, i deien al Telenotícies, deien: ara projectarem una d'aquestes pel·lícules i us avisem que són imatges que poden ferir.
0: Clar.
1: Però tiraven el vídeo igualment, saps? Des dels mitjans de comunicació.
0: I Claudio, on es pot veure Tesis? Perquè a mi m'ha sorprès això.
1: Està en plataformes, la còpia original, no crec que sigui aquesta restaurada,
4: no.
1: La de sempre. Està a Movistar Plus, a Netflix i a Disney Plus.
0: Disney a mi m'ha sorprès.
4: Disney Tesis. Ah, no, però si us passeu pel catàleg de Disney us trobareu unes quantes sorpreses, eh?
0: Ja, ja.
4: No, més Tesis, sí.
0: És per tu la teva pel·lícula preferida d'Amenábar, Tesis?
4: Sí, jo crec que és la meva pel·lícula preferida d'Alejandro. M'agrada fins i tot que va tenir com moltes crítiques, perquè clar, venia de Tesis i tothom esperava que fes una cosa similar i va fer Abre los ojos, que és una pel·lícula que està molt bé i una pel·lícula original, i Los otros també és la seva gran pel·lícula també de consagració com un autor internacional. I després, clar, naturalment, ja la seva carrera, encara que va fer Transgression, que era també una pel·lícula que jugava al gènere i no al gènere, perquè també era una investigació també sobre una cosa que també havia estat com una mena com de llegenda, de casc, que és una mena com de possessions estranyes i coses, però jo crec que és la seva pel·lícula més fresca. Jo crec que molts directors novels el que fan, com Alejandro, és buidar-se a la primera pel·lícula perquè tenen la necessitat de fer-la i la convicció equivocada en el cas d'Alejandro de que igual no podria fer una altra pel·lícula mai més a la vida. Clar. I ho va donar tot allà i la pel·lícula passó 30 anys després, estem parlant d'ella,
0: sí.
4: Hi haurà una còpia nova restaurada i hi haurà moltíssima gent omplint l'auditori, que és molt gran, per veure la pel·lícula en una pantalla immensa i grandiosa.
0: Que serà brutal, a veure si podem colar al Claudio. Et deixem ja una mica, Fausto, aquesta nit tens entrevista amb Bàrbara Rey, o sigui, no? Per una pel·li de l'any 74, no? O la tens ja?
4: No, la tinc a un quart de nou, perquè quan em van dir que em van donar, doncs tots els horaris que tenia per fer entrevista, m'ha començat un quart de nou, després ho tenia a dos quarts de nou, i jo vaig dir, al matí m'ha dit, no, Bàrbara no matina. Vale.
0: La primera pregunta que li faràs a Bàrbara Rey, quina serà? La tens pensada? És tan important,
4: sí,
0: la primera
4: clar.
0: pregunta? Quina?
4: És molt important perquè, clar, perquè jo vaig per fotogrames i Bàrbara Rey va ser una de les estrelles de portades i de reportatges a l'edat daurada del destape, a fotogrames.
0: Clar.
4: És que sortia cada 2x3 en portada o en reportatges que avui serien impensables perquè hem canviat de mentalitat i tot això, però bueno, és un testimoni d'una època concreta i em fa gràcia preguntar-li per això, perquè clar, és que no eren...
0: Però què li diràs? Quina pregunta faràs? Ara tinc curiositat de... Què
4: sí,
0: recorda?
4: Doncs li preguntes que com recorda aquella època de ser una estrella que sortia a fotogrames i com es trobarà que ve un pobre redactor crític de fotogrames a fer-li una entrevista a un festival com Sitges que li ha donat un premi per una part de la seva trajectòria, que és com a actriu, concretament com a actriu al cinema de terror.
0: De terror.
4: I ahí començarem i després ja anirem ja... fent més temes.
0: Et llegirem. Et deixem ara, ja t'acomiadem mentre està sonant la banda sonora de Tesis, que per l'Amenàbar tenia molta importància la música, de fet la va composar el mateix Amenàbar. Uh-huh. Fausto, que vagi molt bé l'entrevista, Fausto Fernández, de Bàrbara Rey. Disfruta
4: ja
0: el festival.
4: Ja us comentaré. Gràcies.
0: Molt bé.
4: Moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé.
0: Un dels grans crítics de la revista
4: Fotogrames.
0: Adéu, bon cap de setmana.
4: Ciao.

0: A la cadena SER i SER Catalunya, El Balcó, amb Anna Puigvoltes.
1: Laura Polodalfo, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Què està passant? Què recollim del dia?
2: Doncs ara mateix estem pendents, ho deies a l'inici, d'una nova manifestació per l'habitatge a Barcelona. Aquesta tarda, avui arran de la mort de la Mari Carmen, ha començat fa pocs minuts, a les 7, i allà hi ha el Guillem Delso. Delso, bona tarda.
3: Hola, bona tarda, com esteu?
2: Com està l'ambient per aquí?
3: Doncs mira, jo he arribat fa mitja horeta i era bastant pobra, però s'ha omplert i ara està la plaça Universitat quasi de gom a gom, amb gent de tots els sindicats. De moment això no es mou, però hauria de començar a caminar en algun moment. Hi haurà vora un miler de persones. I incideixen molt en la idea de la vaga general, com aquesta manifestació sigui un primer pas cap allà. I se'n recorden de la Mari Carmen, però també de l'Olga, la dona de l'Hospitalet, que es va suïcidar després de ser desnonada.
2: Han parlat dels sindicats fa poca estona. No sé què han dit, si han impulsat la vaga general, com deies, o alguna cosa més.
3: Sí, Carme Arcarazo, la portaveu del sindicat de llogateres, ha fet una crida als treballadors de tota mena d'empreses a organitzar-se, no? Ha incidit molt en aquests 33 dies que queden fins a la vaga general i que han de ser importants per preparar-se i per organitzar-se. De fet, ells s'han desvinculat de l'acampada de Plaça Catalunya amb aquest pretext. També ha posat en valor la figura de la Mari Carmen, no? Com la dona que ha posat l'habitatge al centre del debat públic i que ha pogut impulsar aquests dos decrets que han acabat portant a les eleccions generals del 29 de novembre.
2: Dels, us dic que s'havia de moure aquesta manifestació, sabem el recorregut.
3: És que hem preguntat a diversos membres de les organitzacions i ningú ens ho ha vingut, ningú ens ha pogut dir ben bé. És a dir, és una incògnita, però sembla que comencen a anar Gran Via, cap a la Gran Via, direcció, diguéssim, al Passeig de Gràcia. Per tant, si connectem més tard, us dic per on anem.
2: Així ho farem. Gràcies, Delso.
3: A vosaltres, fins ara.
2: Aquesta manifestació arriba després del minut de silenci d'aquest migdia. Un minut de silenci per recordar precisament la Mari Carmen, però també l'Olga, que recordareu, ara ho dèiem, es va suïcidar després de ser desnonada. S'ha convocat a tot Catalunya i s'ha replicat davant d'oficines i altres espais de treball. Fins i tot, tots els convois del metro s'han aturat durant un minut. I aquest cap de setmana serà dels llargs, Anna, dilluns és festa, i això vol dir que hi ha també operació sortida. A aquesta hora ja han sortit de la ciutat de Barcelona 228.000 vehicles, el 40% dels 570.000 que estan previstos. Des del Servei Català de Trànsit, Roger Serra, com tenim les carreteres a aquesta hora?
4: Hola, taula, Laura. Doncs encara parlem d'aturades. Les retencions més importants les estem tenint sobretot a l'àrea metropolitana de Barcelona, vies com la C32, l'autovia A2, la B23, això a l'extrem sud, a l'extrem nord la C58, per exemple. Aquí hi ha aturades encara ara, i de fet tant d'entrada com de sortida de Barcelona, o les rondes de Barcelona, ronda de dalt i ronda litoral, la veritat és que encara presenten aturades destacades i, a més, en tots dos sentits de la marxa. Pel que fa a l'autopista AP7, segurament la via que ha anat més plena durant tota la jornada, sembla que vol millorar el trànsit, però la zona del Vallès encara va carregada. Pensa que parlem d'aturades d'uns 7 quilòmetres entre Mollet i Granollers, això en sentit nord, en sentit Girona, i en direcció sud entre Castellbisbal i Castellví de Rosanes, també aturades d'uns 6 quilòmetres en aquest tram sud de l'autopista AP7. De la resta de la xarxa viària, deixa'm destacar-te l'autovia A2, recordem el tram en obres a Jorba, ara hi ha aturades importants de més de 4 quilòmetres en sentit Lleida, o ja es comencen a carregar les vies que ens porten cap al Pirineu. Per una banda, l'est del Llobregat, la C16. Hi ha aturades de 3-4 quilòmetres a dos punts, a Berga i una mica més endavant a Cercs, evidentment en sentit nord. I també la C17 presenta retencions. Res de l'altre món, un parell de quilòmetres de retencions en aquest tram de la C17 a Ripoll i en sentit nord. Aquestes serien ara mateix les aturades més importants en aquesta xarxa viària catalana.
2: Doncs molta paciència i a gaudir el cap de setmana llarg. Gràcies, Roger.
4: Bona tarda.
2: Més informació la tindrem, com cada dia, ja ho sabeu, a partir de les 8:25 amb la Soledad Domínguez.
1: Anna Palet, graderia del Balcó, que és divendres.
5: Com estem? Bona tarda.
1: Què faràs avui a la graderia?
5: Doncs avui és un divendres, molt poc divendres, perquè com ja torna el futbol, demà ja tenim partit.
1: Cada dia acabau dient que torni a la Lliga.
5: Ja està, ja la tenim aquí, ja ha tornat, ja podem descansar tots. No, tot el contrari.
1: Exacte.
5: Demà, per cert, tenim que t'hi jugues Barça, ens hi posem a les 5:30, el Barça juga contra el Getafe a les 6:30 i hem d'escoltar tot el que ha dit Hansi Flick a la prèvia, repassar-ho amb el Nil Solà. La principal notícia és dolenta, és que Rafinha, sí que té una mica més de lesió del que semblava i es perd el partit del cap de setmana i el de Champions d'aquí uns dies. Per tant, dos partits ja de moment que es perdrà Rafinha. També repassarem els millors moments del comiat de Pedro Rodríguez avui a les instal·lacions del Camp Nou, jugador mític que va formar part del millor Barça de la història. La veritat que és un gust escoltar gent normal però que han fet coses extraordinàries.
1: M'encanta, gent normal que fa coses extraordinàries.
5: Efectivament. Sí. I a Madrid, com sempre, doncs amb els seus incendis, amb Mbappé anant amb bicicleta, amb Mourinho defensant-lo, veurem si demà xiula o no a l'afició del Madrid a Mbappé. Clar. Li preguntarem al Javi Raez a veure ell des d'allà com ho veu, i tot això en mitja horeta ens hi posem a quarts de nou.
1: Aquí t'espero, quarts de nou. Gràcies, Palet.
5: Fins després.
1: Carbó, com estàs?
6: Bona tarda. Primer... Et ve de gust fer alguna cosa extraordinària o no? M'he
1: avançat. El que sé és que és primer dia amb jaqueta i sí que vull fer coses extraordinàries a la muntanya aquest cap de setmana, però ja veig que abrigada.
6: No.
1: Avui ha fet un fred aquest matí.
6: Però tu em fas el salt, eh? No està el Joan avui, per
1: exemple. No està el Joan. No, mira, i et diré més, encara estava reunida quan has aparegut a l'hora 14. No he fet els deures, Carbó, perdona.
6: Clar, jo m'he volgut anticipar la teva pregunta dient-te coses extraordinàries, t'agradaria anar a la platja, per exemple, aquest cap de setmana?
1: Clar, no, faig muntanya.
6: I clar, tu em dius que et vols abrigar.
1: Muntanya?
6: Tornem
1: a començar.
6: Bona tarda.
1: Bona tarda, Carbó.
6: Et ve de gust fer alguna cosa extraordinària aquest cap de setmana?
1: Platja, per exemple?
6: Per exemple, mitjans de maig, anava a dir jo ara. Mitjans d'octubre seria un bon pla, no?
1: Sí.
6: I de fet, mira, seria quasi un acte científic. Ara m'explico. T'imagines anar al nucli central del que ha provocat les pluges tan extensament generoses d'aquests dies?
1: Això és el mar.
6: I és que encara està, perquè mira si ho he complicat per parlar d'una cosa que encara és significativa, la temperatura de l'aigua del mar.
1: Clar.
6: Està altíssima. Esperàvem encara, que baixés, amb la pluja, que baixés. Baixa sobretot quan bufa vent terrer, que ha estat bufant les últimes hores, i també quan plou i els rius aporten una aigua molt més freda, que sol estar entre els 15 i els 20 graus, doncs això ajuda que la temperatura baixi. Però ja podem, en perspectiva, veure aquests efectes, perquè ja no està baixant massa, i ha baixat 2-3 graus, no molt més. I clar, si partíem de valors tan alts, ara mateix a les platges de la Costa Brava l'aigua al voltant dels 22 graus. Dels 24 a les platges de Barcelona, dels 25 a les platges de la Costa Daurada.
1: Calentíssim, encara.
6: És a dir, pel cap de setmana i qui vulgui gaudir, fantàstic, però el missatge és el següent, que
1: més pluja.
6: Quan torni a venir una situació favorable, doncs encara tindrem aquest combustible ben actiu, però no serà immediatament. De fet, haurem d'esperar força dies, tant el cap de setmana com dilluns, temps radiant. Sí que les nits i els matins caldrà abrigar-se una mica, i més a muntanya, però ja no tant com avui. Aniran pujant les temperatures, una mica les mínimes, les màximes de manera més significativa, i es traduirà en valors ja per sobre dels 20 graus a gran part de Catalunya, però és que la major part de poblacions, tant les tardes del cap de setmana com sobretot les de dilluns, ja tindrem màximes properes als 25 graus.
1: Doncs dimarts ens hi tornem a posar. Descansa, bon cap de setmana, Carbó.
6: Igualment, que vagi molt bé.
1: Abraçada. Antoni Suárez és el control de so. Ara són les 7:29 d'aquest divendres 9 d'octubre. Joan, què ha de sonar?
7: El nou àlbum de Troye Sivan.
8: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party at the park.

0: és l'aniversari de Joan Bofill. Jo diria que, clar, Troixa i Ivan, tu has posat com un regal. Felicitats, Joan Bofill.
1: Gràcies, Anna, gràcies. Mira, escolta això. Et sona? Music is the people... De què és això? Et sona o no? És Madonna. Apareix un fragment de la cançó Music de Madonna. Doncs la cosa és que aquest nou àlbum que et deia que m'ha fet un regal al Troye Sivan, un dels meus artistes preferits, aquesta cançó es diu Party i hi ha fragments d'aquesta cançó de la Madonna, Music, que és una cançó de fa 26 anys que va publicar, i ell doncs ara ha agafat algun fragment, un homenatge per fer-li a la diva del pop, ara que ha tornat. Doncs ella mateixa, la Madonna, li ha dit ok, m'agrada que reversionis i que em fiquis en la teva cançó. I ella explicava al propi Troye Sivan en una entrevista a la NPR que va decidir incloure la seva veu perquè volia recrear aquell moment de festa en què la música s'atura, pots fins i tot arribar a escoltar com la respiració d'algú al mig de la pista, i de cop després tot torna a pujar i tothom torna a saltar. Aquesta part hi podria ser la cançó una mica que més connecta amb l'anterior àlbum de Troye Sivan. Sí. Si em preguntes, un dels que més en bucle m'havia arribat a posar, sobretot després que el presentés primer en solitari al Primavera Sound, el 2024, i després recordem que va tornar a presentar-lo amb la Charli XCX el 2025. Un dels millors concerts de la meva vida, també, si m'ho preguntes. Va ser espectacular. Tots dos han col·laborat amb els seus respectius àlbums i van fer aquell show conjunt. Ell s'ha convertit en un símbol de la comunitat queer perquè una mica ha aconseguit que a dalt de l'escenari, amb grans masses, en grans estadis, la sensualitat homosexual també acabi sent una mica mainstream i que s'accepti, no? De fet, el Troye tenia també una cançó en aquell Something to Give Each Other, l'àlbum que va publicar fa 3 anys, amb el guitarrista de la Fuente.

ple de cançons festives. Però aquest, 3 anys després, ha tornat i l'àlbum es diu She is the Best. I la cançó, la primera, es diu també així, She is the Best.

0: I en aquesta primera cançó, Xis de Bes, ell declara l'amor a les dones que l'han acompanyat, les amigues, la seva germana, les artistes trans, les drags. De fet, al videoclip hi apareix Nicole Kidman.
1: Sí.
0: I diuen Troy que comença amb aquesta cançó perquè les amistats són el més estable que ara mateix té la seva vida i que ha tingut sempre. Hi ha moltes crítiques d'aquest àlbum, crítiques bones, eh? Per exemple, el The Guardian li dona 4 sobre 5 estrelles, dient que tot i que Troy no sigui un artista d'acumular grans números 1, aconsegueix doncs, que la seva identitat t'atrapi. La Rolling Stone diu que és una ressaca emocional després de Rush, que és la cançó més famosa de l'anterior àlbum.
1: Sí, en aquesta sembla... que me l'havies posat molt.
0: Sí, aquella sí. I diu la Rolling Stone que sembla que explica què passa quan torna sola a l'habitació d'hotel després d'una nit de festa. I diu que podria ser el millor àlbum de Troye Sivan. I quines cançons expliquen millor aquesta evolució? Doncs per la revista NME, la més important és aquesta que escoltem ara, que es diu Le Boy. Good

0: De fet,
1: aquesta m'encanta.
0: Aquesta, que veus, sí, la tornada a l'habitació d'hotel després d'una nit de festa? A la revista Vogue, en Troy reconeix que aquesta, en un principi, per ell havia de ser la cançó principal. De fet, anava a dir-li a l'àlbum així, Le Boy. I aquí parla de la parella imaginària amb qui espera convertir la seva vida en un futur i a qui li dedica aquest àlbum. I després n'hi ha una altra que destaca, també que és força explícita, com moltes del Troy, que és aquesta que es diu Fuck Forever.

0: Que en realitat aquesta cançó parla de voler que l'amor sigui durader, que duri per tota la vida. I el videoclip d'aquesta cançó, que està rodat a Fire Island, és un lloc històric per la comunitat queer nord-americana i us recomano que el veieu també. I a la cançó sempre parla també d'aquella dificultat que té sobretot la comunitat gay per trobar l'amor de veritat més enllà d'allò físic i que sigui durader, i reflexiona una mica sobre això. Així que escolteu tot aquest àlbum, si us agrada, She's the Best de Troye Sivan, 12 cançons d'un àlbum meravellós.
1: Mirant que és nascut el 95 i que és, ja m'ho havies dit,
0: sud-africà, sí.
1: Guió australià.
0: Sí, sí, sí, té molta barreja. Austràlia és molt famós, i de fet va començar sent molt famós sobretot a Austràlia. Però ja...
1: És un tipus molt interessant, eh?
0: Ha sobrepassat tot el nivell de fama increïble. I aquest àlbum és molt diferent al primer. El primer és molt ballable i aquest té moltes altres cançons més de... d'escoltar-les,
1: sí.
0: D'escoltar-les assegut a casa. Així que està molt bé.
1: És el teu regal d'aniversari.
0: Exacte,
1: que
0: t'he
1: fet
0: jo,
1: sí. Que puguis punxar.
0: Gràcies,
1: Anna. Com vas a celebrar-ho?
0: Doncs marxaré a la muntanya. Molt mira, bé. Sí, sí.
1: Bufill, felicitats.
0: Gràcies, Anna.
1: Abans d'anar a publicitat, Laura, tens un consell pels oients?
2: Sí, Anna, perquè ja ho saps que jo sóc molt fan de les aplicacions que et faciliten la vida, i és que la de Caprabo n'és una, perquè tu portes la targeta al mòbil i cada dilluns vas rebent cupons personalitzats amb els teus tiquets guardats i veus tot el que estalvies. Per mi és imprescindible quan fas la compra. I si encara no la coneixeu, doncs doneu-li una ullada perquè val la pena. Ja ho diuen ells, si vols estalviar, Caprabo.
1: Gràcies, Laura. Tres anuncis i tornem.
3: Al balcó.
4: Comença el mes d'octubre amb el millor descompte a Rodi. Només aquesta setmana, compra online els teus pneumàtics sense IVA a rodi.es. Sí, sí, sense IVA. Celebra l'October Rodi i estrena pneumàtics al millor preu. Només online a rodi.es. Afanya, són unitats limitades. Rodi Motor Services, motor de confianza.
5: Ni uno, ni dos, ni tres, ni 15, ni 23. Llega a los 25 días de ahorro con precios pensados para ahorrar más. Como el mango a granel origen España a 1,99 el kilo hasta el 11 de octubre. Consulta la disponibilidad de la oferta en tu tienda o en alcampo.es.
6: En Alcampo sales ganando.
7: Escolta, t'apuntaràs com a voluntariat al GRA.
8: El gran recapte dels bancs dels aliments és tan gran que reuneix 17.000 persones per ajudar-ne prop de 170.000.
9: Recapta.
8: Tan gran que només hi faltes tu. El 13 i 14 de novembre fes voluntariat al gran recapte dels bancs dels aliments. Apunta-t'hi a granrecapte.org.
10: Nunca pensé que tendría un Skoda. Y mira ahora.
11: Son buenos tiempos para cambiar de opinión. Descúbrelo en los Skoda Days hasta el 25 de octubre desde 15.400 euros. Sujeto a financiación con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en skoda.es.
12: Skoda. Este 12 de octubre puedes celebrarlo bailando salsa, tango, cumbia, flamenco, bachata. Hombre, o si lo prefieres, bailando chotis, reggaetón, jota, candombe, o saya, o joropo, o muñeira. No sé, lo que te pida el cuerpo. Porque tenemos una de las culturas más ricas del mundo, este 12 de octubre celébralo con los 15 millones a un décimo del sorteo extraordinario del Día de la Hispanidad de Lotería Nacional. Uf, cómo te toque. Es que vas a bailarlo todo y más. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
13: Feria del bebé en el Corte Inglés. Hasta el 11 de octubre, 15% de descuento directo en carros, sillas de paseo y sillas de auto. Y 15% de regalo por tus compras de poricultura, textil, hogar bebé, juguetes de primera infancia y para farmacia de bebé. Últimos días para descubrir la Feria del bebé en el Corte Inglés. Consulta condiciones en tienda web y app.
14: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Alemans. Compra les entrades del FIA WEC 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
15: Amb el tast d'orquestra, entendre la música simfònica mai no havia estat tan fàcil.
16: L'OBC i els homes clàssics et donen les claus per descobrir grans obres del repertori en un format més accessible amb curiositats, explicacions i música en directe.
15: Entrades a auditori.cat.
17: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes.

0: gràcies solucionant-les fins i tot abans que us n'adoneu.
1: No espereu més. Informeu-vos a connectivitat.bailant.es.
2: Aquest dissabte el Tot és Comèdia.
3: El moment que m'han dit que em quedava una hora i mitja de vida.
4: There's a man going round.
2: Després de l'èxit del Foraster a la tele, Quim Masferrer torna al teatre i per què ha volgut recuperar un monòleg seu de fa 15 anys. Ens ho vindrà a explicar. I també...
5: Yo dolorosa que
2: felicitarem els nous guanyadors dels Premis Nacionals de Cultura i amb Jordi Bianchotto tornarem a l'Olímpia de París, on 50 anys després del seu mític concert actuarà Maria del Mar Bonet.
6: Tot és Comèdia. Dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia amb Màxim Castillo.

0: Jo crec que hem de tornar a regravar aquesta sintonia, Oteros, Miki i Malcolm, amb els vostres...
1: amb els vostres...
0: digueu, sorollets.
1: No, no, arranjaments. La paraula és...
0: Arranjaments.
1: Orquestració.
0: Orquestració. Avui ja veniu vestits d'hivern, eh?
2: Sí, sí. No.
0: Jersei. No, jo estic tot el dia posant i traient.
2: Sí, ahir em va caure aquesta, va ploure a gots i barrals i... No sé molt bé, ben bé com vestir-me cada dia.
1: No, jo sóc un animal mitològic, o sigui, és com d'hivern per... i llavors porto com unes xancles, o sigui, sembla un hipogrifo, com meitat cada cosa, saps? Perquè no sabia com sortir, llavors, mira, la meitat.
0: Com vas anar vestit ahir, que estaves a Hora 25, amb el Sastre, programa especial de l'Hospital Sant Pau? Anaves com anaves?
1: Una camisa vermella. Una camisa vermella. També era un dia que no sabies com sortir, no? Perquè va ploure molt, eh?
2: Ho va fer molt bé.
0: Ho va fer molt bé i tenies públic.
1: Sí, hi havia públic.
2: Jo tenia una mica d'atac de... Molt públic, no? D'atac de banyes, la veritat.
0: Yeah.
2: Com dient, a la cadena seres amb mi. Saps, avui?
1: Jo buscava la complicitat.
0: A mi, bueno, clar, el Miki Otero, això, va estar a Hora 25, vas estar amb la Judit Carrera,
1: amb la Judit, sí, que feia temps que no ens vèiem, i va ser molt
0: bona. Una conversa molt agradable. A mi em va agradar moltíssim el lapsus quan en Sastre et va preguntar per on estan els diners a Barcelona.
3: Es un lugar donde no se ostenta demasiado, ¿no? Entonces lo que podría ser, si te pones un poco suspicaz, una forma de preservar el patrimonio, que es no enseñar...
4: Y el matrimonio
3: no,
4: también.
3: Y,
4: el matrimonio,
3: depende, y los sí, matrimonios sí, sí, como sí, acumulación de capital también. pasa por ser una cuestión de buen gusto.
1: Pues, estás a punto de tener lapsus a tres puntos diferentes de la frase, ¿no? Preservar también.
0: Matrimonio, m'ha agradat. No, m'ha agradat, m'ha agradat.
2: Va estar molt bé, perquè va començar, perquè el Sastre parlava dels turistes de Barcelona i el Miki li va dir, però tu també ets turista aquí.
0: Clar.
2: No, no, però és que jo vaig veure aquí.
0: Però encara vaig, sí, sí. Es va com ofendre, eh? Sastre, en plan, jo una mica soc de Barcelona.
1: Jo vaig veure la reacció, però no era per atacar, era simplement que m'havia fet gràcia la idea d'algú que porta temps sense passejar per aquí i va per les Rambles i diu, hòstia, hi ha molts turistes.
0: Clar. Vas fer gran no retrat jo. Irònic de, no? I molt bonic. Jo trobo que amb molt d'amor de Barcelona.
1: Sí, molt.
0: Amb les puntes, eh? Estilo Miquel
1: Tero. Home, això és com quan tu discuteixes amb ta germana de la casa i a fora de casa la defenses. Jo aquí a Barna sóc crític amb la ciutat, llavors passat l'Ebre, llavors la defenso.
0: Clar, clar. Va, avui volíem parlar de Premis Nobel. Ara fa unes hores hem conegut el Nobel de la Pau, per cert, que premia la Justícia Internacional amb Navi Pillay. Aquesta és fàcil de pronunciar, que sempre fem la conya de lo difícils que són.
1: Sí, recordem que l'any passat el de literatura només una persona a tot el país sabia escriure-la sense fer que tempesta amb el Word, eh?
0: Exacte.
1: O sigui, posar totes les consonants a lloc.
2: Però aquest any no ha guanyat qui jo volia.
1: I qui jo volia,
2: no.
1: També.
0: Vosaltres vau tenir molt clar, perquè ens vam estar escrivent, que seria una dona.
2: Sí, ara, abans no ho feien tant, però ara sí que més o menys segueixen aquesta regla de que van alternant homes i dones. Jo així tot encara tenia la confiança per una qüestió cabalística que... el meu amic Félix Romeo, que va morir fa 15 anys exactament ahir, estàvem amb la persona de la que parlarem avui, estàvem amb una xerrada a Castejón de Sos, vull dir, al Pirineu aragonès, i va dir, amiguito, tu ganaràs el Nobel más o menos dentro de 15 años. Clar, es feien 15 anys ara, o 16.
1: Ah, va dir más o menos.
2: Más o menos.
1: Poden ser 16.
2: Poden ser 16 o poden ser 17. I clar, jo pensava, bueno, aquest amic meu va morir als 43 anys, que era Félix Romeo, i jo pensava, si Félix Romeo va dir això, segurament passarà. Jo estava gairebé convençut.
1: Però això és com les prediccions bíbliques, no? Sí, en tantos sí. Años, llavors l'any equival a un
2: exacte,
1: temps.
2: Exacte, que si, a veure si és
1: que ve,
2: calendari gregorià.
0: De qui parlava, Félix?
2: D'Enrique Vilamatassa.
0: L'hem citat, Enrique Vilamatassa.
2: Sempre estimat Enrique Vilamatassa.
0: El nostre estimat, sí. De fet, tu et vas escriure amb ell?
2: Jo li vaig escriure dient això, explicant-li que Félix Romeo m'havia dit que guanyaria i que estava segur que guanyaria.
0: I ell què va dir?
2: Ell va dir que ell ho va celebrant any rere any, però encara no toca. Ell és
1: molt que és molt fort, però realment és bastant favorit des de fa uns anys.
0: Però des de fa molts anys.
1: Clar, llavors jo sempre penso... Clar, vull dir, imagina't que et truquen d'Orange o de Movistar mitja hora abans, saps? Un número desconegut. I resulta que et truquen de Toledo, just en el moment que t'han de trucar els altres. Vull dir, deus estar molt en tensió en aquell moment,
2: però,
1: no?
2: Però Miki...
0: Tu estaves connectat, a més, Malcolm.
2: Jo estava mirant en directe perquè pensant que seria Enrique Vilamatas, però... de fet, el Miki va enviar un WhatsApp molt, molt xulo que deia com Galdós i Borges ara està al Club dels Bons.
1: un missatge que s'envia aquest any, però que no té sentit quan guanyi l'any vinent.
2: S'esborra i oblidem aquest missatge.
1: Això pot anar canviant. És a dir.
0: Teniu un bon anecdotari, amb Enrique Vilamates. No, Enrique Vilamates. Que és gustós d'entrevistar-lo, És la persona més amable del món.
2: És amabilíssim. Ell mateix té moltes anècdotes, com per exemple el seu primer llibre, que publica, el publica a Tusquets, quan estava Beatriz de Moura, i el dissenyador de les cobertes era Òscar Tusquets. Per això es diu Tusquets. I ell tenia un llibre que li volia dir En un lugar solitario, però Beatriz de Moura li va dir este título no me gusta nada, i el va canviar ell per Mujer en el espejo contemplando el paisaje.
0: Llarg, que,
2: segons ell, és un títol horrendo, va dir ell en alguna ocasió. Aleshores, Tusquets tenia molta imaginació, moltes ganes, però poca pasta. I volien que el llibre fos una mica especial. Aleshores, com que hi ha Mujer en el espejo, van fer el llibre d'una manera que només es podia llegir el títol i l'autor amb un mirall. Si no posaves un mirall al costat, no s'entenia el que posava. I clar, Enrique Vilamates, quan va veure això, va dir...
0: Un mirall físic, de veritat.
2: De veritat, sí. No es podia llegir si no posaves un mirall.
1: Com ambulància, que porten les lletres al revés i ho veus amb el retrovisor, doncs això.
2: I Enrique li va preguntar, li va dir a Beatriz, hombre, pero entonces nadie me reconocerá. I ella va dir... Pero es que nadie te conoce.
1: Home, la resposta és bona.
2: Sí, la resposta és bona, i és una mica, el que es diu, hi ha un concepte que és la humiliació húngara, no? Això ve de que Ángela Balvey un cop va anar a Hongria a un congrés i el presentador va dir volíem al Modena Grandes, ens va dir que no, volíem a Belén Gopeg i ens va dir que no, però finalment tenim Ángela Balvey. Aleshores, aquesta humiliació húngara...
1: Aquesta honestedat, i van fer el Xavi a Holanda, també, a Països Baixos. D'on ve aquesta mena de...
0: Però això és molt bèstia.
2: Clar, aleshores, tots els escriptors tenen una petita humiliació. Sí, la d'Enrique Vilamates va ser quan Beatriz de Moura li va dir, si ningú, nadie te conoce.
0: Tant se val, ningú et coneix.
1: La meva primera firma vaig molt ràpid. El primer cop que firmo, em van donar la cosa aquesta a Premio FNAC, i la primera firma era una gira per FNAC, em toca a Astúries, i veig un mogollón de gent i penso, hòstia, així serà la meva vida, vale? O sigui, aquests banyos de mar. I arribo a la sala de l'FNAC i està el Melendi firmant discos. Aquesta va ser la meva humillació húngara.
0: I davant teu que hi havia un buit.
1: Es van quedar tres persones, una d'elles encara és amiga meva.
0: I anècdotes tens amb en Vilamates? L'has tractat?
2: Per mi... La més maca és encara quan el Miqui li envia un mail.
1: No, perquè tu en tens moltes, perquè som amics. Jo li tinc molt respecte com a escriptor i em cau molt bé com a persona. Simplement que no tenim aquesta amistat com la del Malcolm. Però sí que recordo quan era un adolescent, us podeu imaginar com multiplicau per mil la meva pedanta actual, o sigui, d'adolescent amb veleitat de convertir-se en escriptor, però encara no publicat. Imagineu-vos quina mena de mails enviava. I decideixo enviar-lo un mail a l'Enrique Vilamates, no sé ni com vaig aconseguir l'adreça, la veritat, i li envio un correu a ell, no sé ni en recordar. Li envio un mail tal, jo crec que havia, no sé si havia llegit Montan o feia poc, no recordo ara. Però el cas és que no li enviava, feia una cosa, metaliterària, i no li enviava a Enrique Vilamates, sinó un vampir disfressat d'Enrique Vilamates.
0: Sí.
1: Un mail molt llarg fent aquesta mena de joc, que, ostres, jo pensava, hòstia, reps un mail d'un tio desconegut que et parla com si...
2: El primer que pensa és psicòpata, fora.
0: O quina por.
1: O t'ofens o te n'enfots o penses que vindrà a casa teva amb algun tipus d'arma. I em va... O sigui, van sumar, diguem, suposo que van sumar la meva desesperació per ser escriptor o alguna cosa així, i va contestar superamablement, seguint el joc, i des d'aquell moment ens vam escriure durant unes bones setmanes. I llavors, molt poc després, uns amics meus que tenien un fanzine a Vilanova, i la Geltrú, que es deia En Canal, sabeu que el Vilamates tenia aquesta cosa que després ha sortit en llibre, que no durant una època, quan a la seva joventut, no entrevistava les estrelles de cinema perquè no podia parlar amb elles en anglès o simplement perquè no acabava anant, i llavors s'inventava les respostes de tal manera que els tios semblaven superintel·ligents de sobte, no? I llavors publicava l'entrevista i la resposta sense haver-los entrevistat. I llavors els meus amics de Vilanova, en aquest fanzine, van fer un gran display a Vilamates, entrevista en exclusiva amb Enrique Vilamates, i van inventar-se una entrevista amb ell amb totes les respostes inventades en un especial de diverses pàgines, i li van enviar.
0: I què?
1: I aquesta reacció parla molt bé d'ell, perquè va rebre la revista, li va encantar, li va semblar xulíssim, i els va cedir en exclusiva l'avançament de la seva següent novel·la, que de sobte, vull dir, l'avançament editorial va acabar en un fanzine, en una revisteta de Vilanova.
0: Jo tinc la meva anècdota, que tinc un amic mexicà que és molt fan.
2: Ah, és a dir, que a Mèxic, o sigui, té èxit a tot arreu, hi ha França, hi ha tal, però a Mèxic és especialment una estrella literària.
0: És una estrella. Doncs sí. Aquest amic, jo li havia regalat El mal de Montano, i em va dir, és que jo vull passar una estona amb ell. I vaig dir, és impossible, és a dir, com ho fem? Jo no tinc el mòbil, però ell té, jo tenia el telèfon de casa seva d'alguna entrevista que havíem lligat aquí. I li vaig dir, tu prova-ho. I el meu amic mexicà, al cap d'un temps, em diu, l'he trucat, estava aquí, ell havia vingut a Barcelona, l'he trucat, m'ha convidat i hem estat com 3 hores xerrant amb uns whiskies, tal, i van estar molta estona xerrant. No s'ho podia creure.
1: El mail, sí, tenia
0: un lector.
2: S'ha de dir que sempre, o sigui, hi ha autors que són més generosos i autors que són menys. L'Enrique ha estat sempre molt generós. Hi ha autors, Javier Arguello, per exemple, que va venir a Barcelona amb un llibre que després es va dir Siete cuentos imposibles, publicat per Lumen, perquè al Vilamates li havia encantat un conte seu, que de fet és un conte molt metaliterari, que té alguna cosa...
0: Tot és metaliterari.
2: Vilamatiana, i vull dir, i el va recolzar tant que vull dir, els autors són o no són, però el va fer autor d'alguna manera. Ell sempre és molt generós amb la gent jove i en aquest sentit, perquè hi ha escriptors que són més reacis a recolzar autors, i el Vilamates no té aquest problema. És una persona molt generosa en aquest sentit.
0: L'heu llegit tot? O gairebé tot?
2: Jo diria que sí. Sí, fins i tot els reculls de...
0: Fins i tot Kassel no invita a la lògica. A mi em va costar, aquest Kassel. No, aquest que no es va tancar a Kassel escrivint sol, un experiment d'aquests deia.
1: Sí. Jo aquest no l'he llegit, per exemple, però sí que van ser com llibres importants al moment de la meva vida, perquè clar, és quasi com els nens que et diuen, bueno, els millennials que et diuen que van créixer amb Harry Potter, no? En aquest cas, o sigui, clar, Història breu de la literatura, Bartleby, etc., coincideixen amb els meus 19, 20, 21, 22 anys, els recordo llegint els ferrocarrils i és important. Però el Marco ens està deixant moltes coses, com quan, clar, tenen una mena d'ordre a Finnegan's Wake, no?
2: Sí, anem a Dublín, ara no ho fem, però anàvem a Dublín cada any, el 16 de juny, el dia de Bloomsday, i fèiem una mena de Bloomsday totalment diferent de la ortodoxa, perquè normalment comença la Torre Martello, nosaltres acabàvem la Torre Martello, i bé, i teníem fins i tot un premi al passat. O sigui, una persona que sempre hi havia algú que s'ajuntava al grup i li donàvem un premi com de turra. Saps? No diré quin era el...
1: Tu no vas guanyar mai?
2: No, perquè havia de ser fora del grup.
0: De turra, o sigui, no de turra.
2: Sí, es deia el Premi Menxo, no diré per què. I el Premi Menxo era una persona que sempre estava al voltant. Llavors, sempre és una mica gamberro, perquè nosaltres teníem una mena d'inspiració...
1: Però anava a recollir el premi o passava com Beckett amb el Nobel?
2: No. De fet, el premi era un còlic nefrític. No. Aleshores, això estava inspirat una mica amb aquest grup de Toledo, de Buñuel, que tenia aquest mateix espirit una mica gamberro. De fet, en un moment determinat vam decidir que l'única missió del grup era expulsar gent. O sigui, deixar que algú entrés per expulsar-lo. I vull dir que no, vull dir, i vam cridar ja un dia que estàvem...
0: Tu mai eres l'expulsat, no?
2: No, perquè expulsàvem el que entrava. Clar. El que entra l'expulsava. No, i vam un dia, perquè es fan uns actes allà a Dublín, i vam cridar Gibraltar irlandès, vull dir que hem fet coses molt rares i molt divertides, que això també s'ha de dir que té la mà també d'Eduardo Lago.
0: Jo volia saber per què has triat aquesta cançó de Tom Waits.

0: Primer, perquè sempre he pensat que si algun dia perdo del tot la veu, sempre podré cantar com Tom Waits si tingués el do de l'afinació. I després, perquè vaig sentir una entrevista, no és que m'ho expliqui a mi, però vaig dir que Enrique Vilamatas va escriure un, no sé, no me'n recordo quin llibre, posant una cançó a Tom Waits en bucle. Saps? Que anava posant la cançó... I
1: tal. Però era aquesta?
0: No.
2: Això
0: no,
2: ha fet un exercici, perquè... el Malcolm, deu ser aquesta.
1: No, perquè ella no... Me l'està imaginant escoltant això durant mesos.
0: Ell mateix va dir que no recordava quina era, però em va fer gràcia, perquè encara que l'Enrique Vilamatas, jo no he parlat mai amb ell de música, parlat de mil coses, però no de música, però també crec que la vaig veure en una entrevista que deia que a ell li agradava la novetat, o sigui, que estava com pendent de la novetat, no era així com la literatura té aquest anclatge, aquesta cosa vinculada als clàssics, en la música està, diguem-ne, que està sempre com pendent de la novetat, no?
2: Llegim algun inici?
0: Sí.
1: Podem llegir...
0: Sí, comença tu.
2: Que és que a mi m'encantaria que d'aquest espai algú s'atreveixi i digui, jo vaig a començar a llegir Vilamatas. De fet, ara estàvem preparant això i ha passat gent darrere, què fan avui, què fan els Oteros i tal, i jo deia, ja veureu, Vilamatas, no he llegit res i tal. Escolta.
1: Hem d'aconseguir com generar un part de l'efecte editorial que
2: clar,
1: genera...
2: Perquè li donin el Nobel.
1: El Nobel, no, per de sobte tornar a llegir a Vilamatas. Jo m'he animat només de pensar-ho, he salivat, he pensat, mira, tornaràs a llegir algunes d'elles. Una podríem llegir a l'inici de París no acaba nunca, per exemple, fui a Key West, Florida, y me inscribí en la edición de este año del tradicional concurso de dobles del escritor Ernest Hemingway. La competición tuvo lugar en el Sloopy Joe's, el bar favorito del escritor cuando vivía en Cayo Hueso, en el extremo sur de Florida. No es necesario decir que presentarse a ese concurso, repleto de hombres robustos de mediana edad y con poblada barba canosa, idénticos todos a Hemingway, idénticos incluso en su vertiente más estúpida, es una experiencia única. Yo llevo no sé cuántos años bebiendo y engordando y creyendo, en contra de la opinión de mi mujer y mis amigos, que cada vez me parezco más físicamente a mi ídolo de juventud, a Hemingway. Como nadie me ha dado nunca la razón en esto y yo tengo un carácter más bien fuerte, quise darles una lección a todos y, provisto de una barba postiza que pensé que mejoraría mi parecido, me presenté este verano al concurso. Debo decir que hice un ridículo espantoso. Es que fui a Key West, concursé y quedé el último, o mejor dicho, fui descalificado. Y lo peor de todo es que no me apartaron de la competición porque hubieran descubierto la barba postiza, que no la descubrieron, sino por mi absoluta falta de parecido con Hemingway.

0: mi m'encanta com aquesta cosa Vilamates com de mitomania cap a l'escriptor, sí. Però amb molt self-deprecating, que diuen els anglesos, amb molt autosarcasme i amb molta autoironia, no? Vull dir, rebaixant amb unes dosis d'humor, rebaixant l'entusiasme, sí, amb unes dosis d'humor. Això és molt divertit, sí, i com aquesta imatge...
1: Clar, és que ell té una, ell té aquesta al·lèrgia a la solemnitat, que això que el fa grandíssim. És que Enrique és grandíssim. Jo vull llegir a l'inici de El mal de Montano.
2: Boníssim.
1: Molt curt, què diu? A finales del siglo XX, el joven Montano, que acababa de publicar su peligrosa novela sobre el enigmático caso de los escritores que renuncian a escribir, quedó atrapado en las redes de su propia ficción y se convirtió en un escritor que, pese a su compulsiva tendencia a la escritura, quedó totalmente bloqueado, paralizado, ágrafo, trágico. I això, ¿en qué conecta? Amb Bartleby i companyia, que la gent pensa que és un assaig i que serà una cosa consensuda. Mireu com comença, eh? Nunca tuve suerte con las mujeres. Soporto con resignación una penosa joroba. Todos mis familiares más cercanos han muerto. Soy un pobre solitario que trabaja en una oficina pavorosa. Por lo demás, soy feliz. Hoy más que nunca, porque empiezo, 8 de julio de 1999, este diario que va a ser al mismo tiempo un cuaderno de notas a pie de página que conmemorarán, que comentarán un texto invisible y que espero que demuestre mi solvencia como arrastrador de Bartleby. Hace 25 años, cuando era muy joven, publiqué una novelita sobre la imposibilidad del amor. Desde entonces, a causa de un trauma que ya explicaré, no había vuelto a escribir, pues renuncié radicalmente a hacerlo. Me volví un Bartleby y de ahí mi interés desde hace tiempo por ellos.
2: Jo crec que per tot això que esteu llegint...
0: És molt guai que escrivi sobre la impossibilitat d'estimar i estimir, sobre la impossibilitat d'escriure i escriure, i crec que hi ha una cosa en el Vilamates que és prèvia a que a ara, que pots connectar amb qui vulguis a tot el món, amb internet, tinguis les aficions o les filles, sí, o parafílies que tinguis, que és aquesta intenció com a de connectar a través dels textos amb gent que s'assembla a tu, i crec que d'aquí ve aquesta hipertextualitat tan guai i tan pionera a Espanya, diguem.
2: Per tot això, creieu que mereix un Nobel? I nosaltres li donarem aquí els Oteros.
1: Home, i tant.
0: Però li donarem en clau futbolística, no, Malcolm? Perquè ell és molt culer.
1: És molt culer i li donarem en clau futbolística.
2: Li hem demanat ajuda a l'Albert Bermúdez.
0: Uau, vaya jefe.
2: I per nosaltres, Vilamates, Premi Nobel de Literatura.

Sona l'himne i els jugadors surten del túnel de vestuaris. Admirable el footing de Murakami, que entra al terreny de joc amb la samarreta d'Oliver Atom, com cada any que perd aquest trofeu. Margaret Atwood es posa els guants i s'ajusta la còfia sota pals perquè no molesti el sol. També es tiren aquell veterà jugador del bloc soviètic i la promesa amagada de la selecció de Gabon, que ningú ha vist jugar encara. Per fi, Vilamata s'entra amb la seva gabardina i ulleres de sol vermelles al camp, que és un clam quan la toca el seu jugador preferit.

La de la Murakami fa una elàstica per desfer-se del dur central balcànic. Encara Vilamates, encara Vilamates. Joix està amb ell, Melville està amb ell, Pereca està amb ell. Tots els rivals tenen el mal de Montano. Fa fàcil el més difícil, amb regats senzills com una faceneta, sense adornar-se. Cada moviment és una cita que recorda una obra mestra de Borges o de Messi. Encara Vilamates, encara Vilamates, encara Vilamates és un vampir, és un assassí del punicoma. Encara Vilamates, pentina la bimba, se la col·loca i Vilamata, Vilamata, Vilamata, mata, mata! Le bon just! Vila ha matat! Vila ha perforat la xarxa! Gol Vilamates de mi vida! Vila...

0: les edicions de Bartleby. Vilamata s'assenyala als fotògrafs quan l'immortalitzen al panteó de la literatura universal. Li demanen un discurs. Preferiria no fer-lo, contesta. Vilamata somriu. I si Vilamata somriu, nosaltres somriem.
1: Uau, bravo, bravo.
2: Gallina
1: Oteros, bravo,
2: de
1: pie.
2: És increïble.
1: Oh, és que us juro que tinc la pell de gallina.
2: Quan escrius un xic, per fer gràcia una cosa ràpid, però l'interpreta amb algú com el Bermúdez i tot agafa una volada que flipes.
1: Això hauria d'arribar, no?
3: Sí, sí, això li farem arribar.
1: Faràs alguna cosa,
3: farem
1: no?
3: Farem alguna cosa, sí, sí, sí.
1: És que és superbonic.
3: Sí, sí, sí.
1: Jo crec que li estem donant sort per la propera.
2: D'aquí en un any, si li donen, tornem a punxar això,
3: sí.
2: Vull
3: dir.
1: Home,
3: sí,
1: sí. Home, és no, que jo he emocionat,
3: perquè ell és molt discret, una mica passavento, com el Robert Walser, no sé qui és molt discret, i mai ho diu, però ell ho sap, que es mereix el Premi Nobel.
1: Ell ho sap.
3: Home. Jo crec que ho sap, sí, sí.
1: Però no es va estar esperant al costat de...
2: Però
1: de
2: també
1: telèfon.
2: Et dic una cosa, el missatge aquest de Borges i Galdós, és veritat, vull dir, si no li donen, no passa, si no,
1: no passa res.
2: No passa res. Les novel·les.
1: No passa res.
3: Seguirà igual de bo.
1: Per tant, podem acabar amb una cançó, és molt divertida. Com es diu? I refuse, no?
3: No, o sea, diu, la cançó es diu, en la cançó diu I refuse.
1: Ah, no, no es diu així la cançó.
3: No, és una cançó que diu I refuse the Nobel Prize, ho diu.
1: Oteros, meravellosos. O sigui, una abraçada a Vilamates, que t'estimem molt.
2: I aquí, a la molt propera, fan la Puigvoltes, també.
1: Molt, molt, jo ho he llegit tot. Per mi és dels millors. Gràcies, Oteros, bon cap de setmana.
2: Gràcies, adéu.

0: al balcó.
1: Cuando tiramos la basura donde no toca, estamos tirando dinero. Separar bien los residuos sale a cuenta, porque cuando no lo hacemos, gestionarlos cuesta más y lo acabamos pagando. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Gobierno de España.
2: Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
3: ¡Valorado!
2: Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
3: 100% asegurado.
2: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
4: ¿Qué pasa cuando un jugador y un vendedor de la ONCE se encuentran? Pues que unos amigos se lo pasan en grande soñando con el premio del Rasca por 50. Y Laura, estudiante con discapacidad visual, recibe formación específica de la ONCE para su futuro.
5: ¿Y con el Rasca Mega Millonario también pasa?
4: Pasa con todos los Rascas de la ONCE. Porque cada vez que juegas, las personas con discapacidad tienen más oportunidades.
5: ¿Anda?
4: Cuando te encuentras con un vendedor de la ONCE, siempre pasan cosas buenas. Así que juegues a lo que juegues. Bien jugado.
6: ONCE. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
7: De ser la primera energética en crear una fundación con fines sociales en 1992, a que millones de personas se hayan beneficiado de nuestros programas educativos, sociales y medioambientales en 2026. Más de 180 años haciéndote la vida más fácil cada día. Naturgy. Cada día. Every day.
8: El mundo se transforma. Inteligencia artificial, conflictos, geopolítica. Entenderlo nunca fue tan decisivo. La SER presenta su Congreso del Bienestar, Sabiduría y Conocimiento del 23 al 25 de octubre en Córdoba, con Agustín Fernández Mayo, Aymar Bretos, Pilar Gómez, Inma Carretero, Mónica Villas, entre otros. Joan Manuel Serrat, Natibel Preciado, David Trueba y Ángel Sánchez Arguindey rendirán homenaje a Manuel Vicent. Además, disfruta de un paseo por la Curtuba de Averroes y un almuerzo andalusí en las Caballerizas Reales. Información, entradas y abonos en congresosdelbienestar.es.
9: Participan Universidad de Córdoba y Universidad Loyola. Patrocinan Diputación de Córdoba y Ayuntamiento de Córdoba. Colabora Noveno Centenario Averroes y El País Vinos Vinum Play.
10: Es divendres 9 d'octubre i aquestes són les notícies del dia a Catalunya.
11: A la SER i SER Catalunya, el dia en 5 minuts.
10: Al voltant de 2.000 persones estan ara mateix manifestant-se al centre de Barcelona per cridar que fer negoci amb l'habitatge mata.
12: Racista qui no voti!
10: És el so de la mobilització en record de la Mari Carmen, la dona de 87 anys a la que un fons voltor va privar del seu desig de morir-se a casa seva, i de l'Olga, la veïna de l'Hospitalet, que es va suïcidar després de ser desnonada. Seguint aquesta manifestació hi ha el nostre company Guillem Delso. Bona tarda.
13: Bona tarda. La manifestació s'ha convertit en una concentració. Els milers de manifestants s'han aplegat davant l'edifici central de l'AUB. Allà hi havia una ofrena floral en record de l'Olga i la Mari Carmen. I també s'ha fet un minut de silenci en record a les dues dones. Durant la tarda, la majoria de càntics apuntaven cap a la vaga general. També així ho feien les pancartes. I ha incidit Marta Espriu, portaveu de la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya.
14: Que nuestro discurso cale a todo el mundo. Vamos a parar el país y vamos a hacerlo para dejar de pedir medidas de mínimos, sino para exigir que se cumplan todos y cada uno de nuestros derechos.
13: Ara, tot i que la manifestació ha reduït una mica el nombre de gent, sembla que comencen a caminar relativament cap a plaça Catalunya. Tot i això, cap portaveu dels sindicats convocants ha explicat si això començaria a caminar en algun moment.
10: Aquest migdia, malgrat la convocatòria es va fer ahir mateix, treballadors de diferents centres de treball i també d'institucions han guardat un minut de silenci en record de la Mari Carmen. I els partits polítics, amb la data de les eleccions ja marcada al calendari, s'esforcen a explicar que estan prenent mesures per lluitar contra l'especulació. Àlex Ochoa.
15: La Comissió d'Economia de l'Ajuntament de Barcelona ha acordat amb els vots a favor del PSC, Esquerra i Comuns modificar les ordenances fiscals per incrementar l'IBI dels pisos turístics. Un 50% per qui en tingui un i fins al 150% els propietaris que tinguin 4 o més llicències. I a Terrassa, l'Ajuntament ha anunciat que comprarà una promoció al carrer Mallorca que es va construir sobre sòl municipal i que inclou 35 pisos amb traster i plaça d'aparcament. L'operació costarà 4 milions d'euros i els pisos s'adjudicaran seguint els criteris de la borsa oficial per pisos protegits.
10: I el cap de setmana llarg del 12 d'octubre ha començat amb llargues cues a la carretera, ben bé des de migdia. Ara la situació s'ha anat normalitzant mica en mica. Només queden alguns punts amb circulació intensa a l'AP7, a Vinyols i als Arcs, en direcció a Castelló, i també a la mateixa AP7 a Castellví, en direcció a Tarragona. El darrer recompte del Servei Català de Trànsit diu que ja han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona 228.000 vehicles. Això és un 40% dels que s'han de moure fins demà a migdia. I ja que estem parlant de trànsit, atenció a les dades que us estem explicant avui a Ser Catalunya. Durant el cap de setmana passat, malgrat les restriccions de mobilitat per les pluges i per les inundacions, el trànsit rodat va baixar menys d'un 10% a l'àrea metropolitana, Àlex.
15: Són dades del Servei Català de Trànsit a les que ha accedit Ser Catalunya. El dia on es va notar més reducció va ser diumenge i sobretot a Girona, on el trànsit rodat va baixar un terç, un 36%, tot i que cal tenir en compte que l'Empordà estava prohibit circular fins les 9 de la nit. En qualsevol cas, altres zones com el Vallès, el Baix Llobregat o el Maresme, que van ser punts negres del temporal, el trànsit va ser gairebé igual que qualsevol altre dia malgrat les restriccions.
10: I els cinèfils tenen aquest cap de setmana una cita ineludible al Festival de Sitges, on ara mateix s'estan projectant 73 minuts de la nova versió de Carrick, el clàssic de terror que ja està disponible a Prime Video. You put in all this effort to make it look like you were my friend. So why not just do that? La protagonista d'aquesta versió, que dirigeix Mike Flanagan, és Summer Howell, que explicava que el més terrorífic de la sèrie són les xarxes socials i com de malament ens tractem els uns als altres.
0: The social media, it's how people treat each other. That's the main tragedy of our show. Her powers are scary, but they're also exciting after she learns how to use them and wield them.
10: I coincidia en la reflexió la directora de cinema Carlota Pereda, que ha inaugurat el certamen amb la seva darrera pel·lícula, Found Alive, i que explicava aquest matí a l'Aquí Catalunya que preparant precisament aquesta pel·lícula es va adonar que el terror de veritat està a la vida real.
12: Es un terror psicològic que tiene mucha base en la realidad, en lo que es el terror real, en las cosas que pueden suceder, que a mí muchas veces es lo que más me aterroriza. En la preproducción, mientras está escribiendo, ahí fue horrible, porque empiezas a informarte, empiezas a escuchar clases reales. Por ejemplo, a mí me dio la angustia que no dejaba a mi hija ir a comprar el pan.
10: El Festival de Sitges rebrà aquest cap de setmana alguns dels grans noms, com el director de cinema Peter Jackson, de la trilogia del Senyor dels Anells, o també Danny DeVito.
11: El dia en 5 minuts.
2: Arriben els esports. A Ser Catalunya, aquí comença la graderia del balcó, amb Anna Palet.

0: bona tarda, 8:45 del vespre. Benvinguts a la graderia del balcó d'aquest divendres 9 d'octubre, un dia de passat i de futur. De passat pel comiat de Pedro Rodríguez, que deixa el futbol als 39 anys, i futur perquè demà per fi torna al Barça de Flick amb els joves il·lusionant per la temporada que tenim en marxa. Però abans...
1: Esport en directe a

0: Queden 29 minuts perquè comenci el partit que enceta aquesta jornada 8 de la Lliga, el Màlaga Espanyol. Dani Pintó, bona tarda.
1: Què tal, Anna? Bona tarda.
0: Tenim sorpresa i notícia a la porteria de l'Espanyol.
1: Doncs sí, Dimitrovic, el porter habitual dels Pericos, veurà el partit des de la banqueta. És una decisió totalment tècnica d'entrenador que ja va deixar caure dies anteriors que faria canvis a la porteria. Jugarà Àngel Fortuño, la gran sorpresa d'aquest 11 i aposta personal de Manolo, i a la defensa hi estaran Kilinci, Riedel, Cabrera i Omar El Hilali. El mig del camp estarà format per Pol Lozano, Edo Expósito i Javi Hernández, i la davantera serà per Brian Zaragoza i Dolan a les bandes, amb Roberto Fernández com a referència.
0: Recordem, Dani, en quina situació es troba l'Espanyol després d'aquesta llarga aturada de seleccions.
1: Doncs podríem dir que és un duel crucial pels pericos, que no es troben en una bona dinàmica. Les derrotes amb el Rayo Vallecano i l'Elx van arribar en el pitjor moment, just abans de l'aturada, posant tots els focus en la continuïtat de Manolo González. El currículum del tècnic aquesta temporada és de 2 victòries, 1 empat i 4 derrotes, el que es tradueix en 7 punts en 7 partits i un 15è lloc a la classificació. Només 2 punts per sobre del descens que marca precisament l'Elx. El director esportiu Monchi va reiterar el seu suport a l'entrenador, però aquestes 2 setmanes sense lliga han posat a Manolo a la corda fluixa. Tot i així, Roberto Fernández és la carta principal d'un equip que ha marcat 9 gols aquesta temporada i 6 han estat a càrrec del mateix davanter cordobès, que a més s'enfrontarà amb el seu ex-equip. Ser una inici de temporada totalment espectacular. La gran novetat és Javi Puado, que torna a estar disponible malgrat ser suplent, després d'estar 9 mesos sense jugar per una lesió al lligament encreuat del genoll dret. El Màlaga encara no ha guanyat aquesta temporada a primera divisió. És l'últim classificat amb 3 empats i 4 derrotes. Els davanters Xupe i David Larrubia són els principals amenaces en el conjunt andalús.
0: Gràcies, Dani. Això a Màlaga. I anem cap al Palau Blaugrana. Asier Chaves, què tal? Bona tarda.
2: Què tal, Anna? Bona tarda.
0: Ha arrencat el Barça-Salguiris de la quarta jornada de l'Eurolliga.
2: Doncs sí, en marxa ja aquest Barça-Salguiris al Palau, amb 2 bones notícies per Sekulic. Torna Josnivo, torna també Tosan Ebuoman, 2 retorns que donen aire a un joc interior molt castigat per les lesions i que avui, a més, haurà de frenar tota una bèstia com és Jonas Valanciunas. Continua Bassama Kondú, s'assuma Jastimina ja que pateix una lesió als adductors. Agustín Ubales, qui cau de la convocatòria, el Barça que busca la tercera victòria en 4 jornades d'Eurolliga i enceta una sèrie de 4 partits en 8 dies aquí al Palau Blaugrana. Al davant, uns Salguiris que arriben amb 1 victòria i 2 derrotes, però amb molta pólvora, més enllà de Valanciunas, així que després d'una setmana carregada de viatges toca tornar a fer-se forts a casa. De moment, Barça 6, Salguiris 5, amb 7:46 per a que acabi aquest primer quart.
0: Gràcies, Asier, anem connectant amb tu.
2: Perfecte.
3: La informació del Barça a la graderia del balcó.
0: 8:34, demà torna el Barça, rep el Getafe al Camp Nou, 6:30 de la tarda, i pendent de l'última hora i de la prèvia, hi tenim el Nil Solà. Nil, què tal? Bona tarda.
4: Què tal, Anna Palet? Molt bona tarda.
0: Ja feia temps, ja se'ns havia oblidat el que era un divendres de prèvia, amb roda de premsa de Hansi Flick, amb entrenament a la Ciutat Esportiva, es trobava a faltar.
4: Es trobava a faltar, sort que hem anat fent també actualitzant el F5 a la situació del Barça aquí a la graderia de balcó quan hi ha hagut aturada, però es trobava a faltar, sí, poder escoltar Hansi Flick, colorar la gespa de la Ciutat Esportiva i que demà hi hagi partit del Barça.
0: Demà aquest Barça-Getafe, 6:30, des d'una hora abans el que t'hi jugues Barça amb tota la prèvia i amb una mala notícia avui, Nil, i és que Rafinha, escolta, per no tenir lesió, sembla que la cosa s'està posant una mica més greu del que pensàvem, o com a mínim el Barça intenta anar amb molta precaució amb el brasiler.
4: Doncs sí, i tant, perquè com a mínim es perdrà 2 partits, no jugarà contra el Getafe demà i tampoc jugarà el dimarts contra el Galatasaray, per tant això vol dir que alguna coseta hi devia haver en aquest edema a la part posterior de la cuixa. Evidentment ha estat la primera pregunta que se li ha fet a Hansi Flick avui en roda de premsa i això és el que ha contestat el tècnic alemany.
5: No, the picture shows something and it's not a big injury, but
6: no, alguna cosa sí que es veu, no és una lesió important. Però sí, és una cosa que hem de reaccionar, que hem de cuidar-nos, perquè l'any passat va tenir moltes lesions, 3 lesions per això mateix, i per això volem cuidar-ho, i no estarà disponible doncs demà ni tampoc a Istanbul contra el Galatasaray.
0: Perquè, Nil, Rafinha encara no ha entrenat amb els seus companys.
4: Sí, de fet ha sigut l'únic jugador que avui no hem pogut veure sobre la gespa perquè tampoc hi havia evidentment Andreas Christensen ni tampoc Rooney, però Christensen sí que se l'ha vist fent treball específic al marge abans de que saltessin els seus companys. La resta ha entrenat amb normalitat, amb Frenkie, amb Joan, amb Emèric, tots els que han tingut algunes coses. Per cert, precisament de Frenkie de Jong, ha dit Hansi Flick que espera poder-lo tenir pel partit contra el Betis. El partit contra el Betis, que és el d'aquí, el de la setmana que ve, el de dissabte que ve, per tant, que podria reaparèixer també com Rafinha. Evidentment, amb la baixa de Rafinha, apareix un forat, un abisme a la posició de davanter centre. El gran candidat, i segons Flick, qui jugarà, serà Gabriel Jesus.
5: Okay, this is the idea. So it's a
6: fight, bé, això, aquesta és la idea.
5: He
6: ha millorat molt aquí, s'ha adaptat també al nostre estil, a com volem jugar, i està molt bé a l'àrea, a prop de l'àrea, i està entrenat molt bé aquestes últimes setmanes, dues o tres setmanes, i m'agrada el que veig, i sí, està llest.
0: A més, un Gabriel Jesús que ha estat descansant o com a mínim no ha tingut el desgast dels internacionals i que té l'oportunitat, Nil, perfecta per demostrar si ha de ser una peça important en el Barça de Flick d'aquesta temporada.
4: Sí, de fet, és que ha entrenat aquesta setmana amb total normalitat, és un dels pocs futbolistes que no va marxar. De fet, jo crec que tots aquests que no van marxar, Gabriel Jesús, Gavi, Gerard Martín, no haurem de veure Gavi perquè és veritat que ha tingut alguna lesió recentment i s'estan anant a poc amb ell, però Gabriel Jesús, Gavi, jo crec que són futbolistes que demà, Gerard Martín, els podem veure a l'11 titular perquè han tingut aquest ritme. És veritat que, evidentment, els de les seleccions també tenen ritme perquè han jugat, però tenint en compte el que li ve ara al Barça, que després el que juga contra el Getafe, visita el camp del Galatasaray, visita el camp del Betis i visita el camp del PSG abans de rebre el Madrid, doncs jo crec que demà hi haurà rotacions. Un dels que ha marxat però demà jugarà segur, i això si no sí que seria una sorpresa.
0: Jo sí que canviaria titulars, si no jugués.
4: Home, i tant, hauríem de tornar a entrar a la graderia del divendres si no juga. És Lamine Yamal, que està travessant un gran moment personal a la gespa i jo crec que també de relació amb Hansi Flick, perquè avui el tècnic alemany, que normalment costa que deixi anar elogis individuals, ha parlat d'aquesta manera.
6: Serà, és i serà. Si no ho és ja, serà el millor jugador del món. Jo crec que està a prop i ho serà. El 100%, si segueix amb aquesta actitud i amb aquesta mentalitat d'entrenar, de millorar cada dia.
4: Aquest és Flick parlant de la mentalitat de Lamine Yamal. Ha volgut parlar de Lamine i també tenia entre cella i cella dir que li ha agradat molt la gestió de la Fuente amb els seus futbolistes. És veritat que hi ha hagut algun renou en temps anteriors en aquest sentit, li han preguntat per altres temes i en la mateixa resposta Hansi Flick ha anat donant la volta fins que ha acabat dient això, que està molt content de veure com De La Fuente gestiona els seus futbolistes i que ara mateix Espanya és el millor equip del món.
6: Em valoro molt també, m'agrada molt quan veig la selecció espanyola, el seu rendiment i el que fa també De La Fuente amb els meus jugadors és perfecte perquè gestiona els minuts. Hi ha alguns jugadors que juguen més, òbviament, però al final ho fa i crec que la relació és prou bona i estic molt content que es digui així.
0: Per tant, un Hansi Flick que regala les orelles a Lamine Yamal, també a Luis de la Fuente, com van canviant les situacions respecte a la temporada passada.
4: Jo tinc Flick per un entrenador i una persona molt i molt intel·ligent, i aquí hi ha una qüestió que és bastant clara. És a dir, si Flick vol ser en els 3-4 o vol continuar 3 anys més, 2 anys més com a entrenador del Barça, sap que a cada convocatòria de la selecció espanyola hi ha 8, 9, 7 jugadors del Barça. Per tant, li interessa tenir aquest bon clima amb Luis de la Fuente, no tira cap a pedra. Clar, s'ha de conviure d'una bona manera i és evident que, clar, si tens els teus jugadors tranquils, elogis al míster, dius que ho fa molt bé, que és molt bo i te gestiona les càrregues, doncs això que t'estalvies, i poden passar coses com, per exemple, la de Rafinha en Brasil, que segur que no està tan content Hansi Flick amb la gestió que ha fet Ancelotti.
0: Perfecte, Daniel, doncs qualsevol novetat, línies obertes.
4: Perfecte, una abraçada.
0: Ens escoltem demà. De l'entrenador rival de Bordalàs li han preguntat si li afectava o si veia com un avantatge aquesta baixa de Rafinha. Això ha respost.
7: El Barça té una plantilla increïble i que no esté Rafinha no tiene que ser un problema para el Barça, ni mucho menos. Sí que es verdad que es un jugador que está en un momento de forma increíble, que creo que ha hecho 12 goles, que es espectacular el comienzo que ha tenido y que está teniendo, pero vuelvo a repetir, tiene una plantilla increíble y bueno, el que juegue tiene un nivel mundial, un nivel de todos, o la inmensa mayoría son internacionales, son jugadores de un nivel y de una talla enorme.
0: Aprofito per tornar cap al Palau Blaugrana, a Sier, temps mort i el Barça per darrere del marcador.
2: Doncs sí, li està costant al Barça entrar al partit. Barça 6, Alguiris 12. El Barça que sobreviu gràcies a dos triples de Justin Robinson quan queden 4:37 perquè acabi aquest primer quart, que ara tindrà dos tirs lliure Kevin Panther a menys 6. 6 avall al Barça contra aquests Alguiris.
0: Gràcies, Asier.
2: Gràcies, fins després.

0: 41. Albert Llimós, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, Anna.
0: Aquest matí hem viscut el comiat de Pedro Rodríguez del futbol, 39 anys, una carrera molt i molt exitosa, i com no podia ser d'una altra manera, l'han acompanyat tota mena de personalitats, Laporta, Xavi, Puyol, Busquets... En fi, no hi ha faltat ningú.
1: Sí, i a més amb amics, amb força amics també de Pedro Rodríguez, i era Xavi, i era Puyol, Thiago, Busquets, també algun altre il·lustre veterà del Barça, les 25 copes, 25 títols que ha guanyat Pedro Rodríguez, amb el Barça 5 lligues, per exemple, 3 Champions, però és que és campió del món, és campió de l'Eurocopa també, un futbolista que va viure 8 temporades màgiques aquí al Camp Nou, i que ho deixa acompanyat de la família, de la seva filla Adriana, que ha estat protagonista perquè estava tota l'estona sobre la falda del seu pare, i ho deixa
0: moníssima,
1: després...
0: Moníssima plorant i també moníssima dormida, perquè ha sigut impressionant, sí, com amb tot el jaleo ha aconseguit, vaja, fer una migdiada que ja ens agradaria a nosaltres, Albert.
1: Quan el seu pare ha pujat a l'escenari amb el company, amb el Raül Llimós, col·laborador d'aquesta casa també, doncs per fer l'acte aquest de comiat als seus 39 anys, l'Adriana, la filla, doncs ha començat a plorar, i llavors l'única manera de consolar-la ha estat pujar, ser protagonista també, i després s'ha acabat dormint, no? I plàcidament doncs ha compartit aquests moments d'emoció que Pedro Rodríguez s'endurà, perquè ha estat un acte doncs, amb molts dels seus, també amb un vídeo molt llarg de 15 minuts on hi apareixia tothom, Vicente del Bosque, Sergio Ramos, molts futbolistes de tots els equips pels quals ha passat Pedro Rodríguez, ha estat a la Roma, a la Lazio, al Chelsea, per tant un llarg recorregut, i sobretot Pedro al començament doncs, ha explicat per què és el moment d'abandonar la seva carrera futbolística, prolífica, i ara doncs, sobretot concentrar-se amb els que més estima.
2: Bueno, yo creo que ya ha llegado el momento en mi carrera de descansar. Me encontraba ya quizá menos motivado, con menos ganas, y al final creo que también ya después de pasar el tiempo, pasar por muchos equipos, muchos años, muchos partidos, era el momento de dar un paso a un lado, dedicarme a otra vida, a una nueva etapa.
1: Parlava de que necessitava, no? Estar al 100%, al 200%, va marcar més de 200 gols en més de 800 partits com a professional, i ara què? Doncs ara, sobretot, alguna cosa relacionada amb el futbol.
2: Veremos si puedo ser entrenador o agente o estar simplemente para jugar algún partido de leyendas, eventos de la FIFA, lo que vaya saliendo, como ya ha hecho alguno también ahora, pues la verdad que encantado, y bueno, obviamente siempre ligado a este deporte, que al final es nuestra pasión, es lo que más nos gusta hacer, y esperemos que todo vaya muy bien, que seguramente que sí.
0: Han aparegut cares i veus de tota mena del món del futbol, des de Piqué, Puyol, Busquets, Xavi... També ha explicat, Albert, una anècdota bastant curiosa i que crec que també explica molt bé per què el Barça va arribar a ser el millor equip del món ara fa 15 anys, amb Pep Guardiola.
1: Quan pensava i li han preguntat sobre els seus entrenadors que ha tingut al cap d'aquests anys, òbviament ha dit Pep Guardiola, i ha explicat el motiu, que quan Pedro arribava a casa i es pensava que havia fet el gran partit, que havia marcat 2 gols, Guardiola el cridava files.
2: A ver, consejos ha habido muchos, ¿no? Obviamente con Guardiola ha sido, digamos, mi mentor, ¿no? Y mi padre deportivo en este sentido. Él ha sido el que más me ha corregido. Yo siempre cuento esa anécdota con él también, y bueno, con mucha gente, donde yo empezaba en el B y a lo mejor había partidos que marcaba 2 o 3 goles y me sentaba en su despacho y me decía, hoy has jugado fatal, y yo decía, ¿pero qué dices? He marcado 2 goles, voy a jugar mal, y me empezaba a corregir. Y bueno, son anécdotas que ahí te das cuenta del nivel de muchos entrenadores, ¿no? De cómo entienden el juego y de cómo te pueden hacer mejorar, que cuando tú piensas que a lo mejor has hecho un partido perfecto y realmente has cometido a lo mejor un montón de errores, ¿no?
0: L'exigència de Guardiola també ha tingut un paper important en aquest comiat. Xavi Hernández, que clar, s'ha hagut de trobar amb Joan Laporta. Ha estat un dels moments així més freds dins de l'emoció del dia.
1: Sí, Laporta ha entrat directament i ha saludat Xavi, una encaixa de mans, salutació molt ràpida, després ha estat diferent, no?, l'emotivitat que ha mostrat Laporta, per exemple, amb Busquets o amb altres futbolistes d'aquell equip d'ensomnidor del Barça, i de fet, Xavi, doncs, amb qui no s'ha trobat, perquè l'ha evitat totalment, ha estat amb el cunyat, amb Alejandro Echevarría, un home que mana molt al Barça i que ha evitat doncs, aproximar-se a Xavi, per tant, no hi ha hagut aquesta encaixa de mans entre dos grans amics en el passat i que van separar-se després de tot el que va passar doncs, amb el comiat de Xavi d'aquí del Barça, i algunes situacions doncs, que mica en mica s'han anat explicant. Un Xavi doncs, que també ha parlat sobre la seva relació amb Pedro, ha dit sobre la possibilitat d'haver retornat al Barça, al Camp Nou, quan Xavi era l'entrenador del Club Blaugrana.
2: Me faltó uno, la verdad, cuando estaba Xavi entrenador, recuerdo que lo llamé y se lo dije, aquí lo puede corroborar, y le dije, Valky, llévame para allá, y juego un partido, meto un penalti y ya después me retiro.
3: Si em vaig pensar fer-lo tornar. Vam estar parlant,
4: també va tornar, sent, no?
3: Va tornar el Dani, i en aquell moment tenim una situació difícil, i bueno, vam estar sopesant la possibilitat de tornar i fer aquest gol 100, però al final no va quadrar la cosa. M'hauria agradat molt, perquè a part doncs, tinc una amistat incondicional cap a ell.
0: Home, és que quedar-se amb 99 gols és veritat que fa ràbia, però clar, també dona a pensar segurament a molts culers, no?, que hauria estat un last dance, una última vegada de Pedro vestint la samarreta del Barça.
1: Sí, som molt amics i li té molt apreci, perquè les paraules de Xavi eren molt sinceres. Qui també ha parlat i ha donat mostres també de suport i de molta estima cap a Pedro ha estat el president del Barça, Joan Laporta, ho ha fet en els parlaments, i després amb el company Manoj Dawani de Radio Club Tenerife, els companys de la SER a Tenerife, ha tingut unes paraules de lloança cap al jugador tinerfeny i també d'aquest lligam tan gran, no?, que ja diu Laporta entre els catalans, entre el Barça i Tenerife.
5: Muy emocionante, un honor haber sido presidente de Pedrito, de Pedro, de Don Pedro. Se lo ha ganado todo lo que ha conseguido. Estoy muy contento que sea Pedro uno de los grandes jugadores de leyenda del Barça que han hecho grande esta institución, el Fútbol Club Barcelona, y a la vez pues que el Barça haya convertido en una leyenda que es eterna para el barcelonismo y para el fútbol en general. Siempre hay una afinidad muy emocional y muy estrecha entre Barcelona, Tenerife, entre el Barça y el Tenerife,
1: y tanto, ¿no?
5: Y aquí también nos sentimos chicharreros, no penséis que no lo sentimos también, ¿no?
0: Joan Laporta, que sap portar-se bé amb tothom, però vaja, més enllà dels títols, de la trajectòria de Pedro, un comiat així amb tantes veus, amb tantes cares il·lustres, saps que has tingut una gran carrera i que has estat un gran jugador i una gran persona, Pedro Rodríguez, que posa punt final als terrenys de joc. Veurem en el futur cap a on es van caminant. Ens has explicat i l'hem escoltat que vol continuar lligat al món del futbol. Albert, moltes gràcies i qualsevol novetat, línies obertes.
1: Molt bé, una abraçada.
6: AVE, destino, Madrid, Puerta de Atocha.

0: Ser Catalunya a Barcelona.
1: Si t'avorreixen les retransmissions convencionals,
2: que n'aprenguin!
1: Escolta el que t'hi jugues, Barça.
3: Això és Cauca.
1: Descontrol i animació, presentat per Siki Rodríguez amb la narració de l'Albert Bermúdez.
4: Bueno, la gent, jo crec que en el fons està cansada que el Barça guanyi.
5: És tremendo.
6: ¿Por qué?
7: Aquest dissabte, l'Invicta Futbol Club Barcelona contra el Getafe.
8: Mi cuestión es ¿por qué?
7: A partir de 2:15 de la tarda...